emisora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emisora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Thank you.
1: Set.1 FM.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i al Maresme i també aprofundirem en l'estat d'aquest conflicte amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 12 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, hem de destacar que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar a l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, bromes i complicitat entre equip i afició. I de la cultura, unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana en un dia especialment complicat per la vaga de mestres, de docents i professors. Per tant, Ferran Aràndiga, bon dia des del RAC. Quina és la situació ara mateix?
3: Bon dia, doncs efectivament comencem la jornada d'avui, com deies, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada d'una via almenys, en aquest cas en els dos sentits de la marxa de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet. A hores d'ara també hem de destacar dues incidències. Des de primera hora de la matinada tenim un accident a la AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap a Girona. També tenim una segona incidència, un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, de moment cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions sobretot que arriben per la C58 des de Sant Quirze, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja es formen retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Més detalls amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
4: Bon dia, ens espera una jornada molt i molt canviant. Entre aquest matí i aquesta tarda, dos mons. De moment sí que podem dir que a les immediates hores els núvols han de ser escassos. Aquest matí alguns cap a la Costa Brava, d'altres a les valls del Pirineu o cap a l'Ebre, i el matí que serà agradable. De fet, sí que en alguns racons hem baixat dels 5 graus, sobretot a les valls del Pirineu, però de seguida aquesta temperatura pujarà. Ara bé, aquesta tarda, justament aquesta calor ajudarà que els núvols s'inflin i acabin desenvolupant molt. Acabaran descarregant tempestes gairebé a tot el país al llarg de la tarda. I compte a les comarques de Barcelona i les de Girona, també l'interior de Tarragona. Tindrem tempestes amb calamarsa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç de les plantilles pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors de menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat del personal. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
5: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
2: Tot coincidint amb la vaga d'aquest dimarts, els sindicats convocants han planificat accions de protesta des de primera hora del matí. De fet, els manifestants han tallat la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits ja a aquesta hora. A la capital catalana també han tallat la Ronda de Dalt. En aquest punt concret hi tenim a Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, què ens expliques?
6: Bon dia, Helena. Sí, aquest punt a la Ronda de Dalt entre Mundet i Vall d'Hebron ha estat tallat fa uns minuts per aquest grup de manifestants. Avui es vaga a tot Catalunya. Docents, mestres i sí, professors han convocat aquesta jornada de vaga a tot el territori, però aquesta jornada de vaga va acompanyada d'aquesta mena d'actes de protesta, talls de carretera, principalment, que posen en entredit la mobilitat a primera hora del matí. És una manera de protesta que s'està desplegant en les últimes convocatòries de vaga i de protesta dels docents. Recordem que fins al mes de juny s'han convocat 17 aturades per part del col·lectiu a l'espera de conèixer si la reunió prevista dijous vinent pot servir per avançar posicions. USTEC, també el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT rebutgen l'acord signat entre Educació i Comissions Obreres i UGT, un acord al qual no donen suport, tot i que les últimes hores sí s'han mostrat partidaris de poder arribar a alguna mena d'acord si s'avança o canvien per aquest acord. Si us podem dir que l'ambient realment està crispat perquè els lemes i les consignes, les crides han estat molt dures contra les conselleres Niubó, també contra la consellera d'Interior, Núria Parrón, la suposada implicació, la suposada intervenció de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents està fent que les crides i les crítiques siguin molt dures contra aquestes dues conselleres. un acte de protesta, aquest tall de carretera especialment virulent contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. La crítica en aquests moments de molts dels manifestants, a més de la demanda de millores laborals i professionals pel col·lectiu docent, s'estan adreçant principalment al Partit dels Socialistes.
2: Doncs no sé si serà per aquesta infiltració o no, però el cert és que avui veiem moltes més cares tapades que en altres manifestacions de docents de la tanda de protestes que hem anat seguint durant aquests dies. Gràcies, Anna. Seguirem en contacte amb vosaltres, n'està clar, perquè hi haurà més talls al llarg d'aquest matí. Bon dia, fins després. Un conflicte que no només no afluixa, sinó que cada dia incorpora elements que el tensionen encara més. Enmig de mobilitzacions, com veiem, talls i un clima de màxima pressió, avui volem entendre en quin punt som i cap a on pot anar aquest pols entre educació i professorat. Ens acompanya, per tant, aquest matí la portaveu d'Ustec Estès, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
7: Molt bon dia.
2: Avui, deia, comença un nou cicle de vagues. Quin és l'estat d'ànim dels docents? De fet, l'Anna ens ho explicava ara. Sembla que hi ha molta més crispació, potser, que en les anteriors mobilitzacions. Quin tipus de mobilitzacions teniu previstes? Ja hem vist també talls de carreteres, però on voleu posar el focus avui especialment, Iolanda?
7: Bueno, avui les mobilitzacions que hi hauran, que començaran, les principals, que començaran a partir de les 10:30 del matí, parteixen, són dues columnes, una parteix des de Plaça d'Espanya i l'altra des de l'estació del Clot d'Aragó, i aniran cap a Plaça Urquinaona, i a les 12:30 de Plaça Urquinaona anirem a Plaça de Catalunya, que és on farem l'acte final. Això és el que farem avui en aquest context de primer dia de vaga que es fa a tot Catalunya. Bueno, i l'ambient de crispació, doncs, és per diverses raons, a part de reivindicar, doncs, totes les demandes que tenim a sobre la taula, que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit, que no s'hauria d'haver produït, doncs, se sumen, doncs, tota la resta dels propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit. I després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és, doncs, aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
2: En parlarem d'aquí una estona, Iolanda. Dijous la consellera Esther Niubó ha anunciat una mesa sectorial amb tots els sindicats que hi teniu representació. No sé si hi anireu i amb quin esperit hi voleu anar, si és que decidiu anar-hi.
7: Nosaltres hi anirem. El que passa és que sí que volem llançar un missatge molt clar a la consellera, i és que aquesta mesa s'ha de venir amb els deures fets, s'ha de portar una proposta doncs, en matèria salarial i sobre el desplegament del model d'escola inclusiva per poder fer una negociació, no? Reobrir aquesta negociació, sinó anar a perdre el temps, doncs això no desencallarà cap mena de... El conflicte continuarà perpetuant, doncs, la situació que estem patint les persones treballadores i també la situació que està patint l'alumnat. I, per tant, per responsabilitat, ha de portar una proposta concreta per cadascun dels punts que necessita d'unes millores significatives per poder, doncs, revertir les situacions de mancances que patim, tant les persones treballadores com el nostre alumnat, que no està sent atès com es mereix.
2: Iolanda, una darrera qüestió molt ràpida. Des d'Usted, que heu anunciat que portareu als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea docent i demaneu la dimissió de la consellera Parlon, tot i que en les últimes hores la consellera ha dit que potser sí que haurien de mirar si han detectat errors i analitzar la possible proporcionalitat de la mesura. Què hi dieu?
7: Home, aquesta explicació no és acceptable. Ha d'assumir responsabilitats i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap doncs, obrir una operació policial i a més de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que allà no, que no eren docents, no s'entén ni les formes ni el procediment. Per tant, això de revisar, és que no hi ha res a revisar, és que en cap cas s'hauria d'haver produït un fet així, i per tant nosaltres evidentment ho denunciarem, perquè a més és que també vulnera la protecció de dades de les persones assistents. Aquestes dues persones es van passar a la reunió fins que se les va increpar, interpel·lar, aprenent apunts, que havien d'agafar noms de persones treballadores, amb quina finalitat. De fet, portem temps rebent persecucions les persones sindicalistes, no?, persones sindicalistes, diguéssim, identificacions, actes obertes per fets que en cap cas no estan incomplint cap normativa. Està molt clar que la intenció és una persecució tota regla. Per tant, això no... hi han d'haver responsabilitats. No es pot quedar amb un simple... Bueno, ja farem una revisió. Impensable. O sigui, demanem responsabilitats i depurar... acabar amb aquesta operació i això, i depurar responsabilitats.
2: Iolanda, ara sí, acabo. Llegíem aquest dematí al diari Ara que vosaltres exposàveu, o tu concretament exposaves, que amb un increment de 400-500 euros al mes potser podríeu deixar les vagues a banda. Seria aquest un punt que plantejaríeu dijous en la mesa sectorial?
7: Bueno, primer de tot aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400-500 euros no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable. Ho tenim claríssim. Democratitzarem les decisions malgrat les negociacions vagin encarrilades cap a una banda o cap a l'altra. Una mica el que jo volia expressar és que és això, que en un context de negociacions tothom posa, no, fa les seves propostes i després això, el resultat de tot plegat, doncs això, el col·lectiu ha de decidir si això és acceptable, si no és acceptable i si els representants sindicals ho hem de signar o no.
2: Iolanda Segura, gràcies per atendre'ns aquest matí. Avui, dia de vaga a tot Catalunya, esperem que dijous pugueu arribar a una negociació satisfactòria per totes parts i, per tant, puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
2: On també s'esperen accions reivindicatives i talls de carreteres és al Maresme. A Mataró, els docents es troben ara mateix a la Via d'Europa. Connectem amb en Jaume Dormois i amb la Clara Sánchez, de TV Mataró, perquè ens situïn al punt exacte de les protestes a aquesta hora. Bon dia, Clara. Veig que aneu caminant, doncs, amb aquesta colla de manifestants que van amb un pas força ràpid. Bon dia, companys de TV Mataró. Última hora.
8: Molt bon dia des de Mataró. Justament en aquests instants, aquesta manifestació del professorat i personal docent tallar a aquesta hora l'autopista C32, aquest accés que està a punt d'arribar a l'autopista per camí cap a Barcelona. És la primera jornada d'aquesta vaga indefinida, aquest plat fort que els docents encapçalen doncs, per seguir reivindicant petició que no són noves, que ja hem sentit en diverses ocasions, però que després de l'acord del Departament d'Educació amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, doncs han decidit convertir en una reivindicació definitiva. I novament ens trobem aquí, com dèiem, a l'autopista C32, tallant doncs, aquesta via tan important de connexió amb la capital catalana. Si us sembla, podem parlar amb alguns d'aquests docents perquè ens expliquin una miqueta com s'està vivint. Mònica, Rodrigo, bon dia.
9: Bon dia.
8: Explica'ns una miqueta, doncs, això, no? Vaga indefinida, seguiu reivindicant una mica el mateix, però ja des d'un altre lloc, eh?
9: Sí, bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara ja ha sigut brutal, ha sigut històric, però no ens escolten, o sigui, no ens escolten. La Niubó va dient que sí, que escoltem els docents, però el pacte aquest de la vergonya que han fet és vergonyós, no s'aguanta per enlloc. Diuen que hi ha millores, però realment si estàs dins saps que no és veritat, que no és així, i per tant fins que no ens escoltin aquí estarem i continuarem.
8: Moltes gràcies, bon dia. Doncs ja ho veieu, moltíssims docents que s'han mobilitzat aquest matí a la capital del Maresme i que a poc es van afegint, doncs, aquesta reivindicació que ha de fer un recorregut per dins de Mataró, per dins de la ciutat, i que ha d'acabar tallant també la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'estació de Mataró.
2: Doncs moltes gràcies, Clara. Matí complicat també al Maresme amb aquests talls de carreteres programades per part dels professionals d'aquesta comarca. Gràcies, bon dia, companys.

0: 10 minuts per arribar a 8:45 del matí, a banda de la protesta dels mestres, dels professors, dels docents aquest matí de dimarts. Us expliquem també que un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores, però, se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat, això sí, negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha hagut de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que encara quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, es mostrava orgullosa de la capacitat, deia, que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Missió complida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona es van omplir amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
4: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Stuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
5: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així, i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip, i el dijous s'ha de notar.
0: Us ho avançàvem en la portada. Unes obres al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. Concretament, s'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes. Cert és que la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada. Però diversos excursionistes ja havien albirat ossos humans al cim en els darrers anys. Ens ho explica des del canal Terrassa, en Quico Simó.
6: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
7: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixugar.
8: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant, i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
6: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de nena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar, el vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la nova jornada de vaga que protagonitzen avui mestres i professors de tot Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, o la C32 al Maresme. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, caldria, diuen, referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
3: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
2: Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i també al Maresme abans, però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de maig. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports destaquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 4 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estem pendents dels talls de les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També, tot just fa uns instants, afegim un nou tall, en aquest cas a la C32, a l'altura de Mataró, com veiem, de fet, en directe fa uns minuts. A hores d'ara, també tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals al Nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. De moment, però, aquest matí els núvols seran escassos arreu del país amb temperatures agradables. Ara bé, justament aquesta calor farà que els núvols agafin força de cara a la tarda quan s'esperen tempestes, com us dèiem, a tot el país, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Tindrem, doncs, tempestes acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Ja ho heu vist, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó,

0: reiterades que asseguren no ha escoltat o no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard asseguren caldria referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'Usted Castés.
1: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a usted, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
0: Però tal com us estem explicant des de primera hora, tot coincidint amb aquesta vaga, els sindicats convocants han planificat també accions de protesta des de primera hora del matí. A Barcelona, els manifestants tallen hores d'ara la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a Horta. En aquest punt hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns l'última hora.
2: Bon dia, Helena. Si fa mitja hora que els manifestants tallen aquest punt de la Ronda de Dalt entre Mundet i la Vall d'Hebron, un acte de protesta amb el qual arrenquen aquesta jornada de vaga a tota Catalunya i que posen en entredit la mobilitat a la ciutat de Barcelona en l'inici de la jornada. Tot això a dos dies per a la reunió entre Educació i els sindicats amb representació i amb Isaac Salinas. Isaac, bon dia. Ell és un dels líders d'aquest tall de carretera en aquests moments. Què penseu fer d'aquí dos dies? Una pressió, aquest acte de protesta, aquest tall, serveix de pressió per poder avançar les negociacions?
3: Bueno, en primer lloc, entenem que la cita que ens fa la consellera Niubó a mesa sectorial aquest dijous és una resposta i una conseqüència directa de la mobilització i de la convocatòria de vagues. Per tant, és un primer petit èxit, però clarament insuficient, arriba tard. Ho estem exigint des de fa setmanes i mesos, que reobri la negociació, perquè l'acord del 9 de març amb els sindicats minoritaris ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu docent. Per tant, exigim que reobri immediatament la negociació amb una oferta millorada, perquè no es tracta de reunir-nos només perquè ens escoltin. No sabem si és una maniobra de distracció, quina és la voluntat del govern. Per això exigim compromisos clars i verificables. Volem un salt qualitatiu en la millora de salari, recuperar el poder adquisitiu, ràtios més baixes i més personal, que es noti a les aules ja el curs vinent, no coses així molt etèries que sense concreció.
2: Isaac, a més de les reclamacions a favor de més recursos i millores laborals i professionals, en el tall d'avui sí que sentim consignes diferents a d'altres actes de protesta. Les crítiques són ja de caire partidista contra el Partit dels Socialistes. Això podria provocar certa o agreujar encara més la divisió social, la divisió sindical del col·lectiu docent?
3: El conflicte escala degut al bloqueig i a l'immobilisme del PSC. Van fer unes vagues al febrer i març que van ser històriques, amb un seguiment per sobre del 70% en tots els casos, i tota resposta que hem obtingut per part del govern ha estat doncs defensar un acord de mínims, que com he dit ha estat totalment rebutjat. I no només això, hem vist joc brut per part del govern intentant de posar en contra les famílies. Volem fer creure a la societat, en les declaracions de premsa, que ens estava millorant el salari un 30%, quan no és cert. És un 7,5% en 4 anys. Per tant, volem compromisos reals. I per això la gent està responent ja amb unes protestes que, com bé dius, agafen un caire més polític. La gota que va fer vessar el got ha estat la mesura d'introduir Mossos d'Esquadra a instituts de secundària.
2: Moltes gràcies, Isaac, per les teves explicacions. Isaac Salinas, un dels líders d'aquest tall de carretera a la Ronda de Dalt, exposant quines són les reclamacions bàsiques dels docents a dos dies per aquesta reunió amb la consellera Niubó. I com podeu escoltar, Helena, les consignes contra el govern i especialment contra el Partit dels Socialistes s'eleven de tot.
0: Gràcies, Anna. Pendents, doncs, d'aquesta protesta en aquest punt concret de Barcelona, per veure si s'allarga massa en el temps, si l'aixequen i se'n van en un altre punt. Pendents, doncs, de vosaltres, d'aquest punt de connexió d'aquest equip de la xarxa. Gràcies, Anna i Lluís. També hi ha talls de carretera més enllà de l'àrea metropolitana quan són gairebé 3:15 del matí. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura en concret de

0: Mataró. Allà hi tenim també un altre equip, els companys, en aquest cas de TV Mataró, en Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara, dona'ns els últims detalls d'aquesta protesta. On esteu vosaltres, aquí a Mataró?
1: Molt bon dia de nou. Doncs ara sí, ens trobem en plena autopista C32, des d'on aproximadament un centenar de 200 tallen des de fa mitja horeta aquesta autopista C32, que és una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. A aquesta hora trobem moltíssims vehicles que es troben aturats esperant, doncs, que aquesta concentració avanci. Ho sentíem abans, que les reivindicacions són més o menys les mateixes que les anteriors reivindicacions, però aquest cop es tracta d'una vaga indefinida, i podem parlar amb l'Enric Castellà, que és membre de l'Assemblea de Treballadores, i ens explicaves, Enric, que s'està fent un final de curs molt complicat, amb aquesta vaga indefinida.
2: Sí, clar, és complicat, perquè hem d'acabar el curs, hem de tancar el temari, però és que és molt més important lluitar per una educació millor, per lluitar per un país en què les persones adultes puguin ser més espavilades i més intel·ligents. El que ens estem trobant és que els nivells estan baixant molt, tenim un nivell de conflictivitat molt a l'aula i no podem donar els recursos que calen. És molt frustrant saber que la UATF necessita això, que en Max necessita allò, que l'altre necessita que li expliqui d'una altra manera les matemàtiques, i no puc fer-ho perquè no hi arribo, perquè no tinc prou suports d'orientadores, perquè no tinc prou hores, tinc unes ràtios molt altes, i clar, és complicat el curs, ens estem complicant la vida, ens suposa molta feina i molt cansament, però hi ha prou tocar que està la nostra salut mental, que sobra fer això, però és que ens ho creiem, perquè creiem que hem de millorar-ho pel bé nostre, pel bé dels nanos i pel bé d'una societat.
1: Com veieu el seguiment de la convocatòria d'avui?
2: La veritat és que des de que vam començar al febrer el seguiment és molt alt. Hem fet una exigència, els sindicats ens han preguntat quin nivell d'implicació volíem tenir amb les vagues, ells ens han respectat, i llavors ja hem convocat 5 dies per cada servei territorial i hi ha un seguiment bastant alt de gent, i llavors ja es veu aquí que estem tallant la carretera, farem una manifestació molt gran a Barcelona. Estem contents i estem amb una mica de somriure, de com a mínim ens sentim escoltats per nosaltres mateixos, està creant comunitat i canviarem coses.
1: Moltes gràcies, Enric, i ja ho veieu, com deia l'Enric, aquesta manifestació continuarà pels carrers de Mataró, arribarà fins a tallar la Nacional 2 i després seguiran les reivindicacions conjuntes unitàries a Barcelona.
0: Exactament, Clara, molts d'aquests docents sens dubte que marxaran cap a Barcelona per participar en aquesta manifestació unitària. Gràcies, companys de TV Mataró. I en aquest context, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels seus edificis. En té més detalls l'Esther Minguell.
3: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
3: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
5: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
6: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
3: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat i que no presenta símptomes, té un estat general bo, ens diuen. En les pròximes hores se sabran els resultats, però definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar aquest operatiu.
7: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Òndius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals, recordem-ho, el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci just una setmana de la primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
8: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma en el que ens dona molt de tranquil·litat això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
0: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
9: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
10: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
9: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest dilluns al matí a les portes de la fàbrica per protestar per la venda de l'empresa a Casa Tarradellas, que hi vol fer mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. L'empresa, però, manté les ofertes laborals de manera individual i assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. Ens n'informa en Guillem Rico, del Nou TV.
11: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella.
12: El viernes pasado estuvimos precisamente, el jueves, perdón, estuvimos en Barcelona ante con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el Mesa y ya está.
11: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I més conflictes laborals encara, perquè Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer ahir la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
13: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. I Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
14: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: L'Espanyol té demà un duel davant l'Atlètic Club que també pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i la Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
15: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: Sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia hagut una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat ossos humans al cim de la Mola en els darrers anys. Aquest dilluns s'ha confirmat la troballa i es preveu tenir conclusions més detallades sobre aquestes restes humanes a finals d'any. Ens ho explica en Quico Simó, de Canal Terrassa.
16: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només dues o tres hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
17: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
16: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
4: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona, que ja s'ha aixecat, o el de la C32 al Maresme, des d'on connectarem en uns minuts. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part de l'executiu que més tard caldria referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
6: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, doncs, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
5: Doncs a aquesta hora, i tenint en compte les circumstàncies del dia, volem saber com se circula la xarxa viària catalana en aquest matí, insistim, tan complicat per alguns talls de carretera que encara continuen actius. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Mireia.
7: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació la Pota Nord, la B20 a Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits, la C30 o l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits, la C32 a Mataró en sentit Barcelona, són desviaments cap a la Nacional 2 i la C17 a Malla en tots dos sentits. També s'havia restringit la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, ja està oberta, però hi ha retencions del nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A l'AP7 hi ha retencions de la Roca Montornès en sentit sud per una manifestació que talla la via. A més, hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Villaterra a Sant Cugat en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. També hi ha retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda de Parets en sentit nord per obres. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze de Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C59 carregada a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31, retencions a Badalona en sentit Barcelona, a la 2 i retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona, a la B23 i a Quart del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, i a la Ronda del Litoral de Barcelona, a la B10 i a retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
5: Però està clar que més enllà de les protestes, el dia ens deixa altres titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa justament d'accés a l'esplanada del monestir. Us diem també avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment, però, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Previsió del temps, doncs, per als detalls amb en Lluís Miquel Pérez, que ja veiem, Lluís Miquel, que el temps del matí no tindrà res a veure amb el que ens farà la tarda.
8: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, la jornada ha començat molt tranquil·la, i a hores d'ara ningú diria que hi ha d'haver tempestes fortes i força extenses al llarg d'aquesta tarda. Per tant, avui demostrarà el mes de maig del que és capaç de fer amb aquesta variabilitat. Ja diem que al matí, de moment, simplement portarà algunes esquitxades de núvols a la Costa Brava, també cap a l'Ebre, a les valls del Pirineu, poc destacables, i ja a hores d'ara, doncs, aquesta temperatura que va pujant. De fet, fins al migdia, primeres hores de la tarda, l'ambient acabarà sent suau, màximes de 20 a 25 graus, però de cop i volta, d'una forma explosiva, apareixeran núvols de tempesta que acabaran descarregant tamborinades a gairebé tot el país. Al llarg de la tarda, les primeres a Tarragona, cap a l'Ebre, sobretot, 2-3 de la tarda. Ja les més fortes les esperem avançada a les 5-6-7 de la tarda, sobretot a l'àmbit metropolità. Molta atenció al Vallès Occidental, també al voltant de Montserrat, per tant, al Bages, al Mollanès, també, en alguns indrets de l'interior de Tarragona. I ja més avançada la tarda encara, cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Ripollès, en aquestes comarques hi haurà probablement pedregades. Les tempestes més fortes les esperem, ja diem, al voltant del Mollanès, Vallès Occidental, també arribant fins al Barcelonès, i per altra banda, a l'interior gironí, sobretot la capçalera del Fluvià. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho explicàvem suara en portada, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i la Intersindical. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants d'aquestes vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
9: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
5: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'Usteca Estès.
6: Hem de poder situar una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a Usted, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
5: Com us estem explicant des de primera hora, hi ha diversos talls de carretera actius a les carreteres i vies catalanes. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura de Mataró. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Ara mateix, Suara, hi havia moments de tensió aquí on ets, eh? Sembla, Clara, que tenim problemes amb el so, no et sentim correctament. Intentarem recuperar aquesta informació d'aquí uns instants. Mentrestant, us expliquem que la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció, això sí, de la quantitat d'alumnes escolaritzats i també de l'antiguitat dels edificis. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
10: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
11: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
10: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
12: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
13: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
10: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
5: Doncs tornem a Mataró, al punt de la C32, on hi continuen manifestant-se els docents i professors del Maresme. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez. Clara, preguntava que Suara hi havia moments de tensió. Aquí en éreu vosaltres, no?
14: Molt bon dia de nou. Ara sí, ho dèiem, portem pràcticament una hora amb aquesta manifestació de professionals de l'educació que aquí a Mataró talla l'autopista C32 en sentit cap a Barcelona, i després de ben bé una hora ja s'estan vivint alguns moments de tensió perquè un parell de conductors s'han dirigit als professionals per demanar-los en alguns casos de no masses bones maneres que acabessin amb la protesta i que deixessin reprendre la circulació. En un dels casos, una de les persones, un dels conductors, els ha volgut arrabassar la pancarta de les mans i s'ha enfrontat amb un dels professors. Ha hagut d'intervenir alguns membres de la policia local. I ara, com veieu, hi ha un altre conductor que també està parlant amb aquests professionals de l'educació per demanar-los que, sisplau, que després de l'estona que porten tallant l'autopista que els deixin continuar la circulació. Fa un moment també s'ha hagut de diluir un tram d'aquesta concentració perquè passés una ambulància, perquè justament aquest tram de l'autopista és un dels punts que queda molt a prop amb la sortida que connecta i que porta a l'Hospital de Mataró. Per tant, doncs, ja ho veieu, els professionals per la seva part estan cridant, a tu també t'afecta, doncs, per fer entendre a aquests conductors que la protesta d'una manera o altra també va amb ells. Si us sembla, recuperem algunes de les declaracions que hem pogut fer a l'inici d'aquesta concentració, on ens explicaven una miqueta com s'està vivint aquesta vaga indefinida aquí als centres de Mataró.
15: Les famílies han d'entendre que nosaltres ho fem per als seus fills i filles. Aleshores, hi ha gent que ens dona suport, tenim el suport de les AFAs, però també hi ha gent que, clar, la conciliació costa. I ho entenem, però també costa estar en una aula amb 25 alumnes, 30 alumnes que tenen necessitats i que no s'estan donant resposta a les seves necessitats.
16: Podem parlar de les meves condicions laborals, podem parlar de les ràtios, podem parlar de la burocràcia, però realment el que és important és que és l'educació d'un país, és el futur. Jo veig a la generació que està pujant amb uns nivells extremadament baixos, amb un nivell de conflictivitat molt alt, amb unes necessitats educatives molt bèsties, i si no cuidem això, ens estem destrossant el futur.
14: Doncs ja ho veieu, els professionals de l'educació estan agraint la col·laboració de tots aquests conductors que s'han vist aturats durant aproximadament una hora aquí a l'autopista C32, i sembla, doncs, que a poc s'està ja diluint aquesta concentració i s'està recuperant en algun dels trams la circulació.
5: Des de TV Mataró, gràcies, Clara. És evident que s'està ja començant a aixecar aquesta mobilització al Maresme, que segurament es concentrarà, com ens deies abans, en algun altre punt de la capital del Maresme. Gràcies, companys, i bon dia, que vagi bé. Del matí, canviem de qüestió radicalment. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
17: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
5: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova se li continua, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana d'aquesta primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. De fet, l'ha feta Josep Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
18: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molta tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
5: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Kasheb, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kasheb ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
19: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, que nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
5: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. A la trobada, que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre Israel no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
20: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
5: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí, ja de nou a casa nostra. El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
21: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
22: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
5: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en aquesta crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
23: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batestez ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investia les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una 70ena de testimonis.
5: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
1: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres. Estem molt feliços.
5: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90 que salvava un important empat per als blanquivermells que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit dijous contra la Real Societat.
2: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip. I el dijous s'ha de notar.
5: Unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per fet l'existència d'una necròpoli a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés en concret a l'esplanada del monestir. S'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. En té més detalls el David Navarro.
3: Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
4: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
3: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. IUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
5: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició del Clàssica Jove de l'Atlàntida de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran dos concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaníada, una proposta de format íntim, i l'altre, un concert per a dos pianos a la plaça de la catedral.

0: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
1: 40 anys, 40 paraules.
2: 2022. Consentiment. Aprovació que dona una persona d'una manera conscient i lliure i d'acord amb les normes i preferències pròpies per participar en una pràctica sexual en unes circumstàncies i condicions determinades, que es pot revocar en qualsevol moment i que no es pot pressuposar ni deduir de comportaments previs.
3: Sandra Cuadrado.
4: L'any 2022, coincidint amb l'aprovació de la llei del Només Sí és Sí, vam publicar la terminologia del consentiment sexual, un material clau per entendre que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, desitjada, consensuada, consentida i lliure de violències masclistes. En altres paraules, que una dona té dret a canviar d'opinió sempre que vulgui. La terminologia del consentiment sexual és un material clau per entendre que només sí és sí, i és important perquè posa nom a les violències contra les dones, un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Els termes són bàsics perquè moltes dones identifiquin que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Com deia Judith Butler, no hem de subestimar el poder de les petites accions. Les paraules ajuden a fer el trànsit social necessari de la cultura de la violació a la cultura del consentiment.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona o el de la C32 al Maresme, que ja s'han aixecat. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, diuen, caldria refrendar entre els docents. Ens ho ha explicat el Notícies en Xarxa Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
8: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400, 500 euros no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
7: Doncs a aquesta hora volem saber també com se circula per la xarxa viària catalana en aquest matí tan complicat per aquests talls de carretera que han generat doncs, algunes cues. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació en la C31, l'Hospitalet de Llobregat, en tots dos sentits. També hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. La C17 també està tallada a Malla en tots dos sentits i l'AP7 s'ha restringit a Montornès del Vallès en sentit sud i hi ha retencions des de la Roca del Vallès. La mateixa AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat en sentit sud per una manifestació que hi ha hagut i també hi ha retencions del Papiol a la Cerdanyola en sentit nord per una manifestació que hi ha hagut i retencions de Santa Perpètua a Parets en sentit nord per obres. A la B30 retencions de Cerdanyola en tots dos sentits per una manifestació que hi ha hagut. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Una mica més enrere a la C32 hi ha retencions a Mataró en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. a la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, a la Pota Nord, a la B-Vincua de Badalona a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega en rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses d'aquest dimarts a bona part del país. Entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es podrien superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i el prelitoral, així també com a la Plana de Vic, el Prepirineu i el Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Pel que fa als esports, us expliquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Passen 5 minuts de 8:45 del matí, és la notícia més destacada del dia. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Si parlem dels monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especial, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
7: Des dels sindicats, mentrestant, continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però,

0: ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
1: Des de primera hora del matí s'han fet talls a diverses vies de Catalunya, com la C32 al Maresme o la C17 a Osona. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant pràcticament una hora a l'altura d'Horta. Hores d'ara, posem el focus al centre de la capital catalana, a la Gran Via en concret. Allà hi tenim el Bruno Álvarez i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Explica'ns l'última hora. Aquí on ets tu?
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora un centenar de professors s'estan concentrant aquí a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la campana. D'aquesta manera el que estan fent és un tall a un dels accessos més importants de la ciutat, una protesta que ha començat a les 7 del matí i que de moment encara continua. El que podem dir és que està tenint un ambient bastant pacífic, fins i tot podríem dir que una mica festiu, ja que els docents estan posant música, estan ballant, alguns fins i tot aixequen alguna pancarta o coregen alguna consigna. Tot plegat per reclama millores laborals i també per denunciar el bloqueig del Departament d'Educació davant les negociacions amb els sindicats d'ensenyament. Ara, com dèiem, aquesta mobilització encara continua, ho faran fins que els agents policials els hi deixin i després començaran una marxa rumb a la plaça Espanya on s'hi sumaran més docents. Des d'allà començaran una de les dues columnes rumb a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on se sumaran més i més professors, tots ells cap a la plaça de Sant Jaume, on tindrà lloc la gran manifestació d'avui.
1: Gràcies, Lola. Sens dubte un dia complicat, un matí complicat arreu de Catalunya, però especialment a la capital catalana, i més que es complicarà a partir de les 12 del migdia, com deies, amb aquesta manifestació unitària.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Cinc minuts, els que ens separen ara mateix de 8:45 del matí, un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu es va haver de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
4: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha dos sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana de la primera. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
5: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una picada de... ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Keshek ha avançat que el proper 18 de maig

0: anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
1: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, que nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra querella en el Corte Europeo.
0: El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
2: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
3: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
0: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, també us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i amb Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en la següent crònica de Marc Càmera de Canal Reus.
4: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no se sabran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investia les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
0: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió fins als 3 milions d'euros. Amb aquests diners es contractarà una vintena de docents i s'obriran nous cursos. Així doncs, amb les 35.500 places que oferirà la capital catalana a partir del curs vinent, es preveu acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. L'increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
5: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
6: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
0: Doncs justament la manca de candidats amb coneixement de català ha fet que l'Ajuntament de Palafrugell hagi hagut de retirar aquest requisit de la convocatòria de socorristes per les platges. El consistori es defensa dient que ha estat un cas puntual i que han prioritzat la seguretat dels banyistes, ja que no hi havia prous candidats si el català era requisit imprescindible. És una crònica de Televisió Costa Brava.
7: L'Ajuntament de Palafrugell ha afirmat que el requisit lingüístic del català es continuarà aplicant en les licitacions municipals, tot i haver-lo suprimit de manera puntual en el concurs del Servei de Socorrisme de les Platges. Recordem que en la primera convocatòria del concurs s'havia inclòs un criteri relacionat amb el coneixement del català, però finalment la licitació va quedar deserta malgrat l'interès inicial d'algunes empreses. El govern local va optar per convocar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic específic amb l'objectiu prioritari d'assegurar el servei de socorrisme a les platges del municipi. Tot i això, des del consistori subratllen que mantenen el compromís amb la promoció del català en la contractació pública. L'Ajuntament insisteix que la retirada del requisit només respon a una situació excepcional i concreta i assegura que el català continuarà sent un criteri present en futures adjudicacions municipals.
0: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem amb la crònica esportiva i avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: El Barça, o Barcelona, de fet, que es lleva amb la ressaca per la Rua Blaugrana.
8: Sí, perquè els carrers de la ciutat es van omplir amb 750.000 aficionats del Barça que van voler celebrar el títol de Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer el centre de la ciutat en la tradicional Rua, amb sortida i arriba del Camp Nou, i que es va allargar més de 5 hores. La comitiva, en un ambient festiu, va passejar pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert, i d'altres com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no per dir en detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
9: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final penses que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
8: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90 que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic Michel Sánchez destaca la importància del proper partit, que serà dijous contra la Real Societat.
10: Es un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així, i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip, i el dijous s'ha de notar.
8: L'Espanyol també té demà un duel davant l'Atlètic Club que pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
11: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
8: I en bàsquet, avui arrenca la jornada 31 a la Lliga ACB amb el duel entre el Bàsquet Girona i el Manresa de Fontajau a partir de les 8 del vespre. El duel català arriba en un moment clau en què tots dos conjunts estan separats per només un triomf amb els gironins per davant dels manresans. Malgrat la dificultat, el Girona buscarà forçar les seves opcions per entrar a la zona de play-off, mentre que els bagencs intentaran aconseguir una victòria que els certifiqui la permanència matemàtica. Abans del partit, lloances dels dos entrenadors per al rival, Moncho Fernández del Bàsquet Girona i Diego Campo del
12: Bàsquet
8: Manresa.
12: El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, un equip molt ràpid, molt agressiu, molta velocitat, amb molta qualitat.
13: Juguem els dos equips molt ràpids, sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, el pick and roll i el que deia, els últims segons, perquè té molta qualitat, més el rebot.
8: El duel de la primera volta, Elena, es va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. Veurem què passa avui a Fontajau.
0: Doncs n'estarem pendents i demà ho explicarem.
8: Molt bé.
0: Gràcies, Marta. Adéu. Que vagi molt bé.
8: Bon dia.
0: I en cultura, unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn al monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per feta l'existència d'una necròpolis a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè justament s'han localitzat en una zona molt transitada, concretament a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. S'han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. L'Auditori acull avui dimarts a les 8 del vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau a la Creu Roja. Aquesta és la tercera edició del concert per la Pau, després que el 2022 es celebrés per primera vegada i l'any passat decidissin tornar-lo a fer donat el context internacional de guerres. Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, remarca que, pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
14: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem, a l'Auditori, demà, a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
0: I acabem el Notícies en Xarxa d'avui centrant-nos en la nova convocatòria de vaga dels mestres i professors de tot Catalunya. De fet, al llarg del matí, els manifestants han tallat diverses carreteres del país, com la B20 a Barcelona, la C32 a Mataró o la C17 a Osona. Hores d'ara ja s'han aixecat aquests talls, però la circulació viària encara se'n ressent amb retencions considerables. Les protestes dels docents es dirigeixen ara cap al centre de la capital catalana, on hi ha prevista una manifestació a les 12 del migdia. N'estarem pendents i està clar que us n'informarem. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau, que vagi molt bé.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dimarts 12 de maig del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 17 graus, però amb alertes per tempestes que arribaran sobretot a la part final del dia. Estarem pendents al llarg de tota la jornada i de les diferents previsions meteorològiques que s'aniran actualitzant al llarg del dia. Revista de l'informatiu on, com sempre, repassarem l'actualitat del dia d'àmbit local, també general, amb píndola d'opinió d'Antoni López. Informació de servei d'aquest dimarts 12 de maig del 2026 i efemèrides d'un dia com el d'avui en l'àmbit informatiu i també musical. Comencem. Ho fem donant un cop d'ull a l'actualitat del dia, que tindrem ampliada a les 10, però que ens l'avança ara el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. Les escoles públiques de Tordera sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres i UGT i mantenen un calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos als centres. A banda d'avui, aquí al Maresme i a Tordera hem de tenir previstos de cara a aquest mes de maig també vagues els dies 19 i 28. 8 de maig. Clàudia Cebrián és membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i de la Selva.
2: I una de les coses que volem és una educació de qualitat i per això volem menys alumnes per aula, per tant, baixar les ràtios. I una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
1: L'espai agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. L'entitat, integrada per 5 ajuntaments, entre ells el de Tordera, cooperatives i consells agraris, reclamen al conseller Ordeig un grau superior en horticultura i solucions per al relleu generacional. Ens valorava la visita a la Generalitat el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
3: S'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre, doncs, seguir reforçant el projecte de l'espai agrari, on Tordera doncs, és una de les 5 parts que estan tirant endavant tot plegat.
1: El Club de Lectura porta avui la novel·la La Gran Família d'Antònia Carré Pons a la biblioteca. L'autora acompanyarà la trobada per comentar el seu llibre. Ens parla d'aquesta activitat la conductora del Club de Lectura, Mercè Pujades.
4: Un Club de Lectura no és mai d'una direcció, sempre és bidireccional. O sigui, ells diuen que surten sabent coses que no sabien, però jo també m'entrec conclusions de les diferents lectures, perquè qualsevol llibre té tantes lectures com lectors.
1: Balanç positiu del Sant Ponç 2026. Aquest any la meteorologia va acompanyar tothom qui va voler participar en les diverses activitats que es van organitzar al paratge natural de l'Ermita. I en esports, el Club Futbol Tordera assalta el camp del líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents a la grada. Valorava el partit l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
5: Nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol. Quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
1: Pel que fa al CEP Tordera, assoleix la permanència després de la derrota, però a la pista del Bianya Roser. Els diversos resultats del cap de setmana han deixat aquesta bona notícia final de la permanència pel CEP Tordera a la seva lliga. Un informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada. Aquesta tarda connectarem amb colònies, amb alumnes d'I4 i de segon de l'escola Brianxa, que passen un parell de dies a Brunyola. Connectarem aquesta tarda i també demà en els serveis informatius. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu a partir de les 10.
0: Gràcies, Lluís, t'esperem després.
1: Després.
0: L'avanç informatiu amb què hem començat aquesta revista de l'informatiu, ara, com sempre, toca música.

Donem un cop d'ull al món a través de les portades de la premsa del dia. Encetem aquest repàs amb la premsa generalista catalana. L'Ara destaca que els docents fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes. Les escoles afronten un final de curs marcat per la conflictivitat laboral. Mossos valoraran la proporcionalitat de la infiltració en una assemblea. Entrevista Yolanda Segura, portaveu nacional del sindicat USTEC. Diu amb 400 euros anuals podríem parlar d'aixecar la protesta. Imatge de la rua del Barça. Ahir pels carrers de Barcelona diu el Barça desborda els carrers. 13 punts més en la portada. La Fiscalia manté la petició de presó per al fill gran de Pujol. Primer positiu per antivirus entre el grup dels aïllats a Madrid. I Indra vol contractar 1.500 treballadors a Catalunya. Veiem el president de la Generalitat amb un dels responsables de l'empresa. La Vanguardia mostra en portada tota pàgina pràcticament la fotografia de la rua del Barça i pels carrers de Barcelona. Diu, els carrers seran sempre del Barça de Flick. En política, el govern i Esquerra ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. L'acord que es preveu per la setmana que ve haurà d'anar precedit de passos de l'executiu central en matèria d'aeroports, inversions i rodalies. Un dels espanyols del Gómez, Ulla, dona positiu en antivirus. L'Ondius salpa cap a Holanda, un cop desembarcats tots els passatgers. Indra creixerà a Catalunya amb 1.500 llocs de treball per la defensa. Fotografia per un caça militar, diu, una base secreta d'Israel per atacar a l'Iran. El Festival de Canes més espanyol que mai. El periòdico diu que un passatger espanyol dona positiu per antivirus. El creuer salpa cap als Països Baixos després de desembarcar a les Canàries tots els passatgers. Imatge també gran de la rua del Barça amb l'autobús, amb els jugadors celebrant i saludant a l'afició. Diu, el Barça viu una festa sense fi. 2 milions de catalans ja reciclen amb mètodes eficients. Un exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments. Indra crearà 1.500 llocs de treball a Catalunya fins al 2027. I Rubén Viñuales diu que Tarragona necessita empreses que generin progrés per al territori. El Punt parla d'un any de Lleó XIV. Des de la discreció i la prudència, el papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapest a Donald Trump. Referència també a la rua del Barça d'ahir, diu la Lliga dels Homes Extraordinaris. Flick i els seus soldats desarmats comparteixen felicitat amb centenars de milers de culers a Barcelona. A Madrid, El Mundo diu que Sánchez busca la mobilització de gairebé 600.000 vots fantasma per salvar Montero. Es volca Andalusia per mobilitzar a qui el voti en les generals i no a les autonòmiques. El vaixell de l'antivirus deixa Canàries i un espanyol positiu. Fotografia per llanxes de la Guàrdia Civil envoltant el vaixell. Vox va ignorar 3 informes i 5 correus per assetjament contra Gestoso i va evitar així activar el protocol. 30 llanxes per setmana agiten les costes andaluses. La tragèdia dels agents a Huelva polaritza el debat entre els candidats.

és sense cap referència al Barça, sí, en referències a Madrid. Diu el consell que va rebre l'Arbeló al gener que ha marcat el tota la temporada del Madrid. Enganxa't a Vinícius. L'ABC diu que un informe previ va alertar del risc greu de les narcollanxes. Un company de les Guàrdies Civils morts va elevar gairebé un any davant... Un any abans, les queixes dels agents per posar en perill les seves vides sense visors nocturns, dotacions reduïdes o embarcacions obsoletes. Fotografia pel ministre d'Interior ahir a l'Estret. I la mala mar obliga el creuer de l'antivirus a atracar a Tenerife i agrava la guerra entre Clavijo i el govern. Londius va marxar avançada la tarda rumb als Països Baixos després de ser evacuat en el moll de Granadilla els últims passatgers. El País diu que un dels 14 espanyols que viatjaven en el vaixell ha donat positiu. Londius abandona Canàries després d'evacuar els passatgers en 36 hores en un operatiu sense precedents. La fotografia és per un dels passatgers evacuats dissabte des d'un autobús de la Unitat Militar d'Emergències. Més notícies d'aquesta portada. El gran embús del terra frena 1,5 milions de vivendes en grans ciutats. El 30% dels terrenys inutilitzats estan en mans dels ajuntaments. Creix la rebel·lió laborista per forçar la dimissió de Starmer. El narco amplia les seves xarxes a Andalusia amb més violència. I multa a Gerard Piqué per operar a borsa amb informació privilegiada. Arribem així pràcticament a un quart de 10 del matí. Anem ara a parlar d'esports i economia. L'esportiu en fotografia, també l'anèssima, ja que veiem avui, de la rua del Barça pels carrers de Barcelona. La veiem en la seva arribada. El seu pas, volem dir, per carrers cèntrics, diu entusiasme. El campió de Lliga rep un bany de masses pels carrers de Barcelona amb el repte pendent de la Champions entre els propòsits dels protagonistes. Hansi Flick renovarà fins al juny del 2028 amb un any més opcional. L'esport, en fotografia també de la rua, ja de nit, diu passió culer. La rua dels campions desborda Barcelona amb 750.000 persones al carrer. Flick no es va perdre la celebració. Ojalà puguem celebrar aviat una Champions, va subratllar Lamine Yamal. Mundo Deportivo parla de Maria Blaugrana i mostra Lamine Yamal des de l'autobús. Barcelona surt al carrer en massa per aclamar el Barça campió. Amb Szczesny i Lewandowski a la proa del bus, els jugadors prometen tornar amb la Champions en el futur. L'As dedica la portada als jugadors del Real Madrid, han posat seriós. Diu cap a un nou Madrid. El fracàs de la temporada provocarà canvis a l'estructura deportiva. Si Mourinho accepta la proposta, serà l'entrenador. Farà entre 3 i 4 fitxatges de jugadors consagrats. La prioritat és trobar defenses. El Marca amb fotografia de Mbappé. Diu Mbappé no s'amaga. El davanter va cap a Valdebebas en el dia lliure de l'equip per continuar amb la seva recuperació. La seva intenció és reaparèixer aquesta setmana. I acabem amb la premsa econòmica. Cinco Días diu que Moeve envia requeriments a unes 100 empreses per la gran apagada. Filials del grup han remès burofaxos a companyies a les que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència ha obert expedient i altres que no figuren en la llista amb vistes a futures demandes. L'Economista diu que els Estats Units augmenta el 22% el preu del gas a Espanya en 3 mesos. La demanda industrial se'n ressenteix i el consum retrocedeix un 6% a l'abril. I finalment, Expansión diu que Indra, Navantia, Amper i Oesia disparen previsions. Són tot empreses armamentístiques. I amb aquest titular completem el repàs a les portades dels diaris d'avui dimarts. Fem, com sempre, una pausa per la música. Ara amb Roxy Music.

0: Tordera.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid, a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.

0: Un quart i mig de 10 del matí. Hem repassat els titulars locals, també els d'àmbit general a través de la premsa del dia. Ens quedem ara amb un article d'opinió. El d'avui ens el signa el nostre company Toni López i es titula "No saben governar una democràcia".
1: Bon dia, Tordera. Soc Toni López i avui me toca fer la píndola. Aquestes píndoles les escric perquè així no se m'escapa cap grolleria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major Josep Lluís Trapero han actuat ja diverses vegades contra el fair play o la bona fe i contra la llibertat de reunió i manifestació. Primer fou en una manifestació catalanista independentista on un activista català portava una canya de pescar molt llarga amb una estelada. Un mosso, que semblava que era important en l'operatiu, volgué arrencar l'estelada i es va fer mal amb la canya. Segons Mossos, Trapero i Parlon, el catalanista portava una vara extensible. Atenció, no una canya, no. Una vara extensible que està catalogada com una arma il·legal. Quan l'afer va anar a judici, lògicament, davant les imatges en què el catalanista portava una canya, el jutge va desestimar que portés una vara extensible i va poder sortir lliure. Ara Parlon i Trapero espien els nostres mestres en les seves reunions. Recordem que el dret de reunió és protegit per la Constitució del 78. És clar que algú s'ha equivocat, però Parlon i Trapero ni tan sols reconeixen aquesta qüestió, haver-se equivocat. Aleguen que és una pràctica que forma part de l'operatiu ordinari dels Mossos. Allò que no es forma part de l'operatiu en la política, de l'operatiu ordinari en la política catalana i espanyola, és la cultura de la dimissió. Per fi, hem de dir que ens hem de conformar i aguantar aquesta desgràcia que són aquests caps polítics que no tenen ni idea de com es governa una democràcia.
0: Gràcies, Toni, per la teva reflexió. Arribem a 5 minuts per 2:15 del matí.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Un minut que passa de 2:15 del matí d'avui dimarts 12 de maig del 2026. Torderes, avui és un post-Sant Ponç, ara mateix amb una temperatura de 17 graus centígrads, però com dèiem, amb un avís per fortes pluges que podien ser tempestuosos, que s'ha activat per les 3 de la tarda i que finalitzarà la mitjanit. Ara mateix, però, la temperatura, com dèiem, de 17 graus, vent de 7 km per hora i una humitat relativa del 72%. Avui, que és el Dia Mundial de la Infermeria, de les Dones Matemàtiques i de les Petites i Mitjanes Empreses, també es celebra Sant Nereu. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Avui hi ha recollida de voluminosos a l'urbanització de Sant Daniel i Terra Brava. Recordem que cal deixar-los a la porta de casa, havent trucat al telèfon 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui, com dèiem, esperem un dia variable. Passarem d'estones de sol a núvols amb avisos de tempesta que, com dèiem, s'activen a partir de les 3 de la tarda fins ben bé la matinada. Avui esperem una màxima de 20 graus. Per demà també un dia tapat, ennuvolat, amb una mínima de 9 i una màxima de 19. El riu manté el seu cabal amb 2 metres cúbics per segon. El calendari del pagès diu que hem de recollir pèsols. Diu maig ventós i juny calent fan bon vi i bon sarment. Avui dimarts tenim mercat de fruita i verdura a la plaça de l'Església. Lamentem la mort de Montserrat Torrent Casas, de 86 anys, la vídua d'en Rusca. La cerimònia serà avui a les 5 de la tarda a la parròquia de Tordera. Llegim que ni Nova York ni Buenos Aires, Badalona. Adidas tria una pista de llafiar per al seu gran anunci amb Lamine Yamal i Messi. La multinacional esportiva tria una pista de carrer catalana per gravar el seu spot de cara al Mundial de Futbol. Avui a la web i xarxes de Ràdio Tordera us recomanem el Preguntes i Respostes sobre Tordera amb l'alcaldessa Respon. I ens quedem amb una frase de Zig Ziglar, diu: la teva actitud no és la teva aptitud, la que determinarà la teva altitud.

0: dos quarts i mig de 10 del matí anem a repassar que era notícia en un 12 de maig al nostre poble. Avui fa 10 anys explicàvem que 5 dotacions de bombers havien participat aquell migdia en les tasques d'extinció d'un incendi en un habitatge d'un bloc de pisos de l'avinguda Fibracolor. Segons bombers, el foc s'havia originat a la cuina del pis, en concret es sospitava que podria ser la campana extractora de la cuina. Segons fonts municipals, una dona de l'habitatge havia estat traslladada a l'Hospital de Calella per valoració per inhalació de fum. No hi havia, però, altres ferits greus, però l'edifici s'havia desallotjat per precaució. El succés havia obligat a tallar el trànsit per aquest carrer mentre s'havien efectuat les tasques d'extinció. Avui fa 5 anys, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva havia rebut un total de 3 robots per facilitar la desinfecció de les habitacions del virus com coronavirus, SARS o bacteris multiresistents. 2 d'aquells aparells s'usarien als hospitals de Calella i Blanes i el tercer es faria servir a l'Hospital Asil de Sant Jaume de Blanes. En tots els casos estaven realitzant les instal·lacions pertinents dels diferents centres per poder-los posar en funcionament. Els robots serien utilitzats pels professionals de neteja i podrien desinfectar una habitació de mida estàndard en uns 10 minuts a través de llum ultraviolada. A més, en una sola càrrega, el robot podia desinfectar diverses habitacions. Un cop el personal havia fet una primera neteja, s'introduïa el robot dins de l'estança i mitjançant una tauleta es definia el recorregut que hauria de seguir la màquina perquè de forma autònoma passés per tots els racons traçats. El professional iniciava l'operació des de l'exterior de l'habitació per garantir en tot moment les mesures de prevenció. Ho explicava Susana Bosch, cap de serveis generals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
1: Aquest robot, una vegada les habitacions estan mal de... El que ens ajuda és a fer una acció final. Pot programar automàticament, però nosaltres ho farem a nivell manual. Per què? Perquè nosaltres els nostres hospitals sempre estan plens, hem de pactar amb la part d'infermeria com podem entrar a l'habitació una vegada feta la neteja d'alta. Llavors tu entres al robot i amb la tablet defineixes el que és l'habitació. Una vegada ho has definit tot, has de tancar la porta i enxegar-lo des de fora, perquè són llums ultraviolades a nivell C, que són molt potents, i llavors mata totes les bactèries i els virus. Els temps de funcionament tot depèn de l'estructura que tu tinguis de les habitacions. Ens han fet una formació i ens han donat unes guies i anirem provant, però evidentment és per el Covid i per qualsevol bactèria o virus multiresistent.
0: Calia destacar que per poder utilitzar aquests robots havia estat necessària oferir una formació prèvia al personal de neteja que l'hauria de posar en funcionament. Robots que havien estat subministrats per l'empresa danesa UVD Robots, que havia guanyat un concurs d'emergència. Aquella iniciativa formava part de la feina que s'estava portant a terme des de la Comissió Europea per proporcionar equipaments útils i necessaris als estats membres i ajudar-los a fer front a la pandèmia. En total, la comissió destinaria 12 milions d'euros de l'instrument d'ajuda d'emergència per adquirir un total de 200 robots. I avui fa un any la Colla de Diables de Tordera feia una crida a Instagram per trobar nous tabalers. L'entitat havia fet una publicació en la qual animava tothom a provar independentment del seu nivell o coneixements previs en música i s'oferia a tots els interessats que fessin un assaig gratuïtament. Ens ho explicava la cap de colla, Lorena García.
2: Sí que és veritat que el post que vam fer anava una mica enfocat al tema de tabals, però també tenim altres accions, com la de malabars i la de la piro, la pirotècnia en foc, que abarca més coses. I tot això enfocat a que entri gent nova, noves idees i una mica tot de renovació. Som una bona colla igualment actualment. Però bueno, sempre està bé que hi hagi gent nova, amb ganes d'aprendre i formar part de la nostra família de diables.
0: I fins aquí les efemèrides informatives d'aquest 12 de maig, informativament parlant a Tordera. Fem una pausa per la publicitat.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Notícies en xarxa. Edició Matí.

0: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
1: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
2: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Entrem a la recta final de la revista de l'informatiu. 15 minuts ens separen de les 10 del matí i ara hi posarem més música. Comencem amb actualitat. Els Rolling Stones han donat a conèixer les principals dades del seu nou disc, Foreign Tongues, que es publicarà el 10 de juliol sota la marca Polydor Universal Music. Conté 14 cançons gravades als estudis de Metropolis, a l'oest de Londres. A més dels col·laboradors habituals, Daryl Jones, Matt Clifford o Stephen Jordan, han participat a la gravació de Foreign Tongues, Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith, dels The Cure, i Chad Smith, dels Red Hot Chili Peppers. El disc inclou una aparició especial de Charlie Watts, registrada durant una de les seves últimes sessions de gravació abans de la seva mort el 2021. Com dèiem, han presentat dos avançaments. El primer es titula Rogue and Twist i el que escoltarem a continuació, In the Stars.

Indestars, com dèiem, l'avançament d'aquest nou àlbum que fins al juliol no veurà la seva llum amb els incombustibles Rolling Stones. 11 minuts i les 10 del matí, anem amb efemèrides musicals d'aquest dimarts 12 de maig del 2026. En un dia com el d'avui, l'any 1928, a Missouri naixia el compositor, pianista, productor, arreglista de pop, també de bandes sonores de cinema, Burt Bacharach.

La música prou coneguda dels The Carpenters, que també passava per el geni que recordàvem. I anirem ja, doncs, amb més música. En un dia com el d'avui de l'any 1942, a Upminster, al Regne Unit, naixia Ian Dury, un dels intèrprets de rock sorgit durant la New Wave.

tema icònic aquest que sonava de I Enduri, Sex and Drugs and Rock and Roll. 3 minuts, arribem a les 10 del matí. La darrera referència, nascut en un dia com el d'avui de l'any 1948 a Birmingham, al Regne Unit, és Steve Winwood. Amb ell ens acomiadem i tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Les escoles públiques de Tordera sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres i UGT i mantenen un calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos als centres. Clàudia Febrian és membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i de la Selva.
2: I una de les coses que volem és una educació de qualitat i per això volem menys alumnes per aula, per tant, baixar la ràtio. I una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
1: Dimarts 12 de maig de 2026, l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. L'entitat, integrada per 5 ajuntaments, entre ells el de Tordera, cooperatives i consells agraris, reclama al conseller Ordeig un grau superior en horticultura i solucions per al relleu generacional. Xavier Pla, regidor d'Entorn Rural i Pagesia aquí a Tordera.
3: S'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre, doncs, seguir reforçant el projecte de l'espai agrari, on Tordera doncs, és una de les 5 parts que estan tirant endavant tot plegat.
1: El Club de Lectura porta avui la novel·la La gran família d'Antònia Carrer-Pons. L'autora acompanyarà la trobada avui per comentar el seu llibre. La Mercè Pujades és conductora del Club de Lectura.
4: Un club de lectura no és mai d'una direcció, sempre és bidireccional. O sigui, ells diuen que surten sabent coses que no sabien, però jo també m'entrec conclusions de les diferents lectures perquè qualsevol llibre té tantes lectures com lectors.
1: Balanç positiu dels Sampons 2026. Aquest any la meteorologia va acompanyar tothom qui va voler participar en les diverses activitats que es van organitzar al paratge natural de l'Ermita. En esports, el Club Futbol Tordera salta al camp del líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents a la grada. Escoltem l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
5: Nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol. Quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment aquesta jornada de dimarts comença amb el cel serè, però l'acabarem amb xàfecs i tempestes, i és que aquesta tarda el temps s'ha de complicar amb un augment de la inestabilitat que deixarà precipitacions a qualsevol punt de la comarca. Localment podran ser intensitat forta i abundants, superar els 20 litres per metre quadrat. A banda d'això, hem de dir que els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, amb una situació marítima que estarà dominada bàsicament pel marejol, això sí, amb mar de fons. Les temperatures mínimes d'aquesta passada nit han baixat a les fondalades i a prop de la costa, mentre que han pujat una mica cap a la serrada litoral. Les màximes baixaran en el conjunt del territori i vam tenir un dia molt suau en quant a temperatures. Es van disparar una mica les màximes cap als 24-25 graus. Avui amb prou feines arribarem als 22. Per tant, seran suaus, però no tant. De cara a demà persistirà la inestabilitat amb un matí variable i una tarda en la qual altre cop haurem de parlar de xàfecs localment de caire tempestuós, més probables demà al centre i al nord del Maresme.
1: Informatiu que completarem amb el Tordera en directe, avui parlant de celebració a l'Escola Badruna Tordera, i avui a partir d'aquesta tarda connectarem també amb colònies, en concret amb alumnes d'I4 a segon de l'Escola Brianxa que han marxat avui i demà de colònies a Brunyola, i connectarem, com dèiem, aquests propers dies. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dimarts 12 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Els sindicats educatius majoritaris tornen a sortir aquest dimarts al carrer en una vaga de sector. Reclamen la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. El Maresme serà un dels territoris especialment afectats, amb jornades de vaga previstes també per als dies 19 i 28 de maig. Els convocats denuncien l'immobilisme del departament i exigeixen reprendre les negociacions. Entre les principals reclamacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu dels docents, la reducció de ràtios a les aules, més recursos per l'atenció a la diversitat i menys càrrega burocràtica als centres. Així ho detalla Clàudia Cebrián, és membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i de la Selva.
1: Llavors, els motius principals són, per una banda, que ens trobem amb unes aules massificades, amb molts alumnes, amb moltes dificultats per atendre'ls, i una de les coses que volem és una educació de qualitat i per això volem menys alumnes per aula, per tant, baixar les ràtios, per poder atendre'ls a tots, perquè cada cop ens trobem una realitat molt més complexa de l'aula. D'altra banda, que ens trobem també amb molta sobrecàrrega de treball. Una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
0: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A les escoles bressol, els serveis mínims serà d'un membre de la direcció i 33% de la plantilla, mentre que els centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també es fixa un 50% del personal per garantir els serveis essencials. D'altra banda, la setmana passada es va fer un pas de gegant per la protecció i el desenvolupament del sector primari a la nostra zona. L'Associació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es va presentar de forma oficial davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, demostrant la potència d'un projecte que uneix administracions i productors. L'associació destaca per la seva gran representativitat, ja que està composta per 5 ajuntaments amb Tordera com a peça clau, 3 cooperatives i 5 consells agraris municipals. Durant la reunió amb el conseller Ordeig, els representants de l'espai agrari van posar sobre la taula les qüestions que més preocupen el territori, com el pla de motes, el relleu generacional i l'educació especialitzada. Ho explicava el regidor d'Entorn Rural i Pagesia aquí a Tordera, Xavier Pla.
2: La interlocució amb el conseller Ordeig ha estat positiva. Se li ha transmès la preocupació pel pla de motes, també pel relleu generacional del sector, que és una cosa que en els propers 10 anys ens ha de portar doncs, amb molta feina i dedicar molts esforços, i també per fer possible aquest relleu també s'ha demanat l'ampliació de la formació en aquest sector i, per tant, doncs, la creació d'un grau superior en horta.
0: La trobada va finalitzar amb una valoració molt positiva per part de tots els integrants de la Baixa Tordera.
2: La reunió d'aquesta setmana ha transcorregut doncs, amb una sintonia plena amb la conselleria, ha captat doncs, les necessitats del sector i en aquest cas doncs, de l'espai agrari de la Baixa Tordera i per tant ha estat molt positiva. S'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre doncs, seguir reforçant el projecte de l'espai agrari, on Tordera doncs, és una de les 5 parts que estan tirant endavant tot plegat.
0: Aquesta presentació oficial obre noves vies de col·laboració de cara al futur que han de permetre reforçar el projecte i dotar el sector de les eines necessàries per ser competitiu i sostenible. Amb aquesta aliança, Tordera i els municipis veïns s'asseguren una interlocució directa i forta amb el govern per defensar els interessos de la pagesia de la nostra zona.

0: La Biblioteca de Tordera acull aquesta tarda una nova edició del Club de Lectura. La conductora del club, la Mercè Pujades, proposarà comentar la novel·la La Gran Família, d'Antònia Carré Pons. La sessió comptarà amb la presència de l'autora per comentar el seu llibre. La conductora del club, Mercè Pujades, explica que l'activitat és un enriquiment per a tots els participants.
1: Un club de lectura no és mai d'una direcció, sempre és bidireccional. O sigui, ells diuen que surten sabent coses que no sabien, però jo també m'entrec conclusions de les diferents lectures, perquè qualsevol llibre té tantes lectures com lectors.
0: El Club de Lectura serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Tordera i està oberta a tothom. Qualsevol persona interessada en formar part o rebre informació del Club de Lectura pot posar-se en contacte amb la mateixa Biblioteca de Tordera. I els torderencs i torderenques van ser fidels un any més a la celebració de la festivitat de Sant Ponç de l'11 de maig. Aquest any la meteorologia va acompanyar a tothom qui va voler participar de les diverses activitats que es va organitzar al paratge natural de l'ermita. La jornada va començar amb l'ofici solemne i la benedicció de les roses. Els cants de la coral de la parròquia i la processó per l'esplanada de l'ermita van adornar un matí que va finalitzar amb la rossada popular organitzada per la Comissió de Festes. A la tarda, jocs infantils i l'audició de sardanes amb la cobla Marinada van posar a punt i final a l'aplec de Sant Ponç 2026. Totes aquestes activitats es van realitzar gràcies a la Comissió de Festes, la Regidoria de Festes. Recordem que durant tot el dia hi va haver servei de transport continu i gratuït des de Tordera fins al paratge de Sant Ponç.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera va protagonitzar dissabte una d'aquelles gestes que queden gravades a la memòria. Els homes de Guillem Ferrer van vèncer per 1-2 al camp dels fins llavors líder, el Sils, sobreposant-se a un ambient hostil i a un autèntic diluvi. Una victòria d'orgull quadribarrat que ajorna la celebració local i manté viu el somni del títol a falta d'una sola jornada. L'equip va sortir amb una intensitat alta i al minut 14 Marc Ruiz va fer justícia al domini tordarenc obrint la llauna. Quan semblava que el partit estava sota control, l'àrbitre va assenyalar un penal al minut 40 que va permetre als Sils empatar abans del descans. Aquest gol va encendre un clima tens a les grades on part de l'afició local va increpar els jugadors i l'equip de retransmissió de Ràdio Tordera. A la represa, la resiliència visitant va tenir premi. Carlos Esquinas va tornar d'una lesió, va entrar al minut 82 i només dos minuts després va caçar una pilota morta dins l'àrea per certificar l'1-2 definitiu. El xiulet final, però, es va veure entelat per una invasió de camp i diversos incidents que van requerir la intervenció policial. Escoltem l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, valorant el final de l'encontre.
2: També vull aprofitar, no sé si d'això, però si alguna vegada s'ha dit alguna cosa que no tocava, s'ha dit alguna cosa que potser no estava fora el guió, doncs mira, potser demani disculpes, millor no se'n cauen els anells per demanar disculpes. El que està clar és que era tot esportiu, o sigui, jo no em fico res a nivell personal, a nivell d'això, és tot esportiu. Jo sóc entrenador de futbol a la tercera catalana, ojalà l'any que ve sigui segona, me treballo perquè l'any que ve estigui segona. Al final puc entendre que hi hagi rivalitat, perquè un va primer, l'altre va segon, sí. Està claríssim, però no sé, crec que s'ha passat un nivell, jo crec, i bé, sense més, nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol, quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
1: Amb aquest triomf, el Club Futbol Tordera se situa líder amb 69 punts, amb dos d'avantatge sobre el seu perseguidor. El títol i l'ascens directe es decidiran aquest dissabte al Municipal, on si els tordarencs guanyen seran campions. Just després, el CEP Tordera va certificar la permanència Supercopa Catalunya. Malgrat la derrota per 70-42 a la pista del Càmping Bianya-Rosser, el CEP Tordera ja pot celebrar la salvació matemàtica a la màxima categoria del bàsquet català. No va ser un duel senzill per les de Marc Alonso, que van pagar car un inici erràtic amb només 4 punts anotats en el primer quart. Tot i la millora en el segon període, 33-16 al descans, la solidesa ofensiva del Roser va impedir qualsevol intent de remuntada. Cal destacar l'actuació individual de Júlia Juventeny, que van signar uns números espectaculars, 22 punts, 8 rebots, 7 recuperacions i 33 de valoració. La derrota de l'Espanyol contra el Premià confirma de forma definitiva la permanència tordarenca a falta de dues jornades per acabar la Lliga. El Club Petit Tordera va tancar diumenge la seva participació al Parroquial aquesta temporada amb un brillant triomf per 4-2 davant el Sant Cugat. El duel va estar marcat pel gran encert d'Arnau Vidal, autor d'un doblet decisiu en el seu últim partit a casa amb la samarreta groga i vermella. Tot i que el Sant Cugat va empatar el maig en dues ocasions, la solidesa defensiva i les intervencions provincials de la porteria local van mantenir el Tordera dins el partit. Els gols de Dani Traqui i Nacho Fernández van segellar una victòria que certifica la cinquena posició a la taula. El Parroquial va acomiadar l'equip i Vidal amb un ambient festiu per cloure la temporada notable. Escoltem Arnau Vidal.
3: Sí, bueno, jo al final la temporada que ve no seguiré jugant a hockey. Fins aquí la meva etapa en el hockey. Ha sigut una etapa molt divertida. He jugat a Hockey Lliga, he jugat aquí amb el Tordera Hockey Plata, he jugat a Nacional, he jugat a totes les categories i traient això estic molt content, m'emporto moltes experiències, m'emporto moltes amistats i bueno, una altra etapa a la meva vida.
1: Finalment, l'equip tancarà oficialment la temporada el proper dissabte a la pista del GEC. Pel que fa a l'Atlètic Club Tordera, va tancar la jornada amb una contundent victòria per 2-5 a Tossa. Tot i haver de remuntar el marcador en dues ocasions, els torderencs van exhibir la seva estadística golejadora en els instants finals. En només 4 minuts van anotar 3 gols per sentenciar el maig. Amb aquests 3 punts, l'Atlètic es manté tercer amb 52 punts a 5 de la segona posició. Amb aquests 3, tot i que la posició actual ja garanteix un ascens, l'equip lluitarà fins al final per la segona posició, que atorga l'ascens directe a la categoria de preferent.

0: La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Ens ho explica Esther Minguell.
1: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
1: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
3: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
4: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
1: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: Un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona els darrers 3 anys per tentatives suïcides i autolesions. És el fet que va augmentar des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina i el gas del riure. Ens ho explica Maite Podo a la següent crònica.
5: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
6: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
5: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
0: Anem per la informació del temps, previsió meteorològica de la veu d'en Joaquim Serra.
7: Comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel serè a tota la comarca. De tota manera, hi ha aire fred en alçada i això en aquesta època de l'any implica que tenim inestabilitat. De moment, les temperatures nocturnes de la passada nit amb el cel serè han baixat a les fondalades de l'interior de la comarca i també a la costa, mentre que s'han mantingut o han pujat a la serralada litoral. Tot això en un matí, com dèiem, de sol, però aquesta tarda es pren xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que localment podran ser d'una certa intensitat i també podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Els vents avui bufaran fluixos, força variables, però amb predomini de la component marítima, per tant, vents humits, i la situació en quant a l'estat del mar ha d'estar dominada una jornada més per la mar de fons. De cara a demà, la inestabilitat no marxa, es manté. Encara al matí, variable, però a la tarda altre cop podem tenir alguns xàfecs irregulars, principalment al centre i al nord de la comarca, amb vents novament fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que, com avui, continuaria dominada pel marejol, però amb lleugera mar de fons. Demà les temperatures semblants a les d'avui o un pèl més baixes. Demà passat, dijous, continuarà el temps inestable i, novament, després d'un matí en el qual ja podrem tenir algun primer xàfec, sembla que a la tarda aquestes precipitacions es farien una mica més generals i es podrien presentar a qualsevol punt de la comarca. Evidentment, tot això ho hem d'anar veient, ho hem d'anar refrescant allà dels pròxims dies, però ara per ara sembla que tindrem, durant bona part d'aquesta setmana, un temps que vindrà marcat pels ruixats i per les tempestes aquí al Maresme.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Avui som a l'escola Badrona Tordera perquè volem conèixer sobre... Hi ha una activitat que tenim agendada, però que volem conèixer més sobre ella. Tenim amb nosaltres el director de l'escola, en David Fernández. Hola, David,
2: bon
1: què tal?
2: Molt bé, molt bé.
1: Ens trobem a l'entrada de l'escola on podem veure, doncs, a banda dels murals que encara hi ha de Sant Jordi, sí, que són molt treballats, veiem un plafó on es parla del Badrona Alumni i un logotip que ens recorda una miqueta els logotips que s'han utilitzat a la celebració dels 200 anys de la congregació Badrona. David, hi ha alguna relació entre aquesta celebració dels 200 anys amb aquest logo Alumni que veiem aquí darrere?
2: Sí, doncs mira, us explico. Aquest any hem celebrat els 200 anys de la Fundació de les Escoles Badrona a Catalunya. Vam fer una celebració així important al Terracoarent al febrer. I en el marc d'aquesta celebració dels 200 anys s'ha volgut impulsar tota aquesta plataforma Alumni, que ja s'havia treballat una miqueta per reforçar aquest vincle amb els dics alumnes, però s'ha creat una plataforma una miqueta més potent. I llavors, per donar-hi visibilitat, doncs hem creat, o hem fet arreu de tota Catalunya, festes Alumni.
1: Molt bé, David, explica'ns una miqueta, doncs, el projecte Alumni. Jo el relaciono molt, per exemple, amb projectes universitaris, no? No sé si s'ha agafat d'aquesta relació del món universitari també en el món de l'escola. Explica'ns en què consisteix.
2: Sí. Bé, la idea és reforçar els vincles amb els exalumnes de l'escola. Llavors, s'havia fet alguna activitat, alguna actuació concreta, però ara, arrel dels 200 anys, on s'ha volgut crear aquesta plataforma, que si veieu aquí hi ha moltes, a part de les trobades que parlarem ara més concret, doncs formació per als exalumnes, avantatges, fins i tot borsa de treball, ajudes perquè puguin fer voluntariat, és a dir, que fer una mica més global. I en això concret que us deia de les trobades, doncs aquí a l'escola organitzem aquesta trobada Alumni el dia 15 de maig, que és una miqueta la festa a nivell escola Badrona Tordera. Arreu de tota Catalunya s'han creat també aquestes festes i nosaltres volem, doncs, que la gent vingui a l'escola, la gent que fa més temps que no trepitgi l'escola pugui fer una visita per l'escola i la gent que la coneix una miqueta més, doncs, relacionar-se amb antics mestres que vindran, per exemple, i llavors farem una sèrie d'actuacions que potser no explico molt concretament per donar una miqueta d'emoció a la cosa, però la idea és això, que el dia 15 tothom que vulgui pugui venir a l'escola. En principi a 6:45 obriríem l'escola fins a les 9 aproximadament, amb una sèrie d'activitats que, si un cas, després podem concretar una miqueta més.
1: Exacte, molt bé, després les concretem. Entenc que s'obre així una línia estratègica, diguéssim, a nivell de la congregació, per no només centrar, diríem, el que seria a l'avui de l'escola, de famílies, d'alumnes, sinó que també es busca el contacte amb la societat i amb antigues persones, no?, que havien format part de l'escola.
2: Exacte, sí, sí. O sigui, hi ha com una part de Badrona Tordera, diríem, que és tornar a acceptar els alumnes que vinguin a l'escola, que ens ajudin, per exemple, a fer orientació professional, per exemple, i coses concretes, però a nivell Badrona Catalunya també se'ls oferirà, doncs, això que dèiem, borsa de treball, possibilitat de fer voluntariat a altres llocs d'Europa on tenim comunitats, és a dir, una sèrie d'activitats ja més globals, com deies tu, a nivell de les 39 escoles les va donar a Catalunya.
1: Per tant, és tornar a activar a persones que havien tingut relació amb l'escola, no?
2: Exacte, sí, sí, que tornin a venir a l'escola, també els ajudem o els diem que poden fer, per exemple, un sopar després d'aquesta trobada, aquest vespreig que dèiem del dia 15, perquè hi ha moltes promocions que t'expliquen, no?, de que ens agradaria trobar-nos, però a vegades no tenim l'excusa o no tenim l'opció, doncs mira, potser aquesta excusa pot ser bona per després fer un petit sopar i trobar-se la gent de la promoció, no?
1: Molt bé, tot això s'activa, ens deies, ja d'una manera digital, o quines són ara les possibilitats que tenen persones que hagin sentit de parlar o que sentin ara de parlar d'aquesta trobada per poder, com a mínim, venir en aquesta primera trobada i a partir d'aquí participar d'aquest projecte?
2: Molt bé. O sigui, com dèiem, no?, s'ha creat aquesta plataforma Alumni a nivell de tot Badrona i la manera de fer-ho correcta és entrar a la pàgina web de l'escola o de qualsevol altra escola, però de l'escola nostra, i allà hi ha una part que diu Alumni i registrar-te, i llavors això et donarà accés a la plataforma Alumni, que és on et pots apuntar a la festa. Si hi ha gent que té alguna dificultat, perquè hi ha aquesta part digital, que potser hi ha exalumnes que són d'altres generacions que han tingut alguna dificultat, doncs que vinguin a l'escola, que diguin, mira, sí que volem venir el dia 15, no ens hem acabat d'en sortir amb el tema més digital, doncs els apuntem i contem amb ells. La idea és que vingui com més gent millor i ens puguem retrobar amb generacions més properes, de fins i tot joves que fa poc que han acabat, amb generacions més antigues, que hi ha moltes persones grans que van venir, perquè a l'escola ja tenim una sèrie d'anys, i que tenen moltes ganes, no?, d'assistir a la festa.
1: La porta d'accés, per tant, a tot aquest nou projecte seria d'entrada aquesta trobada.
2: Exacte, sí, sí.
1: Molt bé, David, ens hem traslladat al pati de l'escola, un espai que, bé, que jo crec que exalumne ha canviat molt. Aquí serà, entenc, el punt neuràlgic d'aquesta trobada, que, com ens deies, és ara mateix aquest primer punt de contacte amb l'alumni. Explica'ns una miqueta com anirà aquesta trobada.
2: Molt bé, va, us desvello algunes coses de la trobada. O sigui, la trobada és el dia 15. La idea és que a 6:45 aproximadament obrirem l'escola i els exalumnes que vulguin poden venir a visitar l'escola. Això que deies tu, el pati, que sí que ha canviat, algunes classes, les entrades, gent que fa temps que no ha vingut a l'escola i que pugui visitar. Potser hi haurà gent que no tindrà tant d'interès perquè ja fa poc que ha estat per aquí. Vale. Una vegada hagin fet aquesta visita, doncs farem una mica la inauguració de la festa, per dir-ho d'alguna manera, i hi haurà una sèrie d'actuacions, que ens fa molta il·lusió, perquè són actuacions musicals, d'altre tipus, d'exalumnes, o sigui, d'alumnis que hem demanat que, si volien, i els hi feia molta il·lusió venir, hi haurà un petit escenari i ells faran, ja publicarem per les xarxes una mica l'horari de les actuacions i que pugui la gent, doncs, gaudir d'aquestes actuacions. Hi haurà una mica de pica-pica i també hi haurà un servei de bar per la Pitt Foundation, que és on nosaltres aquest any a l'escola aboquem totes les accions solidàries, i la idea és aquesta, que la gent pugui estar per aquí a l'escola, sobretot estar tot assentat aquí al pati de l'escola, i pugui passar una estona recordant històries, anècdotes, veient profes antics que potser ara feia temps que no veia.
1: La idea per tant, pensar... entenc que també hi haurà alumne, però també hi haurà professorat.
2: Sí, clar, hem convidat a mestres de l'escola que estan aquí, que els fa il·lusió veure alumnes que fa un temps que són fora, però també exprofes, que també els fa molta il·lusió doncs, veure i reconèixer gent que havia tingut a classe, i a l'inrevés, no? Jo crec que hi ha molts alumnis que els farà il·lusió veure, doncs, mestres, no sé, com la Roser, com la Flora, etcètera, etcètera, que vindran a la festa també.
1: Mm-hmm. Molt bé, aquesta festa es fa aquest any. Mm-hmm. Està prevista continuïtat? Hi han previstes altres tipus de trobades entre els alumnes antics de l'escola?
2: Sí, la idea és... Això és el punt de partida, una mica que dèiem, i a partir d'aquí poder fer altres activitats. No les tenim ara encara estipulades, però sí que la idea és que cada curs fer alguna acció, alguna activitat que inclogui els exalumnes d'alguna manera o una altra. Alguna cosa o potser més festiva, però també alguna cosa més a nivell professional o de col·laboració amb l'escola.
1: Bé, David, 200 anys per una congregació, entenc que són molts anys d'educació continuada. Sí. S'han fet celebracions, s'han fet activitats. Sí. Com hi participa l'Escola Badrona Tordera? En quines activitats hi han hagut més de tot això?
2: Molt bé, et deia, no?, que el febrer es va fer la festa així, més institucional, a Tarragona, amb totes les escoles, totes les persones, famílies, alumnes. I els alumnes aquí a Tarragona van participar fent una cantata que s'ha organitzat justament i que s'ha fet expressament per aquests 200 anys. I alguns dels nostres alumnes van participar-hi, però no van poder anar-hi tots. Llavors el decidit és fer-la, la cantata aquesta, al Teatre Clavé, perquè tots els alumnes puguin participar i totes les famílies puguin venir a veure-la. Llavors, perquè la cantata encara sigui una miqueta més gran, l'hem compartit amb els alumnes de l'Escola Badrona de Malgrat. Llavors, el dia 27 de maig es farà aquesta cantata al Clavé, amb alumnes de Badrona Tordera i Badrona Malgrat, totes les famílies, evidentment, d'aquests alumnes, i també obert a la gent que vulgui. Llavors, si algú li fa il·lusió veure que és una cantata, la veritat que molt xula i molt emocionant, doncs, en breu, estaran les entrades possibles de comprar a través de la web del Teatre Clavé, i llavors poden accedir aquest dia 27 de maig a la cantata.
1: Què és una cantata?
2: Una cantata. Una cantata és un conjunt de cançons que tenen un fil argumental que nosaltres a l'escola fa molts i molts anys que participem a la Cantània, que està organitzada pel Departament d'Educació, però que aquest any, ja que teníem la cantata Badruna i que ha estat escrita expressament, fins i tot es diu Quimà, una mica jugant amb el nom de Joaquima, no? Uh-huh. O sigui, que ha estat creada per això. I llavors, fins i tot tenim la sort del dia aquest que us deia, 27 de maig, que el creador de la cantata i la directora de la cantata estaran aquí amb nosaltres dirigint la cantata i participant en aquesta actuació. Per tant, bueno, pensem que pot ser un acte també molt maco a nivell de 200 anys aquí a Tordera.
1: Molt bé, hem sortit de fora al carrer, feia aquest darrer tram d'entrevistes. No sé si teniu algunes activitats més que també de l'escola que estiguin adreçades al
2: sí,
1: poble.
2: Sí, mira, Una que té també a veure amb els 200 anys, que potser queda una mica més lluny, però perquè jo penso que està bé que la gent ho conegui, a Montserrat hi ha el que se'n diu el Camí dels Fundadors, que són fundadors de diferents... per exemple, Vedruna, o Escolapis, etc. I a nivell Vedruna s'ha fet una imatge molt xula, que l'ha fet a més un mestre de Vedruna Malgrat, que estarà dintre d'aquest camí dels fundadors. Llavors, els alumnes, per exemple, avui, justament avui de primer i segon d'ESO, han anat a Montserrat a fer aquesta visita del camí aquest, veuran l'estàtua així a mitges perquè la inaugurem d'aquí un parell de setmanes, però la podran veure. I l'altra cosa que també ens fa molta gràcia poder fer una mica de difusió, perquè és una cosa que a l'escola ens l'estimem molt, és la caminada solidària que sempre fem al voltant de Santa Joaquima. Aquest any és el diumenge 24 de maig. I bé, una mica com aquests últims anys, amb un parell de recorreguts perquè la gent tranquil·lament pugui anar-hi caminant, anar-hi corrent, més llarg, més curt. Hi ha sortejos, hi ha la botifarrada, també la col·laboració amb la Pitt Foundation, que és
1: l'entitat que us cura.
2: Aquesta entitat monodeficiències primàries, i que la farem aquest dia 24. Llavors animem a tothom que vulgui apuntar-se. Doncs hi ha uns cartells pel poble, hem enviat també a nivell digital els cartells i la gent es pot apuntar i gaudir d'aquesta caminada que sempre ens porta molt, molt bons records.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns, David.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i us convidem a tots aquests actes i que pugueu venir-hi i assistir-hi.
1: Amb aquesta invitació acabem el Tordera en directe. Adéu-siau.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
4: Índola d'opinió. Cada dia una mirada diferent.
5: Bon dia, Tordera. Soc Toni López i avui me toca fer la píndola. Aquestes píndoles les escric, perquè així no se m'escapa cap grolleria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major, Josep Lluís Trapero, han actuat ja diverses vegades contra el fair play o la bona fe i contra la llibertat de reunió i manifestació. Primer fou en una manifestació catalanista independentista on un activista català portava una canya de pescar molt llarga amb una estelada. Un mosso, que semblava que era important en l'operatiu, volgué arrencar l'estelada i es va fer mal amb la canya. Segons Mossos, Trapero i Parlon, el catalanista portava una vara extensible. Atenció, no una canya, no. Una vara extensible que està catalogada com una arma il·legal. Quan l'afer va anar a judici, lògicament davant les imatges en què el catalanista portava una canya, el jutge va desestimar que portés una vara extensible i va poder sortir lliure. Ara Parlon i Trapero espien els nostres mestres en les seves reunions. Recordem que el dret de reunió és protegit per la Constitució del 78. És clar que algú s'ha equivocat, però Parlon i Trapero ni tan sols reconeixen aquesta qüestió, haver-se equivocat. Aleguen que és una pràctica que forma part de l'operatiu ordinari dels Mossos. Allò que no és forma part de l'operatiu en la política, de l'operatiu ordinari en la política catalana i espanyola, és la cultura de la dimissió. Per fi, hem de dir que ens hem de conformar i aguantar aquesta desgràcia que són aquests caps polítics que no tenen ni idea de com es governa una democràcia.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres de tot Catalunya. Connectem ara amb Barcelona, concretament anem a Plaça Espanya, on professors comencen ja a dirigir-se al punt de manifestació, que serà a les 12 del migdia a Urquinaona. On allà hi tenim a la nostra companya, la Carina Vallvé. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, doncs la columna de docents que ha sortit o que està sortint ara mateix a Plaça Espanya, amb mig miler llarg de mestres i professors, s'ha desdoblat i es dirigeix per la Gran Via i per paral·lel cap a la Plaça Urquinaona, on, com deies, d'aquí a una hora de començar la gran manifestació unitària d'aquesta marea groga. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació i anar més enllà de l'acord que UGT i Comissions Obreres van signar al març, una manifestació d'avui que està marcada per la infiltració dels Mossos amb una assemblea de docents i la falta d'explicacions que ha donat el govern al respecte. De fet, algunes pancartes es poden llegir lemes com claustres vigilats, escoles abandonades.
2: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu preventiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I 8 dotacions dels bombers treballen en un ensorrament parcial d'edifici a Olot. Com a mesura preventiva, també s'han desallotjat els veïns de 3 edificis del davant. Fins al lloc s'hi han desplaçat també l'arquitecte municipal, tècnics de les companyies de serveis i un equip de drons i gossos del grup caní de recerca per tal de descartar víctimes a l'interior. Es tracta d'un edifici que estava abandonat. I una incidència de la companyia telefònica està afectant el servei de telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. Precisament han indicat que la incidència és baixa a Catalunya, però que tot i això es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. I un home de 80 anys i veí de Pinós del Solsonès està desaparegut des d'ahir la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i 2 dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els Dos Vallès. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí.
1: Bon dia i bona hora, Tordera. Passen 3 minuts de les 11 del matí i arranca una nova edició de l'Ara i aquí, el magazín de Ràdio Tordera que us acompanyarà com cada dia de dilluns a divendres fins a la 1 de la tarda. Avui és dimarts 12 de maig del 2026 i tenim per davant 2 hores de ràdio amb informació, entreteniment, participació i molta proximitat. Anem cap a l'abans de continguts. Comencem fent un cop d'ull al menú radiofònic d'aquest dimarts. Durant la primera hora del programa farem el nostre habitual repàs a les efemèrides i als dies internacionals. Connectarem els nostres corresponsals per conèixer les temperatures d'ahir arreu del territori. Obrirem línies amb la pregunta del concurs perquè hi pugueu participar. I acabarem aquesta primera part amb la nostra tertúlia d'actualitat, comentant els temes més destacats del moment. I a la segona hora, com cada dimarts, parlarem de viatges i sortides a la panxa del bou amb en Lluís Josep, que ens portarà noves propostes i escapades interessants. I acabarem el programa amb una entrevista a fons per descobrir històries i projectes en calma i profunditat. Tot plegat fins a les 1, aquí, a l'Ara i aquí. Dies internacionals. Avui, 12 de maig, el calendari ens deixa diverses commemoracions destacades, especialment vinculades al món de la salut. La més important és el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada dedicada a reconèixer la feina dels professionals d'infermeria arreu del món. La data coincideix amb el naixement de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la infermeria moderna. La seva tasca durant la Guerra de Crimea al segle XIX va revolucionar l'atenció sanitària i va establir les bases de la infermeria professional tal com la coneixem avui. El Dia Internacional de la Infermeria és una oportunitat per posar en valor una professió essencial dins del sistema sanitari. Els infermers i infermeres no només tenen un paper fonamental en hospitals i centres mèdics, sinó també en l'atenció domiciliària, la prevenció, la salut comunitària i l'acompanyament emocional dels pacients. Els darrers anys, especialment després de la pandèmia de la Covid-19, la societat ha pres encara més consciència de la importància d'aquests professionals. Aquesta tarda també serveix per reivindicar millors condicions laborals. Aquesta jornada també serveix per reivindicar millors condicions laborals, més recursos i el reconeixement d'una feina que sovint va molt més enllà de l'assistència mèdica. Perquè cuidar no és només curar, també és escoltar, acompanyar i fer suport. També avui se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, una jornada que busca donar visibilitat a aquestes malalties, sovint invisibles, i reivindicar més investigació i comprensió social. I a més, avui és el Dia Europeu de les Pimes, dedicat a reconèixer la importància de les petites i mitjanes empreses en l'economia i l'ocupació. També és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques. I dels dies internacionals passem a les efemèrides, que va passar un dia com avui, un 12 de maig de l'any 1937, és coronat el rei Jordi VI al Regne Unit, en plena prèvia a la Segona Guerra Mundial. Ja ho sabeu que era tartamut. L'any 1949 es posa fi oficialment al bloqueig de Berlín per part de la Unió Soviètica, un dels primers grans episodis de la Guerra Freda. L'any 1965, la nau soviètica Luna 5 arriba a la Lluna, en plena cursa espacial entre els Estats Units i la Unió Soviètica. L'any 2002, un 12 de maig, l'expresident dels Estats Units, Jimmy Carter, visita Cuba, convertint-se en el primer expresident nord-americà a fer-ho. L'any 1988, Catalunya, el 12 de maig, Barcelona continua avançant en les grans transformacions urbanístiques vinculades als futurs Jocs Olímpics de Barcelona 92, amb obres i projectes que canviarien per sempre la fisonomia de la ciutat. I l'efemèride musical. Acabem amb aquesta introducció amb música. El 12 de maig de 1971, a l'Ajuntament de Saint-Tropez, a França, Mick Jagger es casa amb Bianca Pérez, el que pretenia ser un casament discret es va convertir en una festa boja en tota regla. És el que significava ser un Rolling Stone en aquells temps.

0: Passa un minut d'un quart de dotze, comencem amb el concurs, perquè avui sembla ser que la gent de les temperatures està una mica moixa i no en trobem ningú. Completa aquest refrany català. Dies de maig, dies amargs. Els pans curts i els dies... Ja sabeu que us dona opció per entrar en un sorteig per obsequi de les xutxes Elisa. Així és que paga la pena de provar-ho. Completa aquest refrany català. Dies de maig, dies amargs. Els pans curts i els dies...
1: Llargs.
2: Llargs, deu ser.
3: Sembla que sí, però...
1: El que passa que les postes de sol no en veiem cap, perquè cada dia està núvol.
0: Esperem que no ens plogui a sobre avui.
1: Sí.
2: A la tarda pot ser que
0: sí. A la tarda pot ser que sí. Anem cap a publicitat i tornem de seguida.
4: Ara i aquí.
5: FM. Ràdio Tordera.
4: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre després de l'informatiu a Ràdio Tordera.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Molt bé, anem cap a les temperatures que fan a Marreixac. Joan González, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia. I bona hora, també.
0: Sí. Com estem, de temperatures?
1: Bé, una cosa, que, la temperatura que us dic, és d'ahir o de, des de divendres?
0: Des de divendres.
1: Com ho veu?
0: Des de divendres.
1: De divendres?
0: Sí.
1: Vale. Mira, la màxima de divendres va ser de 20 graus, 4 dècimes. La mínima de 10 graus i 8 dècimes. Un 73% d'humitat. El màxim de vent de 24,1 km hora. El dissabte el màxim va pujar a 20 graus, la mínima era de 13 graus 2 dècimes, una humitat d'un 72%, i el vent de 32,2 km hora, i la pluja de dissabte 15 litres i 6 dècimes.
0: Uh-huh. 15 litres i 6 dècimes,
1: 15 litres, 15 i 6 dècimes.
0: Sí, està molt bé.
1: I el diumenge, la màxima va pujar, la màxima va ser de 22 graus 7 dècimes. La mínima de 13 graus i 5 dècimes. 29 km hora al vent. I a l'humitat, un 70... Perdó, aquí m'he equivocat. Diumenge, 23 graus, 3 dècimes.
0: Uh-huh.
1: La mínima va ser de 15, de 11 graus, 5 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Un 73% d'humitat.
0: Uh-huh.
1: El màxim de vent, de 37 km hora.
0: Uh-huh.
1: I la pluja enregistrada a la matinada eren 4 dècimes. Uh-huh. En total de la pluja són 16 litres clavats.
0: Molt bé, 16 litres. Va molt bé.
1: Està bé, ha fet una bona regada i que no ha fet mal.
0: No, fa allò de... Pel maig cada dia un raig, no?
1: Sí, però en principi avui té pluja,
0: sí,
1: demà.
0: Sí, sí, ja ho sabem. A la tarda, diuen.
1: Sí, de fet s'està carregant, ja.
0: I ahir dilluns vas poder agafar temperatures o eres a Sant Ponç?
1: No, no, ja fa temperatura.
0: Molt bé.
1: Bueno, a veure, ja tinc l'aplicació, també la tinc al mòbil, eh?
0: Ah, ok, moltes, ok, moltes, ok.
1: Moltes vegades que no sóc a casa...
0: La mires per l'aplicació.
1: Abans que truqueu, la miro a l'aplicació, uh-huh. Doncs ja, com que truqueu, ja us ho he dit.
0: Molt bé. Doncs endavant, mira, dilluns.
1: El dilluns. La màxima va ser 22 graus 7 dècimes.
0: Uh-huh.
1: La mínima va ser de 13 graus 5 dècimes. Humitat, un 53%. I el vent de 29 km hora.
0: Uh-huh.
1: I avui la mínima ha sigut de 10 graus 4 dècimes. I ara estem a 19 graus 1 dècima, amb un 73% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 18 graus 1 dècima. Una mica l'aire és fresquet, però ara aquest temps està molt bé, ara.
0: Sí, sí.
1: És el migdia que comença a apretar una mica el sol.
0: Sí, però tampoc ens podem queixar, eh?
1: No. No, no. Tinc la mitjana de la setmana. O ho deixem per un altre dia.
0: No, digues, digues.
1: Vale. Pues mira, la setmana del 4 al 10 de març, la màxima mitjana d'aquesta setmana va ser de 20 graus 5 dècimes. L'any passat era de 19 graus 4 dècimes. Això són 1 grau i una dècima més alta. La mínima aquesta setmana va ser 11 graus 4 dècimes i l'any passat de 10 graus i 8 dècimes. Això també són 6 dècimes més alta.
0: Mm-hmm.
1: Quan la pluja aquesta setmana van caure 16 litres, que el que he comentat abans,
0: sí.
1: I l'any passat era 25 litres i 6 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Això són 9 litres i 6 dècimes menys.
0: Menys, molt bé.
1: I el vent, el màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 10, quan vam arribar a 37 km hora. I l'any passat el dia 8, igual, en 36, perdó, en 30,6 km hora. Ja has vingut una mica a la tabarra avui.
0: No, no, molt bé, molt bé. Ha estat molt interessant. Així es veiem també l'evolució una mica del
2: sí.
0: temps.
2: Avui també tenim un sant interessant, eh?
0: Sí, és que deia Sant Pere...
2: Avui és Sant Pere
1: Regalat. Demà Sant Pere Regalat.
0: És demà
1: avui.
0: Sant Pere
1: plou,
0: Regalat.
1: 40 dies.
2: No, 12, sí. 12 som avui.
1: No, no, el calendari posa demà. No, el calendari posa demà.
0: Demà 13.
1: A més, que a casa Sant Pere Regalat.
3: No, algú que el posa avui, posa el dia 12.
1: Bueno.
2: Però s'han equivocat, doncs.
0: Però, igual, què diuen de Sant Pere Regalat?
1: 40 dies,
2: si plou.
1: 40 dies de pluja seguida, o alguna cosa
2: així. Si plou el dia, de Sant Pere, si plou el dia de Sant Pere, 40 dies de pluja seguits.
0: Doncs toquem fusta... Dia 13. Doncs toquem fusta i aviam si plou i així tenim 40 dies de pluja, però sense fer mal.
2: Sí, home, ja
1: ve, 40 dies de
2: pluja no pot
1: pas, eh?
0: Molt bé. Moltes gràcies, Joan González.
1: Fins demà.
0: Tinguis bon dia. Adéu.
1: Anem
0: cap a publicitat.
4: Ara i aquí.

0: Molt bé, comencem amb la tertúlia. Mariona Serra, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Pilar Bota, bon dia, bona hora.
2: Bon dia a tothom.
0: Arseni García, bon dia, bona hora.
3: Molt bon dia.
0: Tu portaves el tema i ens havies proposat dos temes, i podem fer els dos. Sí, un era els xampons, que sí. Ens ha semblat xampons, suposo, i l'altre era el gran Barça de Hansi Flick. Doncs...
3: Actualitat pura i dura.
0: Sí, clar, actualitat pura i dura, mai millor dit. Què us va semblar, i xampons?
1: Xampons jo hi vaig anar-hi al matí, perquè a la tarda no hi vaig anar-hi, però sí. Hi havia... Bé, hi havia encara, jo vaig veure que hi havia taules pels voltants a dinar, semblava que hi havia gent, però després a l'hora de donar l'arròs jo hi era, vaig marxar, no sé si va anar molta gent, poca, o com va anar a l'hora de repartir l'arròs, no?
0: Diu que van fer arròs per 2.000 persones.
2: Déu, varen dir-ho.
0: Déu-n'hi-do.
1: Doncs jo crec que els devia sobrar, eh?
0: Sí?
1: Me sembla que sí, perquè vull dir, el ser dilluns és més... No ho sé, bueno, jo vaig veure gent, però... No ho sé de si després va anar molta gent a buscar-ne.
0: Sí, és que va gent a buscar-ne expressament.
1: Sí.
0: Pilar.
1: A la Iglesia, una felicitació, perdoneu, que sempre arregla la glòria, sí. Que vam sempre impressionant, com deixen xampons amb aquells rams de flors penjats per tota l'església. I vull dir, molt bé, cada any ho porta molt bé. Bueno, després també fan la sortida dels gegants, com fa el professor,
0: sí.
1: També vaig anar al professor.
0: El professor.
1: Sí, i bé. El que passa que no, el capellà encara no l'havien informat, pobre, de tot el que es fa en una festa d'aquestes, no? I va haver de baixar per poder beneir les roses, perquè no portava ni l'aigua per beneir, ni portava res, es veu. I va haver de baixar i tornar a pujar. Sort que la van avisar.
0: Bueno, així es fa una mica d'esport.
1: Això. No, que devia baixar algú, no? Perquè si no...
0: Suposo. Sí. Pilar.
2: Jo no sóc pas activa com la Maria. El xampons el vaig passar tot el dia a casa.
0: Bé, sí.
2: És que me trobo que la família tots estan fora d'aquí.
0: Treballant
2: fora.
0: Sí.
2: I jo sol anar a xampons, el cor tampoc em dona. I la veritat és que vaig estar a casa, vaig seguir una mica el que feien... però és dels pocs anys que no he anat a xampons, perquè sí. Tinc molt de record de xampons des que era menuda, fins que vaig estar a la comissió de festes, que llavors, com l'Arseni parli de xampons, explicaré una petita anècdota.
0: Doncs endavant, Arseni, parla de xampons.
3: Explica-la. Ara hi he dit.
2: Sí, bueno, fa 43 anys que es fa la paella a xampons. Al principi dels ajuntaments democràtics van haver-hi dos consellers a Tordera que varen començar a fer el garranxo, varen anar a Massanet, em sembla que és a Massanet que tenen, que tenen d'allò, que tenen costum de fer el ranxo, i varen anar a copiar el ranxo de Massanet. Llavors, esclar, els ajuntaments, com jo vaig...
3: Perquè tu recordes com era el ranxo? Què era?
2: Eren calderes i posaven com una escudella barrejada.
1: Una escudella barrejada.
2: Com una escudella barrejada, era el ranxo. Anaven a buscar calderes, precisament a casa meva hi ha una caldera que la feien servir pel ranxo. A les cases de pagès teníem calderes per coure les carbasses.
3: A llar de foc, sí.
2: Per coure les carbasses, pel bestiar, per coure, per com feien vi, fer bullir el vi.
1: El porc.
2: Les cases de pagès tenien una caldera gran. I aquesta caldera ens l'havien vingut a buscar per fer el ranxo. Més tard també la varen venir a buscar per escalfar l'aigua per l'arròs. També la varen venir a buscar. I encara està a casa. No, però no era pas aquesta l'anècdota. Com us deia, jo vaig estar en el primer ajuntament. I al principi de tot, esclar, no hi havia ni comissió de festes formada ni res. Va ser qüestió d'anar fent entitats. I aquests dos consellers varen començar a fer el ranxo. No sé si el varen fer 2 o 3 anys. Llavors es va formar la comissió de festes. Jo fer el ranxo a Tordera no ho veia adequat perquè no es havia fet mai. En canvi, tenia el record que la gent sí que anaven amb la paella i feien l'arròs a xampons. I llavors estava a la comissió de festes i una de les propostes que es va fer va ser per què no fem paella en vez de ranxo. I això era l'any 43. Jo tenia 40 anys, me'n recordo ben bé. I jo dic que és una anècdota perquè els dos consellers que havien començat a fer el ranxo es varen enfadar moltíssim amb mi. Es van enfadar perquè varen fer la paella. però n'hi van haver d'altres que no, puc dir el seu nom, en Joan Camps va ser un dels que de seguida va pujar la paella, es va cuidar de la paella, és més...
3: Encara se cuida.
2: Tots aquests anys en Joan Camps s'ha cuidat de conservar la paella a casa seva d'un any per l'altre. O sigui que fa 43 anys que, en certa manera, sóc una mica culpable de que es faci la paella a Sant Ponç. I en Joan Camps se li ha d'agrair perquè... sempre la va conservar, perquè deia, si la deixem a segons un, com l'anem a buscar, s'ha arrovellada.
1: Sí.
2: I ell, i encara, com diu l'Arseni, encara se cuida de conservar la paella.
3: La família, ara en aquest cas és el gendre, perquè sí. Ell, pobrot, ja...
2: Sí. Sí, però no deixa de que han creat història. Sí. Faig una mica d'història de, la,
0: sí, està bé,
2: de
0: està
2: la,
0: bé.
2: La paella de Sant Ponç.
3: Eh? O sigui, tu és la mare de la... una de les mares de la paella.
2: Bueno, jo vaig proposar-ho, però la comissió de festes va decidir, vull dir, i la comissió de festes tothom ho va veure molt bé.
3: Doncs crec que va ser un gran encert, perquè és un dels reclams, podríem dir, importants d'aquesta
2: sí, sí.
3: Ple.
2: Sí.
3: Allò que s'hi va per anar a buscar l'arròs.
2: La, hasta sí. La intel·ligència artificial parla de la paella de Sant Ponç.
1: Sí. Si voleu, no. Una altra anècdota de pel mes, cap al 1880, més o menys, eh? Que vaig trobar un document a l'Ajuntament que obligaven els carnissers el dia de Sant Ponç a portar una taula i anar a vendre la carn allà a Sant Ponç. Ho vaig trobar documentat.
2: De fer molts anys, això, eh?
1: Ja t'ho dic, abans del 1900.
2: Caram, sí.
1: Sí, no
3: sé. D'aquí deu venir això que nosaltres vam conèixer, era de que hi havia parades de menjar de botigues quan érem més joves,
2: sí, sí, sí.
3: I això s'ha perdut, sí. Esclar. Però ara són de xutxes, que diu sí, en Toni. Sí, sí. Ara són de xutxes i qüestions no, aquestes de menjar ràpid americà, però recordo jo que hi havia parades de botigues de Tordera que venien embotit, on venien... Tot això ha existit a Sant Ponç.
1: Sí. No recordo. Xurros. I avellanes, que hi havia avellanaire que anava a vendre les avellanes a Sant sí. Ponç i els cacuets.
3: Pitu.
2: Pitu avellanes. Es feia... les famílies es covien la carn ells mateixos a casa. Sabíem, el meu pare... perdoneu. El meu pare, que era caçador, ens feia una cosa que no l'he oblidat mai i no he vist mai més a fer. No, per coure la carn a la grella, portàvem xai sempre per coure la brasa, agafava un bruc que fes així forma de Y i llavors hi posava bastonets, travessers, entre un i l'altre, no sé com ho lligava, amb coses mateixes de bosc, sí. I llavors feia foc i posava la
3: era
2: carn.
3: Era la grella, allò?
2: Sí, era la grella. I posava la carn sobre la grella, de bruc, i com sempre deia, com comença a encendre's el bruc, la carn ja està cuita.
3: Ah, sí?
2: Sí. No, no he vist mai cap més que ho sapigués fer.
3: No, jo això no ho havia sentit mai.
2: Jo, llàstima, aquell temps no s'hagués pogut gravar perquè és una cosa molt
1: curiós,
2: bonica.
1: Sí.
2: Ell, ja dic, buscava el bruc en forma d'I, llavors quasi les travessers ho lligava en coses mateixes del bo, sempre hi ha coses que lliguen. Jo d'això en tinc molt de record de lo que fèiem. Sí, sí. I sempre deia això, com el bruc es comença a encendre, la carn ja està cuita.
3: Aquesta és una, sí, sí. Una anècdota, crec que important, no se m'hauria corregut mai.
2: Sí. Sí.
3: Home, estem recordant això, Sant Ponç, i la involució, que de vegades és l'evolució, comporta ara que no es puguin fer aquests focs i aquestes clar, coses com es feia abans.
2: Cada un feia el seu
3: que abans cada taula tenia el seu foc.
1: Foc sí.
3: Cada taula i es menjava carn una vegada o molt poques vegades i ja se menjava.
1: Nosaltres molt cassoles.
3: S'inauguraven les maduixes.
2: I llavors una altra cosa. La gent anava, no hi havia cotxes, és clar. I anaven en carros i en cavalls, sí. en tartanes sobretot. I sortint de Sant Ponç...
3: I a peu
2: també.
3: No, també no. La majoria.
2: Però, bueno,
3: la majoria a peu.
2: Jo com que anava en tartana em pensava que...
3: No, jo hi anava a peu.
2: I llavors es feien carreres, com els pagesos sortien de Sant Ponç després del dinar i de les sardanes, llavors des de Sant Ponç fins a Tordera,
3: hi
2: ha qui és que corria més amb els cavalls.
3: No, els ciutadans del centre de Tordera anàvem a peu.
1: I autocar també n'hi ha vingut, sabeu que ara veieu...
3: Va venir posterior.
2: Era més tard.
1: Sabeu aquells que veiem ara encara a Bolívia? Líbia o per allà aquells països que van a sobre de l'autocar i d'aquella manera que van,
0: sí.
1: Doncs aquí per Sant Ponç anàvem així.
2: Aquí ho feien, no sé aquí ho feien cada diumenge, això, eh?
1: Sí.
2: Cada diumenge venien pageses, sí, de Massanet i
1: portaven... Però dalt hi portaven els cabassos, a dalt, però nosaltres
2: no, no, i portaven hasta vedells xurmers, sí, que diem nosaltres, petits, lligats a dalt l'autocar.
1: Però a Sant Ponç nosaltres anàvem a dalt. No, amb els ja, allà on tiraven els formers i anaven ja nosaltres.
3: Érem joves. Sí.
2: Com han canviat les coses?
0: Sembla sí que han canviat, sí.
2: Moltíssim.
3: No, però és curiós de que el jovent d'ara no es pot imaginar, doncs, això, que cada taula que hi havia, que eren molt familiars,
1: sí,
3: aquestes taules eren, reunia tota la família i de vegades una part del veïnat, sí, o... Sí. I això, es feia foc a terra i es cuinava i...
2: Jo recordo...
3: I es portava menjar cuinat.
2: No recordo que portéssim taules, recordo que menjàvem a terra. Portàvem mantes...
3: Sí, la taula va venir posterior, sí, es menjava a terra.
2: Es menjava a terra, eh?
3: Tens raó.
2: Bueno, d'esclar, tenim una
3: Després
2: edat.
3: Va venir la taula.
2: Llavors
3: es va descobrir la taula i això, plegable.
1: Sí. I això d'anar a comprar roses, no, només cada un si portaven roses, els venien i ja estava... Sí. I llavors el jovent el que fèiem és uns coixins amb unes banderoles petites amb una agulla, i llavors anàvem a la gent, si els deixàvem, posaven l'agulla i ens donaven la voluntat, i llavors era per l'Iglésia i pels gastos que tenien o el que sigui, però anàvem a posar les banderetes aquestes.
3: Molt bé, i no sé si és una sensació, ara que estàs dient, no sé si és una sensació meva o què, però la gran protagonista... podria ser inclús més protagonista que el mateix arròs, la gran protagonista eren les sardanes.
2: Sí. I una altra cosa que no ens recordem.
3: Les sardanes eren...
2: Oh, sí.
3: Era allò, sí, tots estàvem pendents de quina copla venia, quines sardanes tocaven...
1: El tiro la rodella...
3: Ara els veig més secundàries, les sardanes.
2: Sí, sí. Però el tiro la rodella, el que diu la Maria, i el que tocava més encertava, li regalaven un xai.
1: Sí, sí.
2: Feien el tiro la rodella, i encara me recordo un lloc de Sant Ponç que estava...
1: Sí.
2: Des d'allà on te fan la paella, des d'aquell indret...
1: Sí, cap allà darrere.
2: Des d'allà, cap a la muntanya...
1: Sí.
2: I llavors posaven gent a baix que vigilés que no s'acostessin gent allà, i es va perdre. Suposo que era perillós tirar tiros allà, eh?
1: No, a més, és que senties pam i pam tota l'estona, tota l'estona.
2: Sí, sí, és que tenia molt pillor, sí.
3: I d'un guard que no es ves trencant l'olla.
1: Sí, també.
2: Ara no es fa.
3: Era per la mainada, allò era...
2: No es fa ara.
1: Sí, ho hem pensat, encara ho van tornar a fer.
3: Sí?
1: I, sí, ara no ho sé si aquest any també ho van fer, però un any ho dèiem perquè era perillós. Mira, és que tot és perillós ara, tot és perillós. I vull dir, no, escolta'm allò, vull dir que ja ho vigilen.
2: Sí.
3: Feia anys que es feia.
2: Sí, tota la vida ho havia vist, que cau l'olla.
3: I trencava l'olla i allà caia.
0: Sí. Jo ho havia vist, i fins a 18 anys o així ho havia vist.
2: Sí. Els fills havien anat a trencar l'olla.
0: Sí, sí.
1: Ho van treure i ho van tornar a posar. I ara no sé si es continua o no es continua, perquè a la tarda no hi era jo, ahir a la tarda.
3: Mm. Era una... Era, bueno, la segona festa major, la festa major petita, és la festa major petita, i en aquella època que no se podien celebrar masses coses, aquesta se celebrava moltíssim.
1: I era el primer dia
3: era una festa molt celebrada per a la població de Tordera, molt, però
1: sí,
3: molt, eh?
1: Molt, sí.
2: El poble de Tordera quedava deshabitat. Tothom anava a Sant Ponç.
3: Sí, sí.
2: Perquè el dia de Sant Ponç anaves pels carrers i no trobaves ningú.
3: No, perquè allà es trobava tothom. No, allà trobaves a tothom. Sí. Allà saludaves a...
2: Oh, i tant, gent que feia temps que no veies.
3: Sí, sí, allà saludaves a tothom. I en quant a això, les costums que hi havia i les que s'utilitzava més, crec que els hem anomenat totes, però... podria ser

0: setmanes, tot l'estiu.
1: A la tarda es fa la tardana, sí.
2: Aquí a Tordera són privilegiats.
1: Només s'han tret la que tocaven després de la professora, perquè hi anava a l'orquestra, anava amb la professora també, me'n recordo. Sí, i llavors tocaven una sardana o dues després.
2: Al migdia.
1: I llavors a la tarda tocaven tota l'audició completa. I ara només ho fan a la tarda i prou les sardanes.
0: I a Tordera, com considera que és un poble, la sardana té molta salut.
2: Tenim la sort de tenir la nostra
3: sardana.
0: Sí,
3: sí,
0: sí.
2: Perquè han treballat... No són pas tots els pobles.
3: No sé què passarà quan aquests que hi han suscat.
2: Sempre ho dèiem.
3: Fa anys i anys que ho porta.
0: Déu vulgui que tinguin successors.
2: Primer va ser en
0: Rosselleda,
2: després en Jordi Camó, i va estar-hi molts anys treballant-hi, i ara tenim en Maria. El que passa que busquen gent jove.
3: Però part de la Junta continua, si han incorporat noves...
0: Sí,
2: però ja busquen més persones. Joves. Persones més joves, però la gent més jove no està per això. Podent més endavant, no sé, a mesura que es vagin fent gran, la gent s'incorporaran, perquè treballen moltíssim, treballen moltíssim i fan moltes coses.
0: I llavors hi ha
3: molts actes,
0: l'associació que s'ha constituït amb el nom de Colla Antaviana, perquè la Colla Antaviana havia tingut molta requesta, va viure un moment de declivi i ara han guanyat un campionat de punts lliures, que tornen a estar una revifalla.
3: A mi allò ja va ser l'admiració de... Perquè allò és un altre món, allò no és ballar sardanes, allò és... són atletes ballant sardanes.
2: Això dels punts lliures que diuen, eh?
0: Sí, sí.
3: Són atletes, aquesta canalla són atletes ballant sardanes.
2: Sí.
3: Amb una elegància i un...
2: Sí. Té, i són joves que salten, que bueno.
3: I
1: a Tordera, impossible... que van anar a la colla aquesta endaviana, van anar als Jocs Olímpics del 92.
0: Sí.
1: La colla de Tordera van anar a ballar.
0: Sí. Veus? Que
3: devia fer una exhibició.
1: No, quan sortís, recordeu que van fer
0: a la inauguració.
1: Van fer les cinc canelles eren cinc sardanes. I van anar-hi els
3: No és que en aquella època, tot com deia el Toni, teníem una colla que guanyava arreu de Catalunya. Havia tingut molts premis. Després no sé què va passar, va davallar una mica.
0: Una mica.
1: No, saps què passa? Ja us ho diré jo, perquè...
3: Sant Toni en sap més que jo.
1: Perquè hi tenia el meu. Com estudien, llavors, esclar, quan marxen ja a l'universitat...
3: Home, esclar, ja relleus.
1: Llavors ja, i aquest d'això es queda...
2: Sí, amb això.
1: Alguns segons continuen, però... pocs,
0: clar, depèn. Han volgut revifar-ho i s'estan sortint.
1: Sí, molt bé.
2: Tenim sort de tenir aquesta associació.
1: I tenen premis, vull dir que...
2: Tenim sort de tenir-la.
0: Sí. Aviam si des d'aquí ens escolten i tornem a demanar a ser Vila Pubilla de la Sardana, no? Sí. Ciutat Pubilla de la Sardana. Que no es va aconseguir perquè ens va guanyar el Vendrell.
1: Sí.
0: Clar, el Vendrell té la requesta aquesta que...
1: No, perquè... sí.
0: Que tenen Pau Casals...
1: Sí, aquest any volien reivindicar, no sé què, venia d'en Pau Casals.
0: Sí.
1: I llavors van guanyar ells.
0: I es van guanyar per molt poquet.
1: Sí.
0: Però bé. Ja arribarà tot.
1: Això.
0: Tot arribarà.
1: Sí.
0: Perquè hem de pensar que no ha d'arribar. 3:45, canviem de tema, un altre tema d'actualitat. Ahir Barcelona va viure una festa entusiasta, una festa que va deixar Barcelona de gom a gom als carrers principals. Els jugadors del Barça van viure una comunió amb els seguidors i seguidores del Barça. Això sembla que és un somni, perquè... 7 o 8 nois de la cantera, del planter, que en català és planter, han aconseguit que 11 o 12 galàctics no puguin arribar a guanyar
3: aquí
0: la Lliga.
3: Aquí sí que podem aplicar-hi allò de grans mals, bones solucions.
0: Sí.
3: Venim d'un Barça que tenia un Barça galàctic, que guanyava tot, enamorava tot el món, amb un Messi convertit en el millor jugador de la història, amb un Xavi, amb un Iniesta, amb tot un seguit de jugadors que van marcar una època, i això s'acaba. No s'acaba solament en el camp, sinó que la crisi es trasllada a la directiva. I ve, doncs, les animalades bogeries de llançar diners i empobrir el club amb deutal fins a la mèdula, i no n'hi havia prou d'això, que doncs feia 10 anys que estàvem pendents de

0: fer l'estadi nou. I l'endeutament i les obres de l'estadi, esclar, eren impossibles. I, a més, l'empobriment de l'equip en la gespa, tot sumava perquè vingués una època, tots sabíem que venia una època que els passaríem,
1: sí.
0: No morades, no, més enllà de... Tots sabíem que passaria això. Sí, sí, no hi ha diners, no es poden fitxar jugadors i comencen a estirar del planter, de la Masia. I aquí es demostra que quan les feines es fan bé, tantes vegades que hem parlat aquí de l'escola, la importància que té l'escola, també hem parlat moltes vegades del gambarrisme i de la poca qualitat que hi ha en el jovent en quant a quin futur tindrem en aquest país, però veieu com hi ha també a tots els àmbits hi ha gent molt bona. I a la Masia de Can Barça s'havia fet una bona feina i hi havia nanos molt macos. El que vol dir que no tots són porqueries. No, també hi ha gent molt maca.
2: Així aquí... també va estar la Masia. Per
3: sí, que... sí.
0: Hi ha gent molt maca.
3: A més, aquí tenim molts joves i són molt macos, també. A Ràdio
0: aquí
3: Tordera.
0: A Ràdio Tordera passa el mateix, sí.
2: És que com generalitzem quin jovent que hi ha ara, és una minoria de
3: clar,
2: jovent.
3: És una minoria que es fa veure jovent, molt.
2: Hi ha jovent molt maco.
3: Sí,
2: hi ha jovent molt maco.
0: I aquest jovent resulta que el van... Esclar, han mamat una educació,
1: sí.
0: Han mamat un sistema, han mamat una manera de jugar, i això és una impronta que els hi queda. I sobretot, un, com te diria jo, una estimació brutal envers el club. Ho porten a dintre el cos, a dintre l'ànima, i forma part d'ells. El seu ADN està impregnat de barcelonisme, del Barça. Fa tants anys que hi són a dintre. Què ens passa a nosaltres en casa nostra? Sí. Amb la casa particular nostra, la nostra llar. Allà on hem nascut, ho portem a dintre, ho arrelem, parlem el català, parlem això, parlem allò. I aquests nanos ho porten a dintre perquè ha estat tants anys mamant això. I quan han pujat al primer equip, com que són molt bons... també, no tot, també s'ha de dir que són molt bons, tenen, tècnicament, no en sortia la paraula, tècnicament són molt bons, si tot a la seva qualitat i afegeixes tots aquests valors que acabem d'anomenar, ens han portat aquí. Ens han portat aquí amb un futur que si no s'espatlla per alguna qüestió, perquè si el futur que esperàvem fa 4 o 5 anys no s'ha produït, i al revés, n'ha vingut un altre d'esplèndid. Ara que veiem l'esplèndid, no es torci si el futur, però el futur que ara veiem és un futur brillant, perquè aquests nanos han començat 16, 17, i ara en tenen 18.
3: Sí.
0: I això no s'havia vist mai.
2: No són mercenaris, aquests.
0: No. Un jugador de futbol, tota la vida, comença a destacar, el porter més encara, però un jugador als 24 o 25 anys. Els Xavis, l'Iniesta, tots aquests van començar a destacar els 22 i 23
2: però
0: anys.
2: Però són més joves, tinc entès, eh?
3: Sí, sí, ara són més joves.
0: 22 o 23 anys van començar a ser Xavis i Iniesta. Però és que aquests han començat als 16 anys. Sí. 17, 18, sí. 19. I és una bestiesa. Per tant, és el que s'ha produït és una imatge que no ningú es podia esperar i que suposo que devem ser la revelació del món i que m'imagino que a partir d'aquesta experiència serà molts dels clubs del món poderosos i potents i que tenen diners que organitzaran una bona escola, perquè l'escola del Barça ha demostrat que és molt productiva.
1: Van estar a punt des de Madrid de fer l'escola aquesta.
0: La fàbrica, ells en diuen la fàbrica.
1: Sí, no volien, no sé què, no us ho sabria explicar, però van estar a punt, que els hi van posar que no podien tenir-los, perquè si venien d'un altre país, que havien d'estar aquí un temps, bueno, determinat, no sé, per poder jugar, bueno, vam tenir una mica de problemes, però això ho devien arreglar-ho. Però jo, com estaves parlant, el principal d'això ha sigut l'entrenador, que els ha sapigut portar tota aquesta colla de joves.
0: Tot ha sumat.
1: Sí, ha sumat, sí, però molt, molt.
2: El planter ja venia fet de...
1: Sí, però si no arriba a ser que l'entrenador aquest els ha sapigut portar, sí, vull dir, i aquest, l'entrenador aquest també se li veu...
0: Sempre hem parlat aquí de la importància dels mestres.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, doncs aquest és un mestre. I l'empatia amb els treballadors, amb els jugadors. Vull dir, això és molt important. I ell, vull dir, això ho ha tingut molt en compte i, vull dir, ha fet un bon equip. I com estaves parlant, dic, moltes vegades, jo tots aquests anys que hi havia també aquest planter i ningú se'l mirava, i llavors han vingut les vaques magres, però, esclar, jo també dic que aquí hi devia haver-hi molts que deien, per exemple, com ara jo, que em porto un d'Argentina, a mi m'interessa portar un d'Argentina perquè jo, com el porto aquí, cobro una bona pasta. I això és el que feien alguns, no? Perquè manejaven això, i si importaven un parell o tres, bueno, el Barça, vinga, pagar, i jo m'emporto el tant per cent.
3: Sí.
1: I això, com que no van tenir diners, ha anat bé. Arsenio, el que deies tu, aquest moment ha sigut...
2: Ho han necessitat. La necessitat ha sigut una virtut.
1: Sí.
2: Jo, com has començat a dir de Messi, d'això, però jo crec que el que ha assentat les bases, jo no hi entenc, en principi dic que no hi entenc, m'agrada que guanyi el Barça, i m'agrada a vegades, com hi ha algú que li agrada molt que m'ho explica, però no hi entenc, però sí el que llegeixes, i jo entenc que en Cruyff va assentar l'escola de la manera de jugar al Barça, i a la Masia jo el tinc entès, tinc entès que la Masia la va començar, no la va començar, la va potenciar en Cruyff també, no sé si estic equivocada, però
3: sí, sí.
2: Pel que llegeixo i pel que veig, doncs en Cruyff té molt de mèrit, va ser... És
0: el pare de tot
2: això. És el pare de tot això, la manera de jugar i la manera de i quants anys ho fa, això. Vull dir que les coses, quan arriben a un punt bo, porta molts anys a darrere de...
0: Els que ja som grans hem viscut ho hem viscut totes les èpoques del temps que de la nostra vida, és clar. I és molt curiós, el català som la repera, perquè sempre busquem contradiccions. Jo he viscut l'època Kubala, un jugador extraordinari.
2: Sí.
0: Doncs pues no, senyor, ja hi havia cubalistes i hi havia Luis Suárez. Hi havia una guerra. Uns eren d'en Cubala i d'en Luis Suárez. I aquí es barallaven tots perquè que si era millor o què, que aquest, aquest espatll de l'equip, l'altre o tal. Després ve, no ho sé, venen altres èpoques, l'Elenio Herrera, i sempre contradiccions. Quan ve en Cruyff... En Cruyff canvia, és curiós, ens canvia la mentalitat dels catalans. Catalans sempre ho ven negre, i aquest any també perdrem, i ell, no, ja guanyarem, no passa nada, sí, no passa nada, i no cap problema mai amb res, ni... I que, bueno, no, això ha passat esto, però com aplica... I era un avantatge perdre-ho, al millor, perquè allà apreníem.
2: Sí.
0: I sobretot ens ensenya que això, a no patir, que hem de guanyar, i que guanyarem, i que...
3: I donar espectacle, això ho tenia molt clar.
1: Sí.
3: La gent no es pot avorrir a futbol.
0: Sí. Ah, això mateix. Sí. I donar espectacle, correcte. Mentre tingui jo la pilota no els tenen els altres i qüestions d'aquestes.
3: Home, ell havia arribat a dir en una entrevista, li diu, vostè què prefiere, perder 3-0 o 6-3? I diu, 6-3. I diu, per què? Diu, perquè hi ha més espectàcul.
0: Sí, sí, sí. va ser així. Què fa ell? Ell ens dona optimisme en el joc, això que tu dius. No n'hi ha prou en guanyar. Hi ha d'haver-hi quelcom més. I aquesta és l'impronta que hi ha a la Masia. Que no n'hi ha prou en guanyar. S'ha de jugar bé. Mentre que el Madrid només és guanyar, jugar, no importa.
2: Són més mercenaris.
0: I aquesta impronta que té ara la Masia és el que ha transmès en el terreny de joc aquests nanos que hi ha ara, no? I això, que a més de guanyar, que hi hagi espectacle. que sempre es busca l'espectacle. I això per a l'espectador és molt agraït. És molt agraït per als que els agrada el futbol, esclar. I perquè no n'hi ha prou amb el fanatisme que era el que hi havia abans. I això és el que va canviar en Cruyff. Aquest fanatisme de que això barallant-nos entre nosaltres i no sé què, no sé quants, perquè aquest és millor que l'altre i que aquest fa, més, aquest fa mal l'equip, l'altre no en fa. I ara aquests nanos és una pinya. Aquests nanos és una pinya. S'han acabat aquells egos que feia, portava aquestes baralles entre els socis i entre ells. Ara, no, ara els vas veure ahir? És que són, són com germans.
3: Sí, sí.
0: Són, és una pinya de germans.
1: Ells també es van saludar amb els del Real Madrid.
3: Sí, sí.
1: Tots, els del Real Madrid també es van portar bé, eh?
3: Sí, sí. Jo em pensava que vindrien a fer destrobada
1: no,
3: i
1: cal
3: no...
1: Dir-ho, cal dir-ho tot, eh?
3: Sí, sí.
1: No, no,
2: molt... no, no vaig veure-ho.
1: Sí, molt bé. Ara vaig trobar a faltar que jo crec que si jo fos jugadora estaria molt enfadada després d'haver guanyat i que no haguéssim, les dones també no haguéssim pogut desfilar.
3: No, perquè les dones les tenen, no les fan desfilar perquè tenen dues finals més per davant.
1: Tenen, tenen,
3: la
1: Copa,
3: tenen la Copa del Rei i la Champions.
1: Vale, vale,
3: i
1: vale,
3: no
1: vale.
3: Les volen destorbar. Ja, ja. Quan acabin, espero que guanyin les dues coses i llavors faran rua.
0: Maria, no, vale, vale. No pots dir res de les dones perquè de 3 o 4 anys cap aquí ha fet un salt.
3: Sí, sí.
0: Un salt que ja, perquè la dona anés a votar. O la dona no... Totes les reivindicacions femenines han durat segles. I aquesta ha durat... Res, 4 dies.
3: Però també
0: i gràcies al Barça.
3: Però també juguen molt bé, eh?
2: Juguen molt bé.
1: No, no, que sí, és el que diu ell, que 4 dies s'han posat al davant.
3: Sí, sí, sí.
0: No, no, 4 dies han convertit la dona en un... per quasi bé omplenar el Camp Nou.
1: Sí, sí, sí.
0: Un fet inèdit. La dona jugava amb 2.000 espectadors i ara en juguen 60.000.
1: Sí, sí, sí.
0: És que el que entenc... que no podem pas dir res, que la dona se li ha fet molt de bé i no crec que puguem criticar res de, del que es fa a la dona.
1: No, no, criticar no, però jo pensava que era estrany que no...
3: És perquè tenen coses importants i no les volen destorbar.
0: La final de la Copa d'Europa
3: i la Copa del Rei. Sí, sí.
0: De la Copa d'Europa tenen molt difícil.
3: Sí, sí, tant.
2: L'Arseni, que sap molt bé tot el que és el futbol, en Lewandowski, que ahir semblava que estava integrat, inclús amb la senyera en l'aire... És gran, per el que jo vaig pensar. Qui és aquest?
0: 37 anys.
1: 37 anys.
2: I és polac, a més a més.
0: Polac.
3: És polonès, polonès.
2: Polonès.
3: En català és polonès.
2: És molt bé, gràcies.
3: Són els madrilenys que es diuen polacos.
0: Aquest cony de Toni. Aquest cony de Toni.
2: És polonès. Jo vaig veure que estava molt integrat. Quin és... jo volia saber quants anys fa que està en el Barça.
0: No, 3.
2: 3 anys.
3: No, 4.
0: Ja, 4, ara farà els 4.
1: Ah, sí, sembla que era el pare de tots aquests...
2: S'ha integrat?
3: Sí.
0: Jo t'explico.
2: És el que volia saber, perquè no.
0: Sí. Aquí a Barcelona es viu molt bé.
3: Sí. Ja. Diu que la família està enamorada.
0: Si vens de Polònia i vens d'Alemanya, com venia ell, aquelles boires, aquelles pluges, aquell temps tan rufo, i venir aquí... comprar-se una casa o llogar, no sé què, no sé com està, si de lloguer o la té de compra. Jo que diria que és de compra, perquè parlen de que estan molt, però molt arrelats aquí. La dona, si es veu que s'hi troba, la dona es veu que és un crac amb gimnàstica i coses d'aquestes qüestions, que és el que manté amb ell amb actiu. La dona és la que el manté amb ell, amb la dieta i amb l'exercici particular. La dona es veu que és un crac d'aquest món. I la dona es veu que sí, està aquí i esclar, la canalla ja no en parlem.
3: Sí, clar.
2: Aquest, el que dius, ja no marxa.
0: Estan arrelats, jo diria que aquests aquí ja no es mouen.
2: Com a Messi, Messi també tornarà aquí.
3: Sí.
0: Avui he llegit a Messi, ja sabeu que ha comprat el
1: Cornellà. Sí, ha comprat el Cornellà, sí.
0: Doncs avui he llegit la notícia que acaba de comprar per 11 milions, acaba de comprar un edifici per restaurar, i per convertir-ho en oficina.
2: Sí,
0: el negoci l'està col·locant tot aquí.
2: Per això dic que en Mercè no marxa. Mira, t'agraeixo, Arseni, que m'hagis informat sobre en Lewandowski, perquè jo vaig pensar que tant Lewandowski i 30 i pico d'anys i està tan arrelat i es veia tan identificat amb el club que vaig pensar, mira, m'has tret de dubtes.
1: Jo que no entenc res de futbol, que no hi entenc res, esclar, els de casa els agrada molt a tots, i jo sempre aquest era el que m'agrada a mi dir, perquè mira, gran, amb 37 o 38, dic moltes vegades, mira com marca. Sí, però és que aquí hi ha d'haver-ne tingut un altre aquí del davant, perquè els hi fa falta. Dic, però bueno, com que no hi és, els hi ha tret moltes vegades les castanyes del foc.
3: Però aquest... tenim un bon suplent, eh? Sí. No, en Ferran és un bon suplent.
0: Oi, va fer un partidat.
2: Sí. Sí. Sí. Aquí sí que es pot dir que darrere un gran home hi ha una gran dona.
3: I tant.
2: Però el que dius...
3: Per això és de tota la vida.
0: Diuen que és una fora de sèrie.
2: Doncs així
0: amb aquest món de la dieta i l'exercici.
2: Molt bé.
3: Moltes gràcies, Mariota. Gràcies, Pilar. Gràcies, Eugeni. Ha estat un plaer. I visca el Barça.
0: Visca.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dimarts, 12 de maig, les tres paraules del dia són vaga, lectura, campió. Vaga a les escoles públiques de Tordera sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya i l'espai agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. Lectura. El Club de Lectura porta avui la novel·la La Gran Família a la biblioteca d'Antònia Carré Pons. L'autora acompanyarà la trobada per comentar el llibre a partir de 6:45. I balanç positiu del Sant Pons 2026. Aquest any la meteorologia va acompanyar tothom qui va voler participar en les diverses activitats que es van organitzar al paratge de l'Ermita. Campió. El Club Futbol Tordera salta al camp del líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents a la grada, i el CEP Tordera assoleix la permanència. I la Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Avui, però, la notícia és la vaga de les escoles públiques, tant de Tordera com del Maresme, com d'arreu de Catalunya. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres, UGT, mantenen el calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos al centre. Clàudia Sabrián és membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i de la Selva.
6: I una de les coses que volem és una educació de qualitat, i per això volem menys alumnes per aula, per tant, baixar les ràtios. I una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
5: Avui a Sant Nereu és el Dia Mundial de la Infermeria i de les Dones Matemàtiques. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda, voluminosos a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93-765-31-51 o enviant un WhatsApp al 615-39-21-46. Esperem avui un dia variable, amb avís de tempestes de cara al vespre, màxima de 20 graus. Demà, dia nuvolat també, mínima de 9, màxima de 19. La dita. Maig ventós i juny calent fa bon vi i bon sarment. Informada la mort de la senyora Montserrat Torrent Casas als 86 anys, la cerimònia serà avui a les 5 de la tarda a la parròquia de Tordera. Fa un any explicàvem que la Colla de Diables feia una crida per incorporar nous tabalers. Fa 5 anys la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva rebia 3 robots per facilitar la desinfecció de les habitacions de virus i bacteris, i fa 10 anys parlàvem d'un ensurt a l'avinguda Fibracolor pel foc en una cuina. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar les preguntes i respostes sobre Tordera en el programa L'Alcaldessa Respon.
4: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
7: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
10: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.

Hit på Nu FM. Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
4: Per aquells oients que s'acaben d'incorporar a la transmissió, val a dir que estan escoltant Ràdio Tordera, la 107.1 de la FM. Estem aquí a l'Ara i Aquí, un programa presentat, dirigit, guionitzat i editat per Rosa Maria Ruscalleda. Avui m'ha tocat substituir-la, soc Antoni López, i tenim ara l'espai a la panxa del bou, que ens el porta en Lluís Josep. Bon dia, bona hora.
5: Hola, bon dia.
4: I... bueno... avui parlarem d'una tribu de Tanzània, m'has dit.
5: Exactament, sí, una tribu que se'n diuen els Azda. És una tribu, doncs, que viuen al centre de, del país aquest de Tanzània, al voltant, doncs, d'un llac molt gran que es diu, és el Eyasi, i també hi ha una vall que se'n diu la vall del Rif. A prop tenen una planícia que és, se n'ha sentit a parlar molt, que és el Serengeti. Al Serengeti se n'ha parlat molt d'aquesta zona, perquè hi ha molta classe d'animals, hi ha parques, i si va, doncs, hi ha excursions d'aquí, inclús que van a fer excursions al Serengeti per poder fotografiar, pues, les girafes, els lleons, tota classe d'animals, eh? Però només fotografiar-los hi poc. És una comunitat ètnica és de les més petites que hi ha aquí en el continent africà, i es pot dir que són també de les últimes que es mantenen feines i treballs en estat de caçadors-recol·lectors. Això vol dir, doncs, que sempre estan voltant. I es calcula, doncs, que és molt difícil de dir, però, bueno, que queden uns 1.300 persones d'aquesta ètnia de la Azda.
4: Són nòmades, per tant, eh?
5: Sí.
4: Són nòmades, sí.
5: Això no ben bé tots, després ja ho explicaré.
4: Ah, que hi ha alguns que estan...
5: Esclar, són, a l'hora de calcular la gent que són és molt difícil, perquè com que sempre estan canviant de lloc...
4: Canviant de lloc, sí.
5: Llavors, doncs, a l'hora de fer el cens, doncs, és molt difícil. Més o menys, doncs, calculen que hi ha això. El tipus de llengua que parlen, o l'idioma, és un idioma que fan uns sons cruixents i sempre sonen monosíl·labs, com aquí amb les pel·lícules dels indis.
4: Sí, sí.
5: Doncs només diuen la paraula sense cap adorno més. Doncs aquí també, però és uns sons raros. Com que han estat sempre molt i molt aïllats, ells, doncs, a la seva manera ja s'entenen, però un foraster no en tens ni idea.
4: Sí, clar.
5: En realitat, els que viuen així en estat d'anar canviant, de caçador-recol·lector, es calcula que en realitat són uns 500, només els que estan així. I, bueno, i encara, doncs, viuen de la forma que vivien els seus antepassats, que és a base de caçar els animals que troben, i també, doncs, viuen de la natura, el que els hi don. Aquesta gent no té calendari, O sigui que ells, el seu sistema de viure es regeix, doncs, per les vegades que surt el sol, la lluna, si és lluna plena, lluna menguant. O sigui, això és el seu calendari. Ells, no, per ells els anys no existeixen.
4: Sí, tenen calendari lunar, diem.
5: Sí, exactament. Sí. Però vull dir que com els calendaris que tenim nosaltres, no, no, els xinos, els asiàtics, així, no, ells viuen la vida i passen de tot això a altre. Ara bé, tots els coneixements que una persona, doncs, al llarg de la vida va agafant es van retransmetent de forma oral de pares a fills o de nets a avis, vull dir que es va retransmetent d'aquesta manera. Per tant, tampoc no queda constància de res. I, bueno, com deia, doncs, no tenen cap religió de res. O sigui, que ells van vivint, a part, doncs, de que per ells estan els dies que sigui l'any 1960 o 2015, és igual. Es regeixen, doncs, amb el sol i la lluna, i amb això ja tenen prou. De religió no se'ns ni coneix cap. Això sí, doncs, ells, els morts els veneren, i els espíritus dels morts sí, però la cosa no surt d'aquí. S'alimenten principalment de fruits que troben pels arbres fruiters de per allà. També hi ha arrels d'algunes plantes que també són comestibles, els tubercles. Tot això, aquestes coses, la part, diguéssim, de recol·lecció de plantes, i així se'n cuiden les dones, que en realitat és del que principalment s'alimenten. Els homes van a caçar, però com que també el sistema de caçar és molt i molt rudimentari, els hi costa, doncs, poder capturar algun animal. Però, bueno, sempre que agafen algun, doncs s'ho mengen. Però la fruita, la verdura i tot això és el que normalment ells s'alimenten. La caça, no hi ha cap cosa específica. El que els hi surt pel davant, ho maten i després s'ho mengen. Vull dir que en quant a la caça és molt, molt variada. L'única coses que no es mengen són les serps i les hienes, perquè ells tenen el costum dels difunts, els posen així o sobre d'unes roques o sobre d'un arbre o sobre així, i esclar, llavors ells, bueno, segur que ja deuen haver vist que les serps i les hienes al cap d'un temps se'ls mengen. Per tant, aquestes dues classes d'animals, això no ho toquen, no ho perquè toquen. Representa que, esclar, s'han menjat els seus difunts i són uns animals com si no sagrats, però que gairebé, es menjaran un búfalo, es menjaran, no sé, una girafa, per dir-ho.
4: Sí, sí.
5: Però aquestes, els de serps i les hienes, això són intocables. Bueno, el lloc allà on viuen, la vivenda és molt i molt rudimentària, quatre pals i unes quantes branques a sobre, perquè com que a més, doncs, estan canviant contínuament de lloc, tampoc es molesten massa, doncs, a fer una casa massa confortable. Vull dir que ells construeixen ben bé, doncs, per anar vivint un temps, i quan els sembla, doncs, que allà no tenen cosa per subsistir, llavors canvien un altre lloc. Bueno, una de les causes, doncs, que encara conserven les seves costums i poden estar una miqueta tranquil, és que el lloc on viuen són terres que no tenen cap valor. O sigui, per la civilització és unes terres que, si no en poden treure profit, doncs els deixen estar allà. I...
4: O sigui, que no hi ha ni petroli, ni diamants, ni res.
5: Exacte, no hi ha cap cosa. Sí. Són terres ermes, i la gent civilitzada allà ni s'hi costa. Ni inclús els veïns. O sigui, els veïns tenen allà altres tribus, doncs no, vull dir, com que aquests estan en una zona molt àmplia, els deixen estar allà i aquests fan la seva vida. Però tot i així, des del 1950 s'ha vist que la zona per allà on acostumaven a moure-se s'ha reduït bastant, es calcula més d'un 50% de lo que antigament, doncs, acostumaven a moure-se, doncs ara es mouen una miqueta menys i, bueno, allà fan la seva vida. Hem de tenir en compte que hi ha un miqueta de contrast dintre dels Asda, perquè hi ha un grup que encara doncs fan el foc amb aquell sistema de bastons.
4: Uh-huh.
5: O sigui, fer doncs agafar un bastó amb un tronc, fer-lo rodar i després posar-hi una miqueta de fulles seques i llavors s'encén. I en canvi hi ha una altra zona d'aquesta tribu que està més al costat de la civilització, que aquests doncs inclús van amb quads. En quad és un dels sistemes que per allà per moure's es veu que va molt i molt bé. Vull dir que hi ha un contrast dintre de la mateixa tribu, encara que no viuen junts.
4: Clar.
5: Però vull dir que perquè allà les comunitats són molt petites.
4: Mm-hmm.
5: Però bueno, que hi ha comunitats que viuen a la vora de la gent civilitzada i aquests doncs, s'han agafat doncs, amb el món modern.
4: Sí.
5: I aquests, doncs, bueno, escapen a centre del foc, deuen tenir el seu encenedor i per desplaçar-se, doncs, en vez d'anar a peu, doncs, van amb un quad.
4: Ah, molt bé.
5: Vull dir que hi ha dintre de la mateixa tribu hi ha el contrast, encara que aquests que van en quad poder ser que les seves creences i tot són d'aquests altres, però que s'han modernitzat una miqueta.
4: Sí.
5: O mica en mica van agafant... clar, és que això és molt llaminer al món modern.
4: Sí.
5: Clar. Tot, i clar, la gent va canviant de mica en mica. La primera nit sense lluna, després de que ha mort un familiar, és costum doncs, fer doncs, com una festa i ballen una fan una dansa que se'n diu l'Etme, on les dones són les que estan al voltant de tota la gent que balla. Elles es dediquen només a cantar les cançons que elles saben, i allà els que ballen són els homes. Els homes són que ballen i tenen un sistema de ballar que el que fan és picar amb els peus a terra amb molta força, tenint en compte de que en els turmells porten com uns braçalets amb unes campanetes, que això fa un soroll característic de la dansa aquesta. I diuen que d'aquesta forma, doncs, picant a terra i saltant i així, fan sortir els espíritus dels morts que estan en allà, i aquests són els que els hi donen forces, els hi donen vitalitat en els homes.
4: El que hi ha mort.
5: El que hi ha mort.
4: Sí,
5: per... Representa que amb el picar tan fort a terra i saltar i així... Donen vitalitat en els homes i, doncs, a viure més bé i tot. Per això, doncs, les dones només es limiten a cantar, i els que ballen i això fan la juerga són els homes.
4: Uh-huh.
5: Per agafar aquest espíritu dels morts, dels espíritus dels morts d'antepassats. Però això es fa cada vegada doncs, que hi ha un mort normal, doncs després, com la lluna és fosca,
4: lluna
5: o sigui, que
4: és
5: la negra nit,
4: sí,
5: fan aquest ball per absorbir... Es veu que llavors representa que surten tots els espíritus de tots els morts anteriors, i van fer. Són gent doncs, que només tenen una sola dona, i els nens en allà doncs, bueno, fins a 5 anys possible estan dintre del poblat, però a partir de 5 anys ja doncs, van amb les seves mares doncs, cap allà on hi ha una miqueta de fauna, bueno, per poder doncs, agafar doncs, tota la verdura i tota la fruita que poden. A partir dels 5 anys ja ajuden a les seves mares a agafar el menjar quotidià de cada dia, que com he dit, això és el principalment, verdura i així és el que mengen més, i fruita. La carn és, mira, si els homes tenen sort i poden caçar alguna cosa, mengen, si no, pues, només verdura i ja està. A més, tenen aquí les costums de que si algú, doncs, dintre de la comunitat no es porta correctament, vull dir que fa alguna malifeta o fa alguna cosa que no és... del sistema d'ells, el que fan és expulsar-lo de la comunitat, la fan marxar. Llavors aquests, és clar, com que tampoc saben on anar, perquè no poden anar a cap més tribu de les seves, generalment acostumen a marxar doncs, cap al món civilitzat.
4: Uh-huh.
5: I llavors aquests, doncs, bueno, vulguin o no, doncs, s'han d'integrar doncs, amb els gent civilitzada i separar-se completament de la tribu aquesta dels Afda. Vull dir que tenen unes lleis, no és que tinguin masses lleis, però bueno, vull dir que si un es porta malament o no veu o consideren que per la comunitat és un perjudici, el fan marxar. L'expulsen.
4: Ah, però de totes maneres això és un inconvenient per a aquells que tinguin, per exemple, problemes de salut mental.
5: Ah, bueno, llavors aquests sí.
4: Aquests també aquests els deuen fer
5: no
4: fora.
5: No sé com ho deuen fer.
4: Clar. No.
5: Però bueno, vull dir que ells només volen la gent que es comporta i correctament, i si no, allà a la comunitat no estan ben vistos i per tant els expulsen i els fan marxar, i després aquests han de buscar la vida pues, allà on te poden, no? I clar, el puesto més fàcil és anar doncs en el món modern, i en allà pues, bueno, deuen trobar una feina o altra, o això ja és cosa d'ells, eh?
4: Que els antropòlegs diuen que aquelles tribus caçadores recol·lectores qui mana de veritat són les dones, perquè són les que aconsegueixen més menjar.
5: Sí, bueno, les dones, en principi, són les que tenen més feina, perquè els homes normalment, amb això de la cacera, doncs, bueno, sortirà al dematí, estarà tot el dia fora, portaran alguna cosa de casa o no, però en canvi la dona doncs, ha de doncs, collar-se'n de la llar, anar a buscar doncs, la fruita o la verdura per poder menjar, vull dir que s'ha de collar-se dels fills, però llavors tenen molta més feina i la dona està... En aquí, pel menys, de fet, està ben considerada.
4: Sí, és el que diuen.
5: Que les dones... Ja dic, i aquests, o sigui, aquests tenen... que només en tenen una, eh? Vull dir que no és allò d'aquells que en tenen vàries i simuligàmies. No, aquests no són. I bueno, amb això ja hem explicat doncs la forma de com viuen aquests els Azda, que estan aquí doncs està al cor de l'Àfrica, aquí a Tanzània, i ja dic, estan a la vora d'un lloc que és turísticament s'hi va molt, al Serengeti, perquè aquí hi ha molta fauna de totes classes, i pels amants de la fotografia doncs aquí disfruten, eh?
4: Doncs Josep, moltes gràcies per estar aquí a la panxa del bou, i la setmana que ve més. Moltes gràcies.
5: Exacte, explicarem una altra cosa. Fins la pròxima.
4: Vinga, adéu.
3: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
7: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
2: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
1: Només a Ràdio Tordera.
3: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
4: Que t'escolta.
5: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: I ara ens hem plantat el 2022 de la mà d'un grup que porta per títol Viva Suecia. És un tema que porta per nom El Bien, un grup d'estil rock, que tal com l'hem pogut gaudir, venen de Múrcia. I vaja, ens en proposaven dins l'àlbum El Amor de la Classe Que Sea, doncs hem recuperat aquest tema del 2022 i que ha sonat per tots vosaltres. I del 22 tornem cap al nostre any ara.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: Per si necessitaves una empenta, per si volies un tema més dens, arriba Icònic.

amb tall inclòs, eh? Amb patrocini de Spotify. Doncs això és Iconic, de la mà d'Atins. Anem a la recta final del programa, que això ja ho tenim pràcticament donat, eh?

0: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
1: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'1 a 2 del migdia.

0: us he perjudicat una miqueta, eh? Perquè això ja ara sí que ha sigut de pujada absoluta. De la mà de Buho, juntament amb Mon DJ, Dani BPM, i el seu Serà perquè t'estimo. També una de les altres cançons que es ballen a qualsevol pista de ball actualment, i d'aquesta manera, doncs, pràcticament ens tanca el programa d'avui, eh? Que ara estiguis amb mi.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Acabarem de la mà d'Álvaro de Luna. Ja no tindrem tantes vibracions més altes. Ara ja anem a relaxar-nos una mica, tot i que vaja, Álvaro de Luna amb el seu Dime d'on estàs.

0: Doncs amb el Dime d'on estàs de l'Álvaro de Luna, és veritat que no hem marxat amb un fil de dents, però vaja, tampoc ha estat tan malament, eh? Doncs fins aquí la tornada d'avui. Si no obro el micròfon, a casa no m'escolten. Ara sí, com sempre, desitjant que la nostra selecció musical també hagi estat del vostre grat. Sobretot recordar aquesta enquesta musical que teniu a Instagram, eh? Amb tres cançons de l'último de la fila, us n'heu de quedar una d'elles. Vota!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martí.
0: Jo mateix, doncs em quedes amb una d'elles i la més votada serà la que ens arrencarà el programa del 18 de maig. Perquè l'último de la fila estan de moda i amb el concert, dijous també que hi tornen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Doncs ja ho sabeu, vinga. Gràcies a tothom per acompanyar-nos. Que tingueu una molt bona setmana. Fortíssima abraçada i que les bones notícies siguin les protagonistes. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bona nit.
1: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada. La tornada, sí, amb en Joan Martín. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
3: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
2: Només a Ràdio Tordera.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Hola, què tal? Què tal? Una setmana més amb tots vosaltres. Gràcies per deixar-me entrar a casa vostra. Deixeu-vos que us acompanyi un ratet, a la tarda, al vespre. Aquestes confidències, aquestes vivències que arriben a les nostres mans, nosaltres doncs posarem una primera cançó i després mirarem el confident d'avui que ens ha titulat la seva vivència Amant Invisible. Ui, jo no sé pas de què va això, que sí que posarem aquesta primera cançó i llavors doncs aniré descobrint a veure aquest amant si és invisible o si al final se li fa visible.

A Mani Invisible, també el nostre confident, i ens diu així la seva vivència. Diu: avui em desperto molt d'hora, em sento bé, satisfet d'haver passat una bona nit. Sí, sí, una bona nit, amb els meus desitjos que s'han complert. La vaig tenir als meus braços, acaronar els seus cabells tan suaus, contemplar els seus ulls.

Ens diu contemplar els seus ulls, esbrinar què em deia amb la seva mirada, clara, profunda, que em recorria el cos amb les seves mans tan suaus que fan perdre el sentit.

Diu, les mans tan suaus que fan perdre el sentit. Soc presoner de la meva mani imaginari invisible. La beso. Els meus dits segueixen el seu cos. A la llum de la lluna, contemplant les estrelles, buscant una nit fosca per satisfer el meu desig.

Seguim amb la vivència del confident i diu: el meu cor es desboca com un cavall al mig d'un gran prat, i jo a sobre, corrent al vent sense parar per aconseguir el meu deliri.

Un desig vermell de plaer s'enfila amunt i el coll m'ofega salvatge, una passió embogida que només són miratges a la foscor de la nit.

Diu, em deixo portar per la foscor, la passió, un miratge ardent que em xucla fins l'arrel, i el cavall indòmit recorre les meves venes galopant sense parar.

Diu, el cavall indòmit recorre les meves venes galopant sense parar. Un remolí de vent es deveu huracà. La lluna, les estrelles, el miratge, el cavall, les venes, l'amor prohibit, els llavis, tot es confon amb un únic ball.

0: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, ja estem aquí en aquesta segona part. Si ara algú s'incorpora a escoltar aquests Minuts Musicals, doncs llegirem la vivència del confident d'avui. I si ens seguiu des del principi, doncs farem una mica de memòria, que també va bé. L'ha titulat Amant Invisible i ens diu així. Avui em desperto molt d'hora. Em sento bé, satisfet d'haver passat una bona nit. Sí, sí, una bona nit, amb els meus desitjos que s'han complert. La vaig tenir als meus braços, acaronar els seus cabells tan suaus, contemplar els seus ulls, esbrinar què em deien amb la seva mirada clara, profunda, que em recorria el cos, junt amb les seves mans tan suaus, que fan perdre el sentit. Soc presoner de la meva mano imaginària invisible, la beso. Els meus dits segueixen el seu cos a la llum de la lluna, contemplant les estrelles, buscant una nit fosca per satisfer el meu desig. El cor se'm desboca com un cavall al mig d'un gran prat i jo, a sobre, corrent al vent, sense parar, per aconseguir el meu deliri. Un desig vermell de plaer s'enfila amunt i el cor i el coll m'ofega salvatge, una passió embogida que només són miratges a la foscor de la nit. Em deixo portar per la foscor, la passió, un miratge ardent que em xucla fins l'arrel i el cavall indòmit recorre les meves venes, galopen sense parar. Un remolí de vent esdevé huracà. La lluna, les estrelles, el miratge, el cavall, les venes, l'amor prohibit, els llavis, tot es confon amb un únic ball. Caramba! Fins aquí aquesta primera part. I ara seguim amb la teva vivència, confident. Quina vivència! Diu, sento la calma. La mar reposa després d'una tempesta. Una brisa suau entra per la finestra i es passeja per la cambra. Acarona els teus cabells. Jo et contemplo i em quedo ben quiet al teu costat.

Al matí desperto amb una pau íntima i serena, amb el desig de repetir amb tu, companya de somnis ardents, que puguem trobar-nos un altre dia, amant invisible.

Diu que té el llit desfet com si hagués tingut una gran batalla i jo el guerrer abatut. Però em queda el somni d'una nit inolvidable, una nit de flors silvestres, amb les abelles xuclant la mel, aquell anar i venir que fan elles.

Diu aquella anar i venir de les abelles. Em queda un somriure, recordant la meva mana invisible. Flors de foc, flors de passió, flors de vent, que ell, gelós, se les emporta.

El vent gelós s'emporta les flors. Diu, i em quedo altre cop sol, esperant un altre dia que em visiti la musa de la inspiració, la imaginació, el desig de passar una nova nit amb la meva amant invisible.

Caramba, confident, quina nit, i això que una mà invisible. M'imagino si hagués sigut visible i palpable de carn i os.

0: FM.
1: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
2: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.

Doncs bé, fins aquí aquests minuts musicals d'avui. Us espero la setmana que ve, no falteu. Gràcies per deixar-me que us acompanyi. Adéu-siau. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 segons els responsables dels sindicats. S'ha manifestat pel centre de Barcelona en una nova jornada de vaga a tot Catalunya convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen més necessitats de baixar les ràtios i un increment salarial superior al pactat en Comissions Obreres i UGT. La portaveu d'USTEC és Yolanda Segura.
3: Conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
2: Mentre el govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes, això sí, els aparteix que es mantindrà l'acord ja tancat en Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Panec, recorda que hi ha límits que no es poden traspassar.
4: Compartim la diagnosi i el camí a recórrer, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta, per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
2: Avui que hem sabut que els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius. El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que passaran més casos, però creu que res no fa preveure que estem davant d'un brot. Per cert, que el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'exposició de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests darrers anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. I 10 dotacions dels bombers de Barcelona treballen en l'extinció d'un incendi originat per una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Venero a Poblenou. L'explosió ha provocat una columna de fum que ha fet desallotjar l'immoble. Segons l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara a hores d'ara se'n desconeix

0: l'Estat. I atenció, perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de precipitacions intenses des d'aquest migdia i fins al vespre. Pot arribar als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental, i es manté l'avís a les comarques del Nord-est i la Catalunya Central.
1: 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 12 de maig de 2026. L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys. Marc Tres Serres.
4: Després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar, i les dades del mes d'abril ens situen en la xifra més baixa dels últims 18 anys. En total, 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%.
1: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. Melina Morilla.
5: Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació al Maresme.
1: I tempestes fortes aquesta tarda al Maresme, amb avís actiu fins a les 10 del vespre. Martí Capçada.
6: El Maresme viurà aquesta tarda un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 i les 10 de la nit.
1: Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte, Ona Malgrat.
7: La vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer.
1: I acabem a Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip. Sergi Ferrer.
8: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual, creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials.

0: L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar i les dades d'aquest mes d'abril situen a la xifra més baixa dels últims 18 anys. 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%. Això són 527 persones menys aturades que el març i 807 menys que l'abril de l'any passat. Un altre aspecte rellevant és que aquest cop només en un municipi de la comarca, Teià, hi ha hagut un increment a 25 i ha baixat aquest atur en 4 municipis, que no hi ha hagut cap variació. Tot això ho explica un cop més l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local i se'n fa ressò el Consell Comarcal, que assenyala, entre altres qüestions, destacant el fet que la reducció mensual més destacada s'ha produït entre les persones joves, amb una caiguda del 15%. A tall d'exemple, per Premià de Mar, la reducció d'aturats ha estat d'un 2,5% respecte del març i d'un 3,35% respecte de l'abril de 2025. En concret, el mes passat vam comptar 1.169 aturats, que en són 30 menys que aquest mes.
0: Gràcies. I un estudi analitza la percepció del risc de gas radó entre la població del Maresme. A Ràdio Canet.
2: Un estudi analitza la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme. El qüestionari, impulsat pel Centre d'Investigació Sociotècnica CISOT del CIEMAT, un organisme vinculat a la Universitat Autònoma, vol conèixer el grau d'informació de la ciutadania sobre aquest gas radioactiu natural present en espais tancats. L'objectiu de l'estudi és analitzar el coneixement i la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme, una de les comarques identificades amb més presència potencial d'aquest gas radioactiu d'origen natural. I és que el radó és un gas invisible i inodor que es pot acumular en espais interiors tancats, especialment en plantes baixes i soterranis. L'exposició prolongada a concentracions elevades pot comportar riscos per la salut. Amb aquesta enquesta, els investigadors volen entendre millor quin és el nivell d'informació de la ciutadania sobre aquesta problemàtica i detectar possibles necessitats en matèria de prevenció i comunicació ambiental. L'enquesta és totalment anònima i s'hi pot accedir des del web de l'Ajuntament de Canet de Mar.
0: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència. És per això que el Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores que tinguin menys de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa està adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau per al desenvolupament empresarial. La primera és una formació intensiva durant el juny centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building. Tot això amb l'objectiu de fomentar la col·laboració i les relacions professionals. Finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol dels pobles del Maresme. La selecció dels projectes es farà tenint en compte la projecció de negoci, la motivació de la persona i la seva capacitat per aportar valor al grup. La participació és gratuïta i el termini d'inscripcions ja està obert. Els interessats es poden presentar a través del formulari disponible que hi ha al web del Consell Comarcal.
0: Gràcies. I canviant de qüestions, les escoles públiques a Tordera se sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya. Marc Tresserres.
1: Sí, els sindicats educatius de la UGT i Comissions Obreres han tornat a sortir aquest dimarts al carrer amb una vaga. Reclamen la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. I la d'avui no serà l'única. El Maresme serà un dels territoris especialment afectats amb jornades de vaga previstes els dies 19 i 28 de maig. Els convocants denuncien l'immobilisme del departament i exigeixen reprendre les negociacions. Les principals reclamacions les explica Clauda Cebrián Mozas, membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i la Selva.
4: Ens trobem amb unes aules massificades, amb molts alumnes, amb moltes dificultats per atendre'ls, i una de les coses que volem és una educació de qualitat, i per això volem menys alumnes per aula, per tant baixar la ràtio, per poder atendre'ls a tots, perquè cada cop ens trobem una realitat molt més complexa de l'aula. D'altra banda, que ens trobem també amb molta sobrecàrrega de treball. Una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
1: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada tres aules. A les escoles bressol, els serveis mínims seran d'un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, mentre que als centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també es fixa un 50% del personal per garantir els serveis essencials.
0: I encara sobre aquesta qüestió, seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet, Ràdio Canet.
2: Seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet. En alguns centres el seguiment ha estat massiu, com és el cas de l'Institut Sonsimora, i en d'altres cap mestre s'hi ha adherit, com ara a l'escola FEDAC Iglesias. A la resta, entre un 30 i un 46% del professorat ha secundat la primera de les tres jornades de vaga d'educació a tot Catalunya de les noves protestes anunciades per aquest maig i juny. Entre les principals reivindicacions hi ha recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa, reduir les ràtios, millorar l'atenció a la diversitat a les aules i reduir, sobretot, la càrrega burocràtica dels centres. Joan Barón, mestre de Canet i membre de les assemblees que s'han fet prèviament a les jornades reivindicatives d'aquest maig, ho explica.
5: I llavors ha arribat un punt que ens trobem que és que no estem ensenyant, perquè no tenim temps d'ensenyar, no tenim temps de preparar les classes, no tenim temps ni recursos per organitzar moltes de les iniciatives que se'ns demanen i que, a més, en molts casos es fan de manera altruista, es fan de manera voluntària.
2: El calendari de mobilitzacions preveu fins a 17 dies d'aturades repartides per tot el territori. En el cas del Maresme, hi haurà mobilitzacions el 19 i 28 de maig.
0: Seguim encara parlant d'aquesta vaga educativa i de com s'ha seguit a diferents municipis a la comarca, i anem ara cap a Palafolls, on ens expliquen hi ha hagut també un seguiment desigual però notable. Melina.
3: Així és, el sector educatiu de Palafolls s'ha sumat aquest dimarts a la jornada de vaga amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres del municipi, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, ha exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han anat a classe. A l'escola Mas Prats s'han activat els serveis mínims a causa del nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumnat no perdés l'activitat malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima amb només un 10,24% del total present. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat al centre durant tota la jornada.
0: Gràcies, i de moment deixem el tema de la vaga d'educació de costat per parlar d'una altra qüestió que també ens preocupa, i és que hi ha tempestes fortes aquesta tarda al Maresme i també un avís actiu fins a les 10 del vespre. Martí Capçada, bona tarda, explica'ns més detalls.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, i és que el Maresme viurà aquesta tarda de dimarts 12 de maig un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Les darreres previsions apunten a ruixats localment abundants i tempestes fortes durant tota la tarda. Tot i que la pluja afectarà deixarà tota la comarca, els episodis més intensos es concentraran al centre i sud del Maresme, mentre que al nord s'esperen precipitacions menys destacades. Davant aquesta situació, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergència per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta a partir de les previsions emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les autoritats recomanen extremar la prudència en els desplaçaments, especialment a les carreteres properes a rieres i zones inundables, evitar agafar el vehicle si no és necessari i no travessar mai zones inundades ni a peu ni amb cotxe.
0: Gràcies, Martí. I l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. Martre Serres.
1: Sí, la setmana passada es va fer un pas de gegant per la protecció i desenvolupament del sector primari a la nostra zona. L'Associació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es va presentar de forma oficial davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, demostrant la potència d'un projecte que uneix administracions i productors. L'associació destaca per la seva gran representativitat, ja que estava composada per, i composta, més ben dit, per 5 ajuntaments, 3 cooperatives i 5 consells agraris municipals. Durant la reunió amb el conseller Ordeig, els representants de l'Espai Agrari van posar sobre la taula les qüestions que més preocupen el territori, com el pla de motes, el relleu generacional i l'educació especialitzada. Ho explicava el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
7: Conseller Ordeig ha estat positiva. Se li ha transmès la preocupació pel pla de motes, també pel relleu generacional del sector, que és una cosa que en els propers 10 anys ens ha de portar, doncs, amb molta feina i dedicar molts esforços, i també per fer possible aquest relleu també s'ha demanat l'ampliació de la formació en aquest sector i, per tant, doncs, la creació d'un grau superior en Horta.
1: La trobada va ser molt positiva i així ho explica també Xavier Pla.
7: La reunió d'aquesta setmana ha transcorregut, doncs, amb una sintonia plena amb la conselleria, ha captat, doncs, les necessitats del sector i en aquest cas, doncs, l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, i per tant ha estat molt positiva. S'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre, doncs, seguir reforçant el projecte de l'Espai Agrari, on Tordera, doncs, és una de les 5 parts que estan tirant endavant tot plegat.
1: Amb aquesta aliança, Tordera i els municipis veïns s'asseguren una interlocució directa i forta amb el govern per defensar els interessos de la seva pagesia.
0: Seguim avançant i ho fem ara en clau més local. 4 grups de l'oposició de Calella reclamen més pluralitat als canals municipals. Sergi Ferrer.
8: Doncs sí, xoc polític entre govern i oposició en el debat sobre la pluralitat d'opinions i presència als canals municipals. En l'últim número de la revista de l'Ajuntament, Esquerra Republicana, Estimem Calella, Calella en Comú Podem i la CUP publiquen un article conjunt en què reclamen revisar i actualitzar el reglament d'ús del butlletí perquè es garanteixi una participació equilibrada de tots els grups. Els partits denuncien que des del 2019 s'ha reduït l'espai que ha reservat per als partits i que això contradiu la idea que l'Ajuntament és de totes i tots. La crítica també s'estén a la web municipal, a les xarxes socials i altres canals d'informació institucional. L'escrit recorda que la petició es va portar al ple de març a proposta d'Esquerra Republicana, però que va quedar rebutjada amb els vots en contra del govern. El mateix va passar amb la moció presentada per la CUP al ple de principis de maig sobre les cartelleres municipals. El text reclamava aclarir la normativa d'ús i garantir la llibertat d'expressió. El portaveu Cupaire, Albert Comas, ja havia denunciat prèviament que retiraven cartells crítics amb el govern. Comas va assenyalar directament el tinent d'alcaldia Josep Grima com a responsable polític de la brigada municipal. A més, Grima va rebutjar les acusacions i va retreure la CUP que es presenti com l'únic garant de la qualitat democràtica. El debat arribava després de la polèmica per la retirada de cartells sobre la vaga d'educació denunciada per la AFA de la Minerva i el FAR. L'executiu local va atribuir aquell cas a un error humà d'un treballador de la brigada municipal que, segons va explicar, no havia interpretat correctament les instruccions rebudes.
0: Gràcies, Sergi. Mentrestant, Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte, una a Malgrat.
9: Sí, la vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Magrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer. Enguany, la Jornada Solidària tractarà la temàtica de la guerra. Per il·lustrar les conseqüències dels conflictes bèl·lics al món, durant el dia hi haurà una exposició sobre armes nuclears al càrrec de Fundipau, que estarà exposada al parc de Can Campassol. A partir de dilluns que ve, aquesta exposició es traslladarà durant 8 dies a l'escola Fonlladosa. Les activitats de dissabte començaran amb una cercavila de la colla de geganters de Magrat. També hi haurà activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta Sant Nicolau i un espectacle participatiu de la mà d'Adriana Reyes. A més, tindrà lloc un vermut solidari on les entrades ja es poden adquirir fins aquest divendres a la llibreria Montal, la fleca Joan Garriga i l'estanc de la Barretina, amb un preu de 6 euros. Des de l'organització preveuen una participació d'un màxim de 150 persones i, tot i que el que recapti, es destinarà a Càritas. Finalment, la jornada finalitzarà amb una desfilada de moda del rober de Càritas Magrat i conduïda per Teresa Gelpí. En aquests moments hi participen unes 30 persones, però des de l'organització busquen més voluntaris. De fet, qui vulgui desfilar es pot dirigir a la seu de Càritas de Magrat des d'aquest mateix dimarts.
0: Gràcies. Més qüestions. Sant Vicenç de Montalt ha renovat el pati porxat amb 200 noves plantes i una distribució més funcional. Martí.
6: Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha completat la renovació del pati porxat de l'edifici consistorial amb una actuació destinada a millorar-ne la imatge, el confort i la funcionalitat. Els treballs s'emmarquen dins el Pla Municipal de Renovació de Parcs, Jardins i Zones Verdes. La intervenció ha inclòs la plantació de prop de 200 arbustos i plantes de diverses espècies com espígol, margarides, eugènies, lilàs, cues de gat i orelles de conill. La nova vegetació s'ha distribuït entre el parterre central i les jardineres del perímetre, aportant més color i riquesa paisatgística a l'espai. També s'ha instal·lat un sistema de rec automàtic, s'han delimitat els parterres amb fusta i s'han reubicat els bancs i la paperera per aconseguir una disposició més equilibrada i pràctica. El resultat és un espai més agradable i acollidor que integra la nova vegetació amb elements ja existents, com el gran plataner, les columnes del porxo i peces patrimonials vinculades al passat agrícola del municipi, com una antiga arada i una premsa de vi.
0: Gràcies, Martí. Les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Ona Malgrat.
9: Així és, les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que acredita la qualitat ambiental i la dels serveis del litoral. El distintiu l'atorguen la Fundació Europea d'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. En el cas de Malgrat Centre, manté aquest guardó de manera ininterrompuda des de l'any 1998, mentre que la platja de l'Estillero el rep des del 2013. Aquest reconeixement valora aspectes com la qualitat excel·lent de l'aigua, la gestió ambiental, la neteja o la seguretat. Les dues platges disposen de serveis com dutxes, passadeles, lavabos, recollida selectiva de residus i vigilància amb socorrisme. També compten amb espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb accessos a habilitats, zones d'ombra i servei de bany assistit. Enguany, un total de 101 platges de 40 municipis catalans han estat distingides amb la bandera blava.
0: I en cultura anem fins a Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip. Sergi Ferrer.
8: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual, creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials. La iniciativa es farà a través d'un concurs obert i serà finalment l'assemblea de socis qui decidirà si valida o no la nova proposta. Toni Cairós, membre de la Junta de la Joventut Artística, ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que la necessitat de renovar el logotip respon principalment a qüestions tècniques i de comunicació digital. El disseny actual és obra de l'artista Tomàs Cosell.
10: El logo és dels anys 60, és un disseny d'en Tomàs Cosell, no? Que Tomàs, ja sabíem que a més de bon fotògraf també era molt bon pintor i molt bon dissenyador gràfic. I aleshores el que passa és que aquest logo fet a mà ha arribat a dia d'avui amb un arxiu que per les xarxes i per la comunicació digital doncs no acaba de fer bé la feina. Aleshores, l'idea bàsicament era actualitzar aquest logo perquè pogués ser més fluid a l'hora de posar-lo en les xarxes socials i a la comunicació digital.
8: La proposta, però, no pretén trencar amb la identitat històrica de Joventut Artística, sinó modernitzar-ne la imatge mantenint-ne l'essència. L'entitat és conscient que el canvi pot generar opinions diverses entre els socis, especialment per l'arrelament i el valor sentimental del logotip actual. En cas que cap disseny acabi convencent prou, l'entitat no descarta mantenir i adaptar el logotip actual per fer-lo compatible amb les necessitats de comunicació digital.
0: Gràcies. I a Premià, l'Espai Ferrarons acollirà diumenge un Enotas dedicat a la Deo Alella. Martí.
6: Correcte. L'Espai Ferrarons acollirà aquest diumenge 17 de maig a les 12 del matí una nova edició de l'Enotast, una proposta que unirà vins de la Deo Alella amb gastronomia de proximitat. En aquesta ocasió, els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Curiolis, marinats amb dues tapes creades especialment per Victòria Ris, del Celler Nou, inspirades en el llibre La cucina de l'antiga Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, adaptats al format de degustació i pensats per combinar amb els vins seleccionats.
11: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cucina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim. Una porta enciam, anxoves, tàperes, oli, i l'altra és de pa de cereals amb anous. Uh-huh. I, bueno, és molt tradicional de l'època aquesta, i bueno, ens ha fet gràcia fer-ho així.
6: El regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, ha destacat l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
12: La nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs, a la producció de la comarca, per tant, és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració i doncs, ens ajuda moltíssim doncs, a potenciar aquesta oferta amb una característica, doncs, diríem, pròpia, com deia la Victòria. Vull dir, aquests vins només es produeixen, són especials i només es produeixen al territori i, per tant, és fantàstic aquest punt de singularitat, no? Uh-huh. I de complement d'oferta de restauració que ens ofereix.
6: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a la plataforma Covin.
0: I en esports, a Premià, el sènior masculí es queda amb la mel als llavis i no lluitarà per l'ascens. Sergi.
8: Sí, el primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat durant els 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de 9 jugadors i un canvi en el cos tècnic. De moment, són 6ens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà a la pista del gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:15 de la tarda.
0: I ara és moment de fer un cop d'ull al cel amb en Quim Serra i també molt pendents d'aquestes precipitacions i tempestes que s'esperen a la comarca aquest dimarts a 12 de maig. Endavant, Quim.
13: De mica en mica la nuvolositat va guanyant protagonisme a uns núvols que al llarg d'aquesta tarda han de deixar precipitacions en forma de xàfecs i tempestes que localment seran de forta intensitat i a més poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Puntualment, fins i tot, es podrien arribar a superar els 40. Tot això a conseqüència d'aquesta inestabilitat, d'aquest temps de maig típicament primaveral, que garanteix justament això, aquesta variabilitat meteorològica. El dia ha començat amb domini del sol, mentre que les nuvolades de mica en mica van guanyant protagonisme i, com dèiem, aquesta tarda tindrem aquests xàfecs que, de fet, es repetiran al llarg dels pròxims dies, tant demà com, sobretot, demà passat dijous. De moment, amb unes temperatures que avui baixen, no seran ni de bon tros tan altes com les d'ahir, i es van disparar algunes màximes cap als 24-25 graus. Avui, amb prou feines, arribarem als 21-22, allà on més pujaran, amb vent que aquesta tarda continuarà fluix, bàsicament del sud-est, de xaloc, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, però amb mar de fons. Com dèiem, tempestes fortes aquesta tarda, precaució, de cara a demà esperem un matí variable, més estones amb sol a primeres hores, posteriorment es tornaran a nuvolar força, però a diferència d'avui, les tempestes esperem que afectin bàsicament, que quedin concentrades al terç nord de la comarca. Per tant, seria el Maresme Nord, on novament demà a la tarda tornaríem a tenir alguns xàfecs. Com avui, els vents seran fluixos del sud-est i la situació marítima més tranquil·la, amb domini del marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures, més o menys com les d'avui. Demà passat dijous, com ja hem dit, sembla que la inestabilitat tornaria a guanyar protagonisme i tindrem ja des del matí el cel força ennuvolat amb xàfecs que posteriorment a la tarda es podrien convertir en tempestes localment fortes. Les temperatures dijous una mica més baixes, especialment durant la recta final del dia.
0: Molt bé, doncs molt pendents de com aniran evolucionant aquestes pluges que s'esperen aquesta tarda i també demà. Nosaltres fem una petita pausa i tornem d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
16: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
17: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
18: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
19: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
18: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
19: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
14: Xarxa de comunicació local.
17: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
0: Molt Moment de fer el repàs a les xarxes socials a l'Ona Maresma. Comencem, ho fem amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs?
6: Bona tarda, Gemma. Molt bé, anem fent. I tu?
0: Molt bé, contenta.
6: Molt bé, doncs a veure si segueixes contenta després d'aquest repàs per xarxes socials.
0: Esperem
6: ja que la primera,
0: que sí.
6: La primera notícia no m'agrada gaire, però bueno, la direm.
0: A veure, què podem destacar avui al Maresme que creus que no ens posarà de gaire bon humor?
6: Doncs parlem d'un fet que ja vam comentar per sobre ahir a les notícies, però que, clar, a xarxes està causant molt rebombori, cada dia hi ha noves notícies. I és que Santa Susanna tornarà a acollir a finals de maig el festival neonazi anomenat Chaos in the Sun, una trobada vinculada a grups d'extrema dreta internacional que ha tornat a generar polèmica al Maresme. L'Ajuntament assegura que no organitza ni dona suport a l'esdeveniment, però reconeix que no disposa d'eines legals per prohibir-lo, ja que se celebra en una finca privada i, segons el consistori, no incompleix cap normativa municipal. L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, defensa que en edicions anteriors no s'han produït afectacions importants al municipi i destaca que els assistents es desplacen directament des d'hotels de Calella fins al recinte del festival. Tot i això, la convocatòria, com hem dit, Gemma, ha tornat a provocar rebuig entre col·lectius antifeixistes i, bueno, jo ara porto el meu granet, crec que no només col·lectius antifeixistes, sinó qualsevol persona de carrer, normal i corrent, i és que la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ha convocat una manifestació de protesta i alerta que la presència d'aquests grups pot arribar a generar tensió i també inseguretat a la comarca.
0: Veurem, no, com evoluciona aquest tema. De fet, l'any passat es va celebrar, si no recordo malament, l'anterior també. No sabem, no, si tot i causar aquest malestar i aquestes protestes en contra d'aquest festival neonazi, doncs si al final se celebrarà o no. Més temes, què podem destacar en clau internacional, Martí?
6: Doncs entre els temes més comentats avui a xarxes hi trobem el brot de, en aquest cas, el norovirus.
0: Plego. Estic farta. Coronavirus, bueno, antivirus, o sigui, al final vamos a morir todos, o sigui...
6: Ja. Quan ho he llegit, ja he pensat... Primer he pensat, bueno, serà l'antivirus, que no ho hauràs llegit bé, però no he vist que té un nou nom i és el norovirus. El que passa és que crec que aquest només et fa venir cagalera, Gemma? Però, bueno, ara...
0: Sí, clar.
6: Ara
0: només...
6: ho comentem. Bueno, ja, però em refereixo que... Bueno, no sé, no,
0: et pots
6: no vull
0: morir,
6: ficar...
0: Et pots morir de diarrea, que ho sàpigues.
6: Sí, et pots... hòstia,
0: sí,
6: però...
0: Sí,
6: molt,
0: i tant,
6: molt...
0: et pots morir deshidratat.
6: Ah, bueno, clar...
0: I als nens petits els hi afecta moltíssim, o sigui, als adults també, no? Però sí, sembla una mentida, o sigui, sembla una cosa poc important, no?, tenir cagarrines, però et pots acabar morint. Bueno, Martí, explica'ns i després ho comentem.
6: Sí, perquè se m'acudeixen bastants acudits i val més no ficar-se de peus a la galleda.
0: No,
6: seguim.
0: No.
6: Aquest brot de norovirus s'ha trobat en un creuer que va sortir de Florida als Estats Units. I és que més d'un centenar de passatgers i 13 membres de la tripulació han resultat afectats per aquest virus gastrointestinal que provoca vòmits i també diarrea. El vaixell, amb més de 3.000 persones a bord, navega a prop de les Bahames i ha reforçat les mesures de neteja i aïllament per intentar contenir el brot. El cas ha generat molta conversa per internet per la rapidesa amb què s'ha propagat el virus dins el creuer i també per la situació que hem comentat al principi, Gemma, de que sembla que cada 2x3 tenim nous virus.
0: Sí, comença ja a fer por tot plegat. Toquem fusta, esperem que això doncs, no es propagui només enllà d'aquest creuer i que quedin una cosa aïllada. Desitgem. El tema curiós, Martí.
6: Doncs acabem amb una curiositat, que és que un aficionat del Barça s'ha fet una pròtesi ocular personalitzada amb l'escut blaugrana incorporat a dins de l'iris. El protagonista és en Cristian Cívico, que ha explicat que era una idea que ell tenia des de petit. La pròtesi porta un fons blaugrana amb l'escut complet del Barça a tot color i es va posar i treure i se'l pot posar i treure amb normalitat. La peça l'ha elaborat una empresa especialitzada en pròtesis oculars a mida, que s'ha hagut de digitalitzar la imatge i poder-la adaptar perquè es mogui de manera similar a un iris real. I és que, segons els responsables, és un procés molt complex i probablement únic.
0: Crec que dels temes curiosos que hem tractat a l'Ona Maresme, aquest podria ser un dels més curiosos fins ara, eh?
6: Sí, i jo he vist imatges i la veritat és que és molt... Bueno, sí, la paraula diria que és curiós, perquè és que és ben bé, clar, un noi que el pobre deuria perdre un ull, no sé per quines circumstàncies, i en comptes de fer-se doncs una pròtesi normal, bueno, normal, o sigui, una calcomania de l'altre ull, per dir-ho d'una manera, sí, doncs s'ha decidit ficar l'escut del Barça, i mira, doncs mira, ho trobo prou original i una manera positiva d'aprendre-s'ho.
0: Totalment. Martí, i de la mateixa manera positiva anem a conèixer la pregunta del dia. Fins ara, no marxis. Va, som-hi. Què estem preguntant avui?
6: Doncs mira, com hem comentat que aquests virus que sembla que s'estan propagant, s'estan sent a creuers, no sé per què, però bueno, sembla que és així, us preguntem als nostres oients de l'Ona Maresma a través de les nostres xarxes socials de X i Instagram si us agrada anar amb creuer. Així que podreu respondre amb un sí o amb un no, ja que, bueno, a l'hora de fer vacances hi ha qui potser és més d'anar a un hotel o un lloc així a terra, però també hi ha com una gran... Hi ha molta gent que li agrada molt anar amb creuer i jo he arribat a escoltar gent que hi ha anat decenes i decenes de vegades, així que a veure si sou un d'ells.
0: Jo crec que més enllà de si t'agrada o no t'agrada tant el fet de viatjar en creuer, crec que els preus baixaran de forma, doncs, notable amb tot el que està passant amb el tema dels virus i que la gent... Això passa, quan, per exemple, doncs, hi ha accidents de tren, accidents d'avions, a vegades o pugen o baixen. Però jo, en aquest cas, crec que els creuers baixaran.
6: A veure,
0: perquè la gent agafarà por.
6: Esperem que baixin, o sigui, clar, no perquè sigui per por, però bueno, per un motiu o per un altre, com a mínim en traiem una bona notícia.
0: I aprofitem i anem de creuer aquest estiu, Martí?
6: Tu ja has anat de creuer mai? Jo no hi he anat mai de creuer.
0: Sí, he anat amb els meus pares i de fet és una experiència molt xula perquè cada dia, menys un parell de dies que estàs viatjant tot seguit, pots visitar una ciutat diferent, o sigui, vas a dormir i l'endemà et lleves en un lloc completament.

0: L'autisme és un trastorn neurològic que afecta moltes persones arreu del món. Tanmateix, la falta d'informació fa que moltíssima gent no entengui què significa patir el trastorn. La nostra convidada, però, ha volgut aportar el seu gra de sorra sobre aquesta qüestió, oi que sí, Marc?
1: Sí, així és, Gemma, i de fet parlarem amb aquesta convidada nostra, que és autora del llibre Autisme, un canvi de mirada, i també mestra de primària, on exerceix de mestra d'educació física i també realitza tasques a l'atenció a la diversitat. Parlem amb la Marta Caupena. Marta, què tal? Bona tarda i gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma.
2: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
2: Bé, aquí impacient per fer l'entrevista.
1: Home, no és la primera vegada que t'entrevisten i és per parlar d'un tema molt, molt interessant, alhora que poc visibilitzat, per sort cada vegada més, però que encara s'hi ha de seguir treballant, com és l'autisme.
2: Sí, i tant.
1: Bé, primer,
2: digues. Encara és un tema molt poc conegut, encara que sembli que sí, però la realitat no, és que no.
1: Primer de tot, quins són els motius que et van portar a escriure justament un llibre que parlés sobre l'autisme?
2: Doncs els motius van ser tant personals com professionals. Per una banda, doncs, volia ajudar a famílies a no sentir-se tan perdudes ni tan soles com quan vius amb aquesta realitat t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho, i a vegades es queden a mig camí, no? Aleshores, el llibre neix precisament d'aquesta necessitat de facilitar camins, de generar empatia i d'entendre millor les persones dins d'aquest espectre.
1: Que, a més, Marta, tu tens, vius de prop també l'autisme a nivell familiar i també, òbviament, com a mestra a les escoles. I, per tant, potser també era una decisió important fer aquest pas de dir, ostres, anem a visibilitzar-ho més, i la manera que se m'ocut és fer-ho a través d'un llibre. I si jo el visc de primera mà, ho podré traslladar millor, això. Va ser així?
2: Exacte, totalment. Totalment va ser així.
1: A més, també et vas anar formant més enllà, després de ja ser mestre des de fa molts anys, amb un màster que era d'atenció a la diversitat, i a través d'aquí doncs, poder encara adquirir més formació respecte a aquest tema, perquè tu, com tu comentes, la gent, o els mestres, per exemple, en aquest cas, volen ajudar però es queden a mig camí per falta d'eines.
2: Sí. Jo, personalment, sempre he tingut la necessitat de saber més coses i anar-me formant i anar fent més i més. I, bueno, ara actualment estic acabant el màster de psicopedagogia, perquè sempre haig de fer alguna cosa per anar aprenent.
1: Ara, entre el màster i l'haver escrit el llibre, que el vas poder presentar l'any passat, el 2025, hi ha hagut un creixement? Consideres que ara, tot i que ja tenies en compte el tema d'aquest trastorn i tenies coneixements, ara, entre el que has anat aprenent escrivint el llibre, fins i tot també amb el TFM, per exemple, i aquest màster, creus que ara tens totes les eines disponibles o creus que encara tens marge per aprendre?
2: Ui, sempre hi ha un marge per aprendre. I pensa que la societat va canviant i ens hem d'anar adaptant. I l'autisme avui es transmet i es viu d'una manera i potser dintre d'uns anys es viu d'una altra. I jo crec que ens hem d'anar adaptant constantment.
1: O sigui, tu creus que hi ha hagut...
2: El coneixement...
1: Hi ha hagut, perdona, és a dir, que hi ha hagut un canvi, creus, també de fa... no sé, 5-10 anys enrere amb l'autisme a mare, que ara s'han de tenir altres coses en compte, també, noves.
2: Més que altres coses en compte és que hi havia molt desconeixement.
1: Ja.
2: Que cada vegada es va anar integrant, no? Es va anar com fent part de la societat, però encara queda molt de camí.
1: Tornant al llibre, és Autisme, un canvi de mirada. Per què aquesta última frase la vas voler afegir en el títol, un canvi de mirada?
2: Sí. La veritat és que crec, sincerament,

0: no? Que el canvi més important no l'han de fer les persones autistes, sinó que l'ha de fer la societat. Encara avui en dia, a vegades, es veu l'autisme des del problema o des del dèficit. Jo volia transmetre justament el contrari, que les persones dins l'espectre autista tenen el món i ens fan créixer tant professionalment com personalment. El títol parla d'això, de canviar la manera de mirar per començar realment a comprendre.
1: Clar. I a més a més, com has dit tu abans, va dirigit a totes aquestes persones, o fins i tot mestres, no?, que en el seu dia a dia tracten amb infants, o ja no cal que siguin infants, però sí, més no, en gran part ells sí que tenen, no?, aquesta part de dir, ostres, necessito informació, eines, i per tant, què millor que fer-ho a través d'aquest llibre, que ens doni una mirada diferent.
0: Sí, en un principi el llibre que va sorgir del TFM, fent el màster d'atenció a la diversitat, va néixer dirigit cap als companys de professió,
1: Val.
0: Cap als docents, per ajudar-los. Però actualment, bueno, quan vaig acabar el llibre, va dirigit a les famílies perquè se sentin acompanyades i compreses, als mestres i professionals, que era... perquè tinguin eines i reflexions que els ajudin al dia a dia, que era el principal objectiu, a les persones de dins l'espectre perquè es puguin sentir identificades i validades, i també a la societat en general, perquè crec que només des de l'empatia i el coneixement doncs podem construir una inclusió real.
1: Poder treballar justament amb aquest llibre i amb el trastorn, evidentment, que és algo que a l'actualitat el tema mental i de poder ajudar els infants en aquest sentit, per sort, cada vegada s'hi presta més atenció, va ser fàcil o difícil poder-lo publicar amb un editorial?
0: No. O sigui, no va ser difícil. El que sí que va ser és lent, perquè tot el procés d'edició, publicació... requereix molta paciència, sobretot de la manera que vaig decidir fer-ho jo. Però també crec que tot aquest camí que m'ha permès cuidar el projecte i viure'l d'una manera molt personal. No sé si el tema en si estava molt sol·licitat o no, demanat per la societat o l'editorial va captar-ho d'aquesta manera, però... no vaig tenir cap problema, la veritat.
1: Doncs segur que sí, que era algo molt interessant, i de fet ha seguit amb un recorregut aquest llibre tant que arribarà a la Biblioteca de Tordera aquest dissabte 16 de maig a les 11 del matí amb un acte on podràs parlar del llibre Autisme, un canvi de mirada, que bé, ve donat per aquesta possibilitat d'explicar i donar més ressò a aquest trastorn i així poder arribar a pobles veïns com Tordera. Com va sorgir aquesta oportunitat?
0: Doncs la veritat és que havien dos motius molt importants o especials per mi. Un va ser perquè jo vaig néixer aquí al poble de Tordera i fins als 20 anys aproximadament, i era un lloc que aquí ho haig de fer sí o sí. I l'altre motiu és perquè des de la FED vam proposar fer alguna cosa conjunta, i des del primer moment vaig pensar, és aquest el moment on podem col·laborar. Uh-huh. L'Associació de Famílies Especials de Tordera, eh?
1: Exacte, sí. Uh-huh. I a més, no sí. Només... Digues, Marta.
0: No. Aquests eren els dos motius així importants per mi, per fer-ho aquí a Tordera.
1: I no només presentaràs i parlaràs del teu llibre i donaràs el teu punt de vista, sinó que també hi haurà una taula d'experiències pels convidats. Què significa això?
0: Sí, doncs la FED col·labora a través de fent una entrevista perquè les persones amb autisme puguin explicar en primera persona la seva experiència. Ho trobo molt interessant, molt proper i molt emotiu.
1: I a més podran parlar, no, les persones que hagin vingut de traslladar i compartir experiències allà mateix, després d'escoltar la xerrada, no, Marta?
0: Sí. I... després hi haurà el torn obert de preguntes per compartir. Mm-hmm.
1: I a més, en el torn de preguntes, no sé si també podran fer preguntes al director i psicòleg del Centre Pedagògic Tordarenga del Camí, Cristian Arroyo, que també vindrà a formar part d'aquesta presentació del teu llibre.
0: Sí, la veritat és que tinc la sort, no?, de comptar amb la seva col·laboració. Com que estic fent pràctiques de psicopedagogia al seu centre, ho vaig trobar molt interessant que ell, com a professional de la psicologia, aportés aquesta mirada tan necessària sobre l'acompanyament a les persones dins d'aquest aspecte i a les seves famílies. Qui més que els professionals del tema per compartir i enriquir més encara aquesta presentació?
1: Totalment, i per tant, a veure si pot enriquir a tothom qui vingui, entrada gratuïta, faltava dir això també, que és important, a la Biblioteca de Tordera el dissabte. I Marta, esperem que vagi molt bé aquesta presentació del llibre, però sobretot, el més important és que cada vegada hi hagi més gent sensibilitzada, que empatitzi, tu i jo en vam parlar fora de micròfon, amb el tema de l'espectre autista, i que al final tothom pugui empatitzar amb les persones que el pateixen o infants i pugui tot evolucionar cap a millor.
0: Exacte. Aquest seria el gran objectiu a complir. Jo ja estaria satisfeta.
1: Molt bé. Doncs, Marta Caupena, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona de Maresme i per explicar-nos aquest projecte tan maco que has decidit tirar endavant pel teu compte.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs bé, Marc, ens quedem amb tu perquè és moment del tal dia com avui. En primer lloc, doncs, què hauríem de saber un 12 de maig?
1: Doncs que és avui el... Però no tenia el micròfon obert, l'havia tancat un moment.
2: No passa res.
1: Que és el Dia Internacional de l'Infermeria. Bé, res, no, al contrari, molt important. Infermers i infermeres de tot el país que avui es celebra i es reivindica el seu dia, sobretot, que tenen una tasca molt i molt important. També és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques i Dia Mundial de la Fibromiàlgia i del Síndrome de la Fatiga Crònica, una malaltia que principalment, Gemma, és un dolor generalitzat del sistema musculoesquelètic i que genera, a més, un cansament persistent. Per tant, tot el suport per a les persones que ho pateixen.
2: Molt bé, doncs aquests són els dies internacionals. Tenim 3 minutets per fer el repàs a les efemèrides. Avui el temps se'ns ha tirat a sobre, Marc, així que si vols destaca tu les més importants o les resumeixes o fes-ho com a tu et vagi millor.
1: D'alt, doncs bàsicament, primer una d'elles és la de tal dia com avui, el 1910, va néixer Dorothy Crawford Hodgkin, una britànica que va guanyar el Premi Nobel de Química. Va ser per la seva feina en determinar molècules biològiques importants a través de la cristal·lografia de raigs X per poder detectar-les, però és que no només això, sinó que va desxifrar l'estructura de la penicilina durant la Segona Guerra Mundial, l'estructura de la vitamina B12 i a sobre, després, també amb més anys d'investigació científica, va poder revelar l'estructura de la insulina el 1969. Per tant, Dorothy Crawford, una defensora activa i una gran cooperant científica, no només a Anglaterra, sinó a nivell internacional.
2: Un nom per recordar. I l'efemèride musical?
1: Vinga, marxem amb aquesta cantant, Sole Jiménez, que tal dia com avui, l'any 2017, va publicar l'àlbum Los Hombres Sensibles, que inclou 15 cançons inèdites i diverses col·laboracions amb artistes coneguts, com per exemple Dani Martín o Pedro Guerra, i en el disc reivindica la part més emotiva i tendra que també tenen els homes, i per tant donar-la a conèixer a la gent. Escoltarem la cançó Tan Sola, que parla de la solitud emocional i del buit que deixa una relació quan s'acaba.
2: Escoltem una mica, va.

0: a mi lado. Una cançó, Marc, deixa'm que et digui, trista, nostàlgica, no sé, a mi em genera aquesta sensació, eh?
1: Sí, és que jo me l'he estat escoltant abans del programa i m'ha passat el mateix. I és com... t'arriba molt la lletra, perquè és aquestes típiques efemèrides musicals que, depèn del dia, quan les posem, hi ha lletres que arriben i llavors pot empatitzar moltíssima gent amb elles. Jo crec que és un disc molt profund i que no el coneixia, però probablement escolti alguna altra cançó.
0: Clar, però per entendre-ho, molt breument, perquè tenim 30 segons, però reivindica la part més emotiva i tendra dels homes, o sigui, per tant, tot i que la cançó sona trista, realment no ho és tant, no? És una mica optimista.
1: Bé, o sigui, no, en aquest cas dona la realitat, no? De la solitud emocional, i que no només la pateixen les dones, sinó també els homes. Uh-huh. I aquí és el que està exacte explicant la Sole Jiménez.
0: Clar. Doncs bé, amb la Sole Jiménez arribem al punt de 57. Marc, fins ara, gràcies.
1: Fins ara.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
4: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
5: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Veneró a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers de Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat d'antivirus, ha estat traslladat a l'hospital, un hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS, han avisat que poden aparèixer més casos. El president del govern ha explicat els criteris que s'han seguit des del primer moment amb la crisi.
9: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
8: I milers de mestres, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pels carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen necessitats, a baixar les ràtios i un increment salarial, i estan pendents d'aquesta convocatòria de reunió el proper dijous. Més temes. L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Darrer punt, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins 2028.
10: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
11: I tot seguit el cafè més remana entre els arxius de la comarca, amb l'hemeroteca maresmenca i en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
12: Bona tarda, Gemma. Mira, haig de confessar que després de tots aquests mesos, repassant els rotatius del Maresme, me n'he donat de la manera d'escriure, doncs, que tenen els articles segons l'any, no? Coses que, per exemple, ara, el 2026, no ens atreviríem a escriure ni a parlar davant d'un micròfon, doncs, als anys 90, per exemple, o 80, doncs, les coses es deien sense contemplacions. I, com a exemple, us porto l'article que he trobat avui, del 12 de maig, però del 83, de fa 42 anys. I atenció al titular directe. Preocupació Arenys per l'alt consum de droga. Les associacions de pares dels col·legis d'Arenys de Mar i una comissió especialitzada del Consell Pastoral lluitaven, segons l'article, per tal d'aturar el mercat local d'aquest perillós producte. L'intent de frenar l'entrada de la droga a la vila va ser una iniciativa del Consell Pastoral d'Arenys. Un any abans, al febrer del 82, un grup d'arenyencs es van posar a treballar per tal de portar a bon port aquest propòsit. Els primers passos van ser l'organització de diversos col·loquis amb els alumnes de 8è DGB i 3è de BUP dels centres escolars locals a càrrec de l'equip Genius de Barcelona durant l'últim període del curs acadèmic de l'any 82. D'altra banda, en un full informatiu enviat el mes d'octubre a tots els pares que tenien fills escolaritzats als col·legis d'educació general bàsica, als centres de batxillerat unificat, polivalent i als professors també del curs d'orientació universitària, se'ls assabentava de quina era la situació actual a la vila per al que feia a la droga. De fet, aquest full no té desperdici, eh? Deia: tothom coneix la situació privilegiada d'Arenys, el seu port esportiu, un dels més importants de la costa, és probablement un dels centres d'introducció i distribució de droga, la qual cosa permet que molts dels nostres joves fumin porros, així escrit, o utilitzaven alguns altres tipus de droga. Davant el fet que persones desconsiderades i sense sentiments, mogudes únicament per l'afany de lucre, deia l'article, puguin desfer per mitjà de la droga la vida dels nostres fills, encara en edats tan tendres, fem una crida a tots els pares per tal que intentin embolcallar el noi d'un clima més familiar i acollidor, en el qual el diàleg i l'estimació prevalguin per sobre de totes les altres alternatives. Com veus, Gemma, un article que segurament ara, el 2026, no escriuríem així, i jo no sé si la manera d'actuar seria la mateixa, davant d'aquests pares que creien, doncs, que el port d'Arenys era un lloc important d'entrada de droga per als nostres fills o filles.
11: Mm-hmm, totalment. Jordi, moltes gràcies, com sempre, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
12: Fins ara, gràcies.
11: I la vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. Estem parlant de Malgrat de Mar. Avui entrevistem a les organitzacions de la jornada. Endavant.
13: Bé, Malgrat acollirà una jornada solidària el 16 de maig amb activitats per a tots els públics al parc de Can Campassol, es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional amb la col·laboració de diverses entitats del municipi que avui doncs, ens acompanyen, no?, per conèixer tots els detalls d'aquesta jornada. Tenim a Montse Verdura, Míriam Reina, Maria Assumpció Nualar, Fina Montal, que són les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, i també teníem nosaltres la regidora de Solidaritat, la Mireia Hernández. Bona tarda a totes.
14: Bona tarda.
13: Bé, en primer lloc, aquesta jornada solidària ja s'ha fet en altres ocasions? Explica'ns-ho, va.
14: Sí, aquestes jornades solidàries aquest any és la quarta que se fa.
13: La quarta.
14: La quarta. I el Consell Solidari l'organitzem en diferents entitats, recolzada per la Regidoria de Solidaritat. Les entitats que participen són Eduale, Malgrat Acull, Càritas, Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Vicenç Ferrer, Justícia i Pau, El Gra de Mostassa, Mans Unides. I som entitats que formem aquest Consell.
13: Quin és l'objectiu que perseguiu amb aquesta jornada solidària, amb aquesta activitat? Un altre, qui vulgui.
15: Fer visible una miqueta l'activitat del Consell de Solidaritat i també doncs, poder apropar tot el món de la solidaritat al poble, i per això les activitats que proposem són per tots els públics.
13: Val. Quina és la temàtica escollida d'enguany? Cada any hi ha una temàtica, o una àrea concreta a la qual vulgueu especialitzar en aquesta jornada, o no?
15: Hem intentat sempre vincular-ho a alguna temàtica, i aquest any treballem les guerres. I, de fet, hi haurà durant la jornada solidària una exposició sobre armes nuclears que es titula Mai Més i que ens la porta a Fundipau.
13: Val, després en parlarem, però bé, abans de res voldria destacar que el programa doncs, és molt variat i està pensat, com bé deies, per a tots els públics. Com heu aconseguit coordinar-vos amb tantes entitats? Perquè sou nou, incluït l'Ajuntament. O sigui, això deu portar una feina tremenda, no?
16: Passa que molts participem a diferents entitats i no ens és tan difícil de trobar-nos.
13: Mm-hmm. O sigui que ja jugueu amb avantatge, no?
16: Sí.
13: Molt bé. Comencem a parlar de les activitats. Tenim una cercavila de gegants. Ens podeu explicar alguna coseta més d'aquesta cercavila?
15: Doncs els gegants serà el segon any que col·laboren amb nosaltres. Els gegants són un element del poble que sempre ens ajuda molt doncs, a fer visible els actes, i els hem convidat, els geganters són molt solidaris, i els hem convidat a la jornada doncs, una miqueta perquè ens ajudin a acompanyar amb les gralles i els gegants a la ciutadania doncs, cap a Can Campassol on fem les activitats.
13: Va, el cercavila sortirà de les peixateries velles. I després suposo que baixareu fins a Can Campassol pel carrer...
15: Pel carrer de Mar. Serà una petita cercavila, més que res per cridar, fer una mica de crida i comencem, i acompanyar tothom cap a Can Campassol, on llavors hi ha totes les activitats.
13: Només participa el geganters d'aquí Malgrat, o sabeu si hi ha alguna altra colla que hi participi?
15: No, no és una trobada gegantera, és una petita cercavila amb els gegants de Malgrat.
13: Vale, perfecte. Tenim també activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. Per què considereu que és important involucrar la mainada en aquesta jornada solidària?
14: Bueno, perquè la mainada és un... La mainada és un futur, perquè són el futur del avui dia. I així els nens porten nens, els nens porten papes i avis, i hi haurà més gent.
13: És una manera de mantenir més públic,
14: sí,
13: no?
14: Sí, mantenir més públic.
13: Molt
14: sí.
13: Bé, i després també tenim un espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Què més ens podeu explicar d'aquest espectacle? Què es farà en aquest espectacle?
17: Bueno, és un espectacle de dansa que ja l'any passat ja va participar l'Adriana, i la veritat és que va ser molt bonic, i vam demanar de nou si volia col·laborar amb aquesta jornada. Bueno, dona aquest aire artístic, de dansa, bueno, de diferents, com que abans hem dit la franja dels nens, no? Doncs d'un altre públic que també pot apropar-se a veure aquesta activitat.
13: De dansa, podem especificar quina?
17: Ai, això no ho podem dir, perquè l'Adriana sempre ens manté tot en secret i ella vol que... Sí. Vol que això sigui visible quan ho faci.
13: Molt bé, molt bé. Però també hi ha una altra activitat, que és el vermut solidari. que a què es destinaran els fons?
14: Ah, aquest any el Vermut Solidari destinarà els fons a Càritas Malgrat de Mar.
13: A Càritas Malgrat, i què? Sí. I què tindrem en aquest vermut?
14: Ah, el vermut serà allà a la una, doncs hi haurà quatre ingredients, cacauets, patates, galetes salades, olives, i beure taronjada, Fanta, vermut, i se prepararà conjunt amb el bar de Can Campassol.
13: Val, es farà allà mateix, al Can Campassol. Hi haurà durant el vermut algun acte per amenitzar una mica aquest vermut, o acompanyament musical, o què hi haurà?
14: Música, música, hi haurà música.
13: Música, sí. Molt bé. Després també tenim una desfilada de moda del Rober de Càritas, conduïda per Teresa Gelpí. Com aniré, com serà aquesta desfilada i què pretén simbolitzar?
16: Bueno, la desfilada aquesta es fa perquè nosaltres des del Rober de Càritas estem impulsant les tres R's famoses, no? Reciclar, reduir i reutilitzar. Llavors, nosaltres ens encarreguem de donar roba a tota la gent que ens delega l'Ajuntament de Serveis Socials, i la roba que sobra la posem a la botiga amb una aportació econòmica que fa la gent quan la ve a buscar. Tot això es fa servir per fer, jo que sé, pues, arreglar les ulleres per la gent que necessita dents, la gent que necessita formació.
18: Càritas té diferents serveis, Càritas té diferents serveis amb aquesta roba sobrant que no es necessita com a entrega social, pues serveix per subvencionar els altres serveis que tenim. I de passada també volem donar a conèixer el Rober de Càritas, perquè és una botiga de segona mà
16: solidària
18: i ens agradaria que la gent vingués a veure'ns i a buscar roba d'aquesta de segona mà.
13: Molt bé, déu-n'hi-do. El dia tindrem, durant el 16 de maig, tindrem moltes coses que fer, que gaudir a Can Campassol. Estarà durant tot el dia, pràcticament, i el que sí que es podrà gaudir durant tot el dia és l'exposició sobre armes nuclears que comentàvem al principi. Per què creieu que és tan important incloure aquesta exposició d'armes nuclears en una jornada com aquesta?
15: Perquè nosaltres treballem en cooperació, la majoria som, bueno, tots som membres del Consell, i ara estem en un moment on tots els governs s'estan armant, on s'està cada cop incrementant molt més els pressupostos destinats a armament, i justament les ONGs que treballem en cooperació aboguem per la pau i per la cultura de la pau.
13: Val. I què es podrà veure en aquesta exposició? És de Fundipau, si no m'equivoco. Oh, sí. Regidora?
17: Sí. L'exposició és sobre el tema de les armes nuclears, i hi han xifres impactants en aquesta exposició, val? Uh-huh. Ens diu que hi han més de 120.000 armes actives al món, això en dades de 24-26, 9 països amb arsenals, com per exemple, quins països? Estats Units, Rússia, Regne Unit, França, Xina, Iran, Índia, Pakistan, Israel, Corea del Nord. La majoria d'aquestes armes, doncs, tenen molta potència, com les armes que es van llançar a Hiroshima i Nagasaki, que van causar més de 240.000 víctimes. I llavors el que deia la Míriam, no? El gasto que fan els governs per armar-se, no? Que si realment tots aquests diners s'utilitzessin amb les necessitats reals de les persones a nivell social, no? Les polítiques socials, educatives, de salut, doncs mireu quants diners hi hauria per poder arribar a la població, no? I deixar de matar gent, evidentment. Llavors, una mica és aquesta reflexió, no? De dir, hem de tenir la pau i desarmar, no? I l'exposició la vam demanar a Fundipau, la veritat és que han sigut molt amables i proactius de que la puguem tenir aquest dia, i llavors també després d'aquest dia la podrem seguir exposant uns quants dies més a Malgrat, per qui estigui interessat a veure-la.
13: On l'exposarem?
17: Ho tenim entre la biblioteca i l'arxiu, ho vaig acabar de concretar.
13: D'acord, perquè tampoc no tenim gaires espais
17: per això.
13: Molt bé.
17: Ho hem d'acabar de concretar.
13: Molt bé. Darrere de tota l'organització d'aquesta activitat, no? Tenim, bueno, està el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que el forma vosaltres. Quina és la seva funció? Expliqueu una miqueta les activitats que feu al llarg de l'any, per il·lustrar una mica els magratencs què és el que feu.
17: Doncs el Consell de Solidaritat és un òrgan consultiu de l'Ajuntament on les entitats uneixen esforços per definir les polítiques de cooperació local. Val? Uh-huh. Llavors, està composat amb representants dels grups polítics municipals i les associacions solidàries de Malgrat, assegurant que les decisions que es prenguin allà siguin consensuades i transversals. Llavors, tu abans has dit com us organitzeu, nou entitats, com és possible que arribeu a acords? Doncs això és el que fem en el Consell de Solidaritat, arribar a acords, i està molt bé perquè són persones amb diferent visió política i diferent visió sobre el tema de solidaritat, i allà s'ha d'arribar a un consens.
13: I creieu que la ciutadania, malgrat estar prou implicada en la solidaritat i la cooperació, o encara hi ha...
17: Nosaltres desitjaríem que hi hagués més implicació. Per això organitzem aquestes jornades, perquè al final és des de l'Ajuntament fer visible que hi ha entitats del poble que tenen molt bon cor i molta predisposició, perquè finalment són hores pròpies de la persona que implicades en aquesta activitat, i que el que volem fer és que hi hagi la màxima visibilitat i que la gent sigui conscient que això existeix, i que necessitem que la gent vingui i sàpiga el que es fa, perquè pensem que és molt beneficiós.
13: Molt bé, doncs esperem que aquesta jornada solidària d'aquest 16 de maig vagi molt bé i que tingueu un molt bon dia. Gràcies per venir.
17: Moltes gràcies.

0: I avui, nova secció musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes comarcals. Avui ens parla d'un artista de Vilassar de Mar que fa una música amb moltes textures i emocions. Sergi, som-hi.
1: Vinga, va, doncs, nou episodi musical, nova setmana, que parlem de música comarcal, i avui parlem d'una cantautora, d'Anna Murillo.

Anna Murillo creix a Vilassar de Mar en una família molt vinculada a la música i a l'entorn mariner del poble, criada en una casa de pescadors. Des de petita conviu amb la música de manera natural. La seva mare, Carol Brunet, sempre ha cantat, mentre que el seu pare, Luis Murillo, és guitarrista.

La seva formació musical és molt variada i inquieta. Estudia durant 3 anys piano i llenguatge musical, però no es queda aquí. També experimenta amb instruments i disciplines com la bateria, la guitarra o el cant clàssic. Aquesta curiositat constant es reflecteix després en una proposta molt oberta estilísticament i difícil d'encasellar.

A nivell creatiu, Ana Murillo utilitza l'escriptura com una eina d'expressió personal. Les seves cançons, principalment en català, giren al voltant de les emocions més primàries, dels processos interns i de l'evolució personal, construint un univers molt íntim i introspectiu. Musicalment, compon principalment amb ordinador i teclat, incorporant sintetitzadors, seqüències i harmonies vocals molt treballades. Això fa que la seva proposta vagi més enllà del format clàssic de cantautora i s'apropi també a sonoritats més experimentals i contemporànies.

0: que t'escolta.
1: Més del seu llenguatge creatiu i per això ha produït o dirigit bona part dels seus propis videoclips, mantenint una identitat coherent entre la música i la imatge. Pel que fa al recorregut, el seu projecte ha anat guanyant reconeixement dins l'escena emergent catalana. Ha obtingut el Premi Local del Mares Músic 2020 i també ha estat reconeguda en certàmens com en el concurs de taloners Cançó Horta d'Autor o el concurs Vila Vocal de Montblanc, consolidant-se com una de les propostes joves més personals del Maresme.

I anem a parlar discografia, i és que la trajectòria discogràfica d'Anna Murillo és encara curta, però ja deixa veure una identitat artística molt definida i una clara evolució sonora i personal. El seu primer treball destacat és M'estimo més, el 2024, un projecte on consolida aquesta combinació entre pop experimental, electrònica suau i cançó d'autor. El disc manté un to molt íntim i emocional, amb lletres centrades en els processos personals i una producció marcada pels sintetitzadors, les atmosferes delicades i les harmonies vocals. Aquí es veu clarament la seva manera d'entendre la música, una proposta introspectiva, però alhora molt cuidada a nivell sonor.

I aquest mateix any publica Live at Limax Sessions, una sessió enregistrada en estudi gràcies al primer premi del concurs Vila Vocal 2024 organitzat per l'Ajuntament de Montblanc. Aquest treball té un enfocament més orgànic i directe, permetent mostrar una versió més nua de les seves cançons i reforçant la importància de la interpretació i l'atmosfera dins el seu projecte musical.

I finalment, el 2025 arriba a Quatre Gotes, un nou treball que continua explorant aquesta línia emocional i experimental, però amb una proposta cada vegada més madura i cohesionada. En aquest projecte, Anna Murillo segueix aprofundint en la fusió entre elements electrònics, textures ambientals i una escriptura molt personal, consolidant encara més el seu univers dins l'escena independent catalana.

I arribem ara a la meva part preferida de cada episodi, que és on aprofundim a cada artista i banda sobre el seu estil i les seves influències. L'estil d'Anna Murillo és difícil d'encasellar dins d'un únic gènere. La seva música es mou entre el pop experimental, el folk atmosfèric, el jazz contemporani i l'electrònica ambiental. Veieu aquesta combinació, creant un so molt centrat en les textures i les emocions. Més que buscar estructures comercials o melodies immediates, és a dir, fàcils, les seves cançons treballen l'ambient i la sensació, amb un ritme generalment pausat i íntim.

Entre els seus referents musicals hi trobem influències molt diverses, des de Buena Vista Social Club fins a The Beatles, passant pel jazz o la música clàssica. Aquesta barreja acaba definint una manera de compondre molt lliure, on conviuen elements orgànics amb textures modernes. En alguns temes apareixen, fins i tot, sons poc habituals dins del pop convencional, com el que em sembla que és un llaüt o sonoritats que em recorden el sitar indie, una influència que connecta directament amb l'etapa més experimental dels seus referents, els Beatles, de finals dels anys 60, especialment en treballs com Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band o Revolver, on el grup britànic incorporava instruments orientals, efectes psicodèlics i noves textures de producció. Ara, de fet, pensava que si Buena Vista Social Club és un referent seu, també hi poden haver instruments de la cultura cubana en la música d'aquest artista de Murillo, com el Tres Cubano o el Guiro. De fet, escoltem una mica Buena Vista Social Club amb el tema Chan Chan.

tema mític del son cubano que segurament haureu escoltat alguna vegada. A nivell tècnic, la música de Murillo destaca per l'ús constant de reverbs, creant una sensació d'espai molt marcada. També hi ha una gran presència de sintetitzadors i capes vocals harmonitzades, sovint construïdes amb moltes pistes superposades per generar una sonoritat gairebé etèria. Ana Murillo construeix una proposta molt personal i moderna, on conviuen influències clàssiques, experimentació sonora i sensibilitat emocional, allunyant-se dels formats més comercials per crear un univers propi molt cinematogràfic, és el que hem dit abans de la fotografia i el vídeo, immersiu.

I fins aquí el programa d'avui. Sempre em sap greu acomiadar-vos amb aquests programes musicals que us porto sempre amb artistes i bandes de la comarca del Maresme. Ens veurem, ens sentirem en el proper programa la següent setmana amb més música. Fins una altra.

0: I els tastets de llengua d'avui tornarem a parlar de la primavera i de frases fetes relacionades amb ella, amb la Gemma Martínez de l'Oficina de Normalització Lingüística del Maresme i en Martí Capçada.
1: Doncs sí, aquí estem amb una nova secció dels tastets de llengua amb la Gemma Martínez. I és que, com que la setmana passada va tenir tant èxit la nostra secció dedicada als refranys i frases dites relacionades amb l'estació en la que ens trobem, que és la primavera, doncs la Gemma ha decidit durant aquesta setmana fer un recopilatori de més frases, a veure si aquestes les coneixem o bé ens les descobreix de nou. Així que bona tarda, Gemma.
2: Bona tarda, Martí.
1: A veure, què ens portes de nou?
2: Doncs porto una segona part de refranys relacionats amb la primavera i amb l'estació.
1: Doncs a veure si és millor o pitjor que la passada.
2: Exacte, segurament serà millor, perquè sempre ho fem millor, Martí.
1: Molt bé, així m'agrada. I el dia que sigui pitjor no direm res i tirarem milles.
2: Doncs sí, com que la setmana passada va tenir tant d'èxit, n'he recopilat uns quants més. Val? Vam començar el mes de maig i vam començar a parlar de refranys que tenen a veure doncs, amb el maig, amb les flors i amb la primavera. I avui doncs, en portem uns quants més. Mira, comencem per un que diu fer cara de maig. Saps què vol dir?
1: No ho sé, això.
2: Tu què creus?
1: És que per com sona fonèticament la paraula maig, et diria que és negatiu. Però,
2: no.
1: Ja, però m'he imaginat que seria positiu perquè és un mes alegre.
2: La gent està contenta al maig, la gent ja veu la llum, anem de cara a l'estiu, i fer cara de maig vol dir fer bona cara.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: Un altre, amb el maig. Pel maig, festes a raig. Ja comença el bon temps, val? I també m'imagino que comencen a sortir doncs, tant festes relacionades amb la collita com festes majors i festes dedicades a les Mares de Déu, etcètera, etcètera. Recordem que vam dir, no?, que en la religió catòlica el mes de maig doncs, és el mes de Maria, el mes dedicat a la Mare de Déu, i com que moltes de les nostres festes tenen a veure amb el calendari catòlic, doncs, val? Aquest deu ser el motiu. També pensant en l'estació de l'any, es diu que estem, per exemple, en la primavera de la vida. L'altre dia parlàvem també de l'expressió en la flor de, que vam dir que és en el millor moment, a la flor de la vida, per exemple, en el millor moment. Doncs estar en la primavera de la vida també vol dir en una època que s'associa a la joventut, com ara la teva. Tu estàs a la primavera de la vida.
1: Sí, però també ja... Jo amb això...
2: Ja estàs entrant a l'estiu,
1: eh? Em fa patir. Sí, però de moment sí. Estem a la primavera.
2: També es pot dir, per exemple, que una persona és alegre com la primavera. Val? Que aquesta és molt bonica.
1: Sí, oi? Sí, és veritat,
2: És alegre com la primavera.
1: Ja veiem que tot és positiu,
2: Home,
1: de flors, primavera...
2: Clar, també pensem que abans, no?, les estacions i el temps, el clima de les estacions marcaven molt més la vida de les persones,
1: clar,
2: no? I l'hivern era una època, ostres, dura. No hi havia ni els mitjans per escalfar-se que hi ha avui en dia, el menjar, doncs, evidentment, no el trobàvem a les lleixes del supermercat, sinó que depenia de les collites. Per tant, quan arribava la primavera i la natura tornava a brotar i a renéixer, era una alegria, alegria per tothom.
1: Esperem que aquest any ho sigui, també.
2: Sí. A part d'aquest, doncs, direm el que crec que sap el 95% de la població, que és la primavera, la sang altera.
1: Sí. Sí. Aquest el tenim controlat.
2: Es desperta la natura i també ens despertem nosaltres.
1: Sí, tot es desperta.
2: Molt bé. I en relació amb això, n'hi ha un altre que diu el llit... Tot l'any és primavera. Aquest jo no l'havia sentit mai,
1: no,
2: l'he trobat.
1: No, però que... O sigui... No sé jo, Si quasi tot l'any és primavera. Però, bueno, mira, qui el pugui utilitzar, molt bé.
2: Esperem que sí, jo espero que sí. També és el mes en què ja tenim la fruita més bona de l'any, val? I d'aquí també doncs, surten refranys. Cada cosa pel seu temps i al maig cireres. De refranys que parlin del temps, n'hi ha moltíssims, val? Per exemple, hi ha un refrany que diu maig arribat, hivern acabat. Mm? Un altre, de semblant, que diu del maig a la meitat, hivern acabat. Aquesta frase és molt simple, vol dir que a mitjans de maig ja ens podem acomiadar del fred. I no el diré, però hi ha un refrany que també és bastant conegut en castellà que diu exactament el mateix, eh? Que diu que a partir d'una data de maig doncs ja pots guardar l'abric i realment ja deixa de fer fred fins l'any que ve, fins a la tardor, val? A vegades, ara avui dia amb el canvi climàtic, aquests refranys deixen de ser certs, però durant molt de temps, fins que no s'arribava al maig, encara podia fer fred alguna vegada. I també relacionats amb els refranys que parlen sobre les temperatures i el clima, les precipitacions, tenim, per exemple, aigua de maig, de raig a raig, d'abril, de fil a fil.
1: Mira.
2: Que parla, doncs, això, no? També de les precipitacions, de les pluges que solien, dic solien, perquè, clar, tornem-hi amb el canvi climàtic, això de les precipitacions va com va, però solia haver-hi a la primavera.
1: Mm? Bueno, aquest any sembla que s'ha anticipat tot sí. Una mica, no? Perquè precisament hem començat amb un any molt de pluges, però ara esperem, no
2: ara
1: sé
2: parat.
1: Ara què interessa,
2: sí.
1: Però sembla que para la cosa.
2: D'aquí també, potser un dels més comuns, o que sap més gent, que és al maig, cada dia un raig.
1: Aquest és el que tenia en ment, sí,
2: val?
1: Sí.
2: Que es compleix o no avui dia, depèn de l'any. Mm? També n'hi ha un altre que diu abril plujós i maig ventós fan l'any ric i profitós. I aquí és quan ja entrem amb els refranys que tenen a veure, doncs, això, amb el camp, amb la pagesia, amb les collites, que, com hem dit més d'una vegada, són una font interminable de refranys, no? Perquè abans els pagesos, doncs, primer de tot, es refiaven, com avui dia, del temps, però no hi havia aquestes previsions meteorològiques tan acurades que tenim ara, i per tant la saviesa popular que es retransmetia amb els refranys, doncs era molt útil per saber com anirien les collites, val?
1: Doncs som-hi, a veure quins hi ha relacionats amb la collita i la pagesia.
2: Doncs tenim, per exemple, pel maig, faves a sac. A sacs.
1: Bueno, a sac també podria ser, eh?
2: Faves a sacs, perdoneu. Un altre que diu fang de maig, espiga a l'agost. Que vol dir que si plou força al maig, la collita de blat serà magnífica. Val? I així en podríem trobar d'altres, eh? I ara canviem la pagesia per la pesca.
1: Que també deu ser un altre sector que hi deu haver tela.
2: Oi tant, oi tant. I com que som aquí al Maresme, m'ha semblat també que en podríem explicar.
1: I tant, encara més.
2: Va, terra de pescadors. Doncs, per exemple, us porto un refrany que diu després de maig, prou de tirar l'art. Val? Ho hem consultat algun pescador, val? I no n'havien sentit a parlar. De tota manera, ens serveix per veure què és l'art de la pesca. Val? Tirar l'art era el que es feia a la platja, a Mataró, a començaments del segle passat, o en altres poblacions d'aquí del Maresme, on es pescava, i feia referència a la pesca d'arrossegament sense les barques tan grans que hi ha avui dia. Val? Dues barques s'endinsaven amb la xarxa des de la platja per arrossegar tot el peix que hi havia fins on arribaven. Ara està prohibit, però hi ha llocs que encara ho fan com a mostra d'un art antic. Val? Ara les barques d'arrossegament, que solen ser molt grans, també tiren l'art, però ho fan més endins. I l'art és la manera de pescar. Cada tipus de pesca té un art diferent. Val? I no ens n'anem de la pesca perquè maig, juny i juliol qui no pesca sardina és perquè no vol.
1: Ah, o sigui, hi ha molta sardina aquests mesos.
2: Val?
1: T'agrada, tu, la sardina?
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí, sí. Mira,
1: el meu pare et diria que és el menjar que més odia.
2: Més odia?
1: Sí, però a mi m'agrada molt, eh? O sigui, que trenquem una llança a favor,
2: home,
1: però sí.
2: Sí, sí. Unes bones sardines a la brasa.
1: No, sí,
2: un
1: sí.
2: Un raig d'oli.
1: Per mi és collonut. I molt saludable, sobre et diria.
2: I bé, esperem que acabem de gaudir de la primavera, que totes que ens ponguin i que puguem estar, doncs, alegres com primaveres.
1: Esperem que sigui així i que acompanyi a tots aquests refranys que ens has explicat, Gemma. No sé si tens alguna coseta més a comentar o fins aquí. I...
2: Sí, fins aquí, fins la setmana que ve.
1: Doncs va perfecte perquè ja tenim el temps complet i la setmana que ve seguirem amb més coses que ens explicaràs i, com hem començat dient, ja veurem si són millors. Moltes gràcies,
2: segur
1: Gemma.
2: Segur que sí, Martí.
1: Segur que sí.

0: Molt bé, doncs encarem la recta final del programa els últims 20 minuts i ho fem amb en Martí Capçada. Ens quedem amb tu, Martí, perquè ens has preparat un concurs.
1: Què tal, Gemma? Sí, avui és dia de concurs d'aquests que ens agraden aquí a l'Ona Maresma, que els anem fent de tant en quant, que ja s'ha parlat algun dia, s'ha debatut sobre quin possible premi hauríem de fer un cop acabem la temporada.
0: Martí, però et demanaré que ens avancis de què va el concurs, perdona'm, i farem una petita desco abans de començar.
1: Perfecte, doncs serà un concurs sobre quin és el municipi del Maresme que més i punts suspensius. L'haureu d'endevinar vosaltres. Podreu jugar també des de casa, on ens escoltem després, Gemma.
0: Vale, per tant, a quin és el municipi del Maresme que més, i tu donaràs, per exemple, tres opcions i anirem jugant a mesura que vagis presentant cada tema, eh?
1: Correcte, a veure qui s'endú el premi avui.
0: Molt bé, doncs aquest és el concurs que ens ha preparat en Martí Capçada, que tot seguit escoltarem nosaltres a continuació. Farem una petita pausa i posarem punt i final al programa d'avui dimarts de l'Ona Maresma amb el concurset d'en Martí Capçada. Va, no marxeu, que de seguida ja hi tornem a ser aquí. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Doncs va, som-hi, ara sí, últims 15 minuts de l'Ona Maresma amb en Martí Capçada i l'equip de l'Ona Maresma, que avui participem en aquest concurs que ens has preparat, Martí. Explica'ns una mica com anirà la cosa, quines regles has imposat, perquè suposo que hi haurà unes normes per jugar.
3: Correcte, sí, ja ho hem avançat abans de la pausa. I serà un concurs, company, sobre quin és el municipi del Maresme que més... I us donaré tres opcions. Si no m'equivoco, tindrem participant a Tordera, amb en Marc, Palafolls amb la Melina i Premià amb tu, Gemma. Així que donem la benvinguda. I la Laia, perfecte. Què feu? Feu un equip o us separo? Mira, diré Premià Gemma i Premià Laia. Us sembla bé?
2: Fem juntes.
4: Fem equip.
2: Sí, fem equip.
3: Vale, va, vinga.
5: Això és avantatge,
3: Us donem avantatge, però llavors heu de guanyar, si no malament. Què tal, companys? Marc, Melina, com esteu?
5: Molt bé, amb ganes de participar.
3: Molt bé, doncs vinga, a veure qui s'endú el gordo, o digue-li com vulguis, i comencem amb la primera pregunta. Us aviso que no es pot fer trampes perquè tinc aquí, que amb una gran tecnologia que es diu paper i boli, m'he apuntat tots els participants i després direm qui és el guanyador. Som-hi. La primera pregunta és... Quin és el municipi més extens del Maresme? Us dono tres opcions. La primera és Pineda de Mar, la segona és Mataró i la tercera és Tordera. Comencem amb tu, Marc. Tordera, què dius?
5: Doncs diré el meu poble, Tordera.
3: Molt bé. Marc diu Tordera. Palafolls?
4: Tordera.
3: Gemma i Laia?
2: Nosaltres diem Mataró.
4: Exacte, Mataró.
3: Molt bé, doncs la resposta correcta, nois i noies, és... Tordera, així que un punt per Tordera i un per Palafolls. Gemma i Laia, hem d'espavilar, que ja que aneu juntes, molt malament.
2: Clar, perquè hi ha molts camps a Tordera.
5: Clar, és que és, de fet, és un dels pobles, ara ja no us ho sé dir, no vull posar, ficar la pota, però és un dels pobles més grans en quant a territori de tot.

0: Catalunya.
1: Fixa't, ja ho he pensat, que el Marc ha dit si falla aquesta l'haurem de renyar, però bueno, tant el Marc com a la Melina, sumem un puntet, anem
0: segurs
1: a la segona pregunta.
2: Clar, en el nostre, jo pensava, com que Mataró té tants habitants...
3: Clar, jo he pensat igual.
2: M'ha fet dubtar el tema dels habitants, perquè en té molts més, no?, que Tordera.
0: Sí, tant, molts sí. més, però aquest
4: clar,
0: centralisme...
4: Però l'extensió de terra és molt
2: més gran, Tordera. Sí, exacte.
1: Bueno, ja m'agrada que hi hagi debat, que he pensat, veuràs tu que serà un fracàs aquest concurs i les endevinaran totes. Bueno, anem a la segona pregunta, companys, a veure si preneu avantatge o igualen la Gemma i la Laia. Parlem de quin és el municipi amb menys habitants del Maresme. La primera opció és Tiana, la segona Teià i la tercera Sant Iscle de Vallalta. Comencem ara, en aquest cas, per la Gemma i la Laia. Què dieu vosaltres?
2: Uf, el Tiana. Sí, Laia?
3: Sí, jo crec que Tiana.
1: Vale, ens quedem amb Tiana.
2: No ho sé.
1: A premiar...
2: No, perdoneu, Teià.
1: Teià? Canviem
2: sí.
1: a Teià.
0: Ho estan buscant,
2: Teià, eh? Teià.
1: Doncs
3: no,
1: Teià,
3: no.
1: anem. Ei, aquí haurem de buscar uns aquí com controlin, eh? No, vinga, abans ens refiarem de les companyes. Palafolls, què diu?
4: Jo crec que és Sant Iscle, no?
1: Palafolls diu Sant Iscle i Tordera?
0: Sant Iscle, també.
1: Doncs, companys, la resposta correcta és... Sant Iscle de Vallalta! Un punt més per Tordera i per Palafolls, que es desmarquen clarament de la Gemma i la Laia, eh? Què està passant?
2: Aquests... No, mira, saps què passa? Que qui acusa de fer trampes és que les està fent ell.
0: Bueno...
2: Per tant, en Marc ens ha acusat de fer trampes perquè ell és el primer trampós.
1: Ui, ja veig que aquí inclús acabarem agarrotades.
2: No, és que tinc molt mal perdre, eh? Vosaltres mateixos.
0: Ja es nota.
1: Bueno, Gemma, encara es pot remuntar. Va, anem
2: no,
1: a la tercera...
3: Sí, ara remuntem, i
2: clar, tant. Però has de fer una quarta. Has de fer una quarta pregunta.
1: Farem les que tu diguis, que ets la presentadora. Així que tirarem milles fins que haguem d'acabar el programa.
2: Vale,
1: vinga, anem a la tercera pregunta. I parlem de quin és el municipi amb més altitud del Maresme. Les tres opcions són Dosrius, Òrrius... o Cabrils. Comencem amb Palafolls, Sara.
4: Diria que Dosrius, potser.
1: Palafolls diu Dosrius. Anem cap a Tordera amb en Marc.
0: Òrrius.
1: I les nostres companyes per encetar el marcador, la Gemma i la Laia, què dieu?
2: Laia, què dius? Perquè
3: jo crec que és Dosrius. No.
2: Òrrius. Òrrius, vale.
3: Que em confonc amb els noms. Òrrius.
1: Doncs la resposta correcta és, efectivament, Òrrius, i en aquest cas ha fallat Palafolls, cosa que ha fet que en Marc agafi la davantera, eh? Ojo! Uau,
0: líder. Momentàniament, eh? Momentàniament.
2: Líder momentani o no, o definitiu.
1: Bueno, tenim el Marc que porta el triplet, eh?
2: Crec que li faig por i perdrà a propòsit. Dirà, Martí, em vaig a fallar de manera conscient per no tenir problemes amb la Gemma.
0: Dones coses per fet que jo crec que no es compliran, eh? Però va, seguim, vinga.
1: A veure, va, tenim la Melina, que ara pot tornar a empatar amb la primera posició. Som-hi, la quarta pregunta. Parlem de quin és el municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme. La primera opció és Malgrat de Mar, la segona és Premià de Mar i la tercera és Teià. Comencem amb en Marc, que va primer.
0: Malgrat.
1: El Marc diu Malgrat de Mar. La Melina, amb quina opció et quedes?
4: També em quedo Malgrat.
1: També Malgrat. I Gemma i Laia?
2: Malgrat.
1: Vale, carai, mira, jo aquesta diria que era de les que pensava que diríeu cada un una opció i veig que us heu posat d'acord. Ara bé, no sé si us heu posat d'acord per lo correcte o lo incorrecte. Bueno, anem a dir la solució. El municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme és... Malgrat de Mar, companys! Molt bé!
0: Som-hi! Vinga, una altra!
1: A tope, eh? Molt bé.
2: Però l'hem encertat tots, o no?
1: Sí, tots. O sigui, bueno, es celebra l'harmonia i la cultura que hi ha aquí a l'Ona Maresma.
2: La cultura del càmping, eh?
1: Exacte, la cultura del càmping. Vinga, va, anem a una altra pregunta.
0: La Gemma no podia fallar, que és de Santa Susanna, i s'ho coneix bé, això.
2: Sí, cert. Sí, total.
1: Doncs a veure si no pot fallar tampoc amb la següent. La cinquena pregunta és: quin municipi del Maresme té menys quilòmetres de costa? La primera opció és Montgat, la segona Sant Pol de Mar i la tercera Caldes d'Estrac. Comencem amb Premià ara. Què dieu, noies?
2: Jo diria Caldes.
3: Sí, Caldes.
1: Poc convenciment.
3: Sí, però... molt poc convençudes, però...
2: És que està xungo, eh?
3: Sí,
2: però mira, va, ens arrisquem,
3: sí, per tirar.
1: Tirem amb Caldes, molt bé. Tirem. Anem cap a Palafolls.
4: També em quedo amb Caldetes.
1: Caldetes i Marc...
0: Igual que les meves companyes.
1: Bé, ojo que el Marc pot estar fent una tàctica, eh? Perquè, clar, si anem coincidint, aquí va mantenint la primera posició. O sigui, això també se'n diu jugar intel·ligent. Doncs, companys i companyes, us he de dir que la resposta correcta no és Caldes d'Estrac. I parlem...
3: Bueno, com que...
0: És Sant Pol.
1: Sí, bueno,
4: Sant Pol?
1: Sí, correcte. Uau. Parlem de Sant Pol de Mar, si no estic equivocat.
0: Estava entre les dues, però he dit les Caldetes, potser.
2: Ets un mentider, Martí.
1: Locura màxima aquí a les 4 i 54 minuts de la tarda a l'Ona Maresma, eh? Sí, sí.
2: Això ho haurem de contrastar. Això s'ha de contrastar.
1: A veure, Joan, si ara comencem a rebre queixes dels nostres oients, assumeixo la culpa. Però jo, pel que he buscat, he vist Sant Pol de Mar.
2: Però és que en Joan ho ha buscat, en Joan Cisa, que està al control tècnic, i diu que és Caldes.
1: Doncs...
4: Crec que ens acaben de donar una pista de potser qui els hi està dient la resposta.
2: No,
0: sí.
2: A veure, calma, tothom. Li acabem de demanar que està al control tècnic i té l'ordinador al davant.
3: Que
2: Joan,
3: contrasti la informació.
0: Tu també tens l'ordinador al davant, eh, Gemma?
2: Ja, però jo tinc el WhatsApp web i no tinc res.
0: Ah, val,
2: o sigui, i a més, jo estic controlant aquí tot el bacallà, per tant, no estic per buscar. És que sempre acusant, eh, amb Martres Serres.
1: Marc, jo he treballat amb la Gemma als matins.
0: Ui,
1: i et recomano no fer-la enfadar. Sí. Ja veus que hi pot haver aquí un problema, eh? No, ho dic de broma. Llavors, què dieu que és? És Caldes d'Estrac? M'he equivocat?
2: Bueno, ho investiguem. Ho investiguem i demà en sortim de dubtes, però tu, Martí, segons el que tenies apuntat, era Sant Pol, eh?
1: Sí, però bueno, demà ho aclarirem en el programa. El cas és que, com que els tres heu dit la mateixa opció, doncs la classificació queda igual, així que, si voleu, anem a la següent pregunta.
0: Som-hi.
1: A veure
2: si ens
1: desmarquem.
2: És que hauríem de plegar, o ho fem molt ràpid,
1: vale.
2: O...
1: Doncs, sí? No, doncs el que tu diguis, o faig un recompte o pleguem.
2: Pleguem perquè ens anem de temps. Martí, m'ha agradat molt, el joc.
1: Doncs molt bé, doncs a veure, abans de plegar, jo crec que, companys i companyes, un fort aplaudiment pel Marc Tresserres, que ha sigut el guanyador d'aquest concurs.
0: Gràcies, companys.
1: I el següent veurem qui s'endú el premi, però merci tant a la Melina com a la Laia i la Gemma per participar, i a tu, Marc. I ens escoltem demà aquí a l'Ona Maresma.
0: Merci, Martí.
1: Gemma, que despedeixis.
2: Molt bé, Martí, gràcies. Doncs bé, com comenta en Martí, nosaltres acabem el programa i ho fem amb la proposta musical d'avui. Gràcies, fins demà. Adéu.
5: Hola, sóc la Marta Caupena i vull recomanar la cançó Les coses senzilles, de Ginestà, perquè diu coses boniques, les quals jo... em sento identificada.

0: Cat, escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
4: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
5: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes a la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord que ja està tancat en Comissions Obreres i la UGT i que s'atinguin al principi de realitat. La portaveu de l'executiu, Sílvia Panet, que recorda que hi ha límits que no es poden traspassar. L'escoltem.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Milers de mestres i professors, 26.000, segons la Guàrdia Urbana, i 80.000, segons els sindicats, s'han manifestat pel centre de Barcelona en aquesta nova jornada de vaga a tot Catalunya, convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Educació xifra el seguiment de vaga en un 32% i USTEC ho eleva fins al 70%. I Sanitat ha informat que el positiu d'un espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla ha quedat confirmat de forma definitiva a la segona prova. Aquest matí ja havia indicat que ha començat a presentar símptomes respiratoris i febricular. Tot i això, es troba aparentment estable i no ha registrat un empitjorament clínic evident, diuen. El passatger de l'Ondius, que no és resident a Catalunya, va donar positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari i ara ha donat positiu en una segona prova. Les altres 13 persones en estudi al Gómez Ullà han donat negatiu per segona volta. A Itàlia hi ha un jove de 25 anys sospitós ingressat en un hospital de Roma que va viatjar a l'avió on viatjava la holandesa que finalment va morir. I als Països Baixos hi ha 12 sanitaris aïllats per prevenció després d'un problema en el protocol del tractament de proves. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'accés dels menors a les xarxes socials a tota la Unió Europea. La conservadora alemanya ho ha dit en un discurs durant una conferència sobre intel·ligència artificial i infants pronunciat a Copenhague, a Dinamarca. I els primers investigats del cas Montoro s'han acollit avui el seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona, un cas pel qual s'investiga, recordem-ho, l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació dels despatx Equipo Económico, fundat per Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
2: Notícies en xarxa.
5: Doncs mira, ara recollim el que es diu civada en verd, que és segada en verd amb el gra, i llavors la deixem assecar i l'empaquen, i jo sóc, bueno, sóc el que va al darrere recollint les bales i les vaig portant cap al magatzem.
6: Clar, Ricard, tu fa un parell d'anys et trobes que no hi ha collita i que, per tant, et quedes sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
5: Sí, pues me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat pues, a treballar i a treballar molt, pues no hi anava, i bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble de lo que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, pues va ser així. Sí que es podia intentar canviar pues, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, ai, a la sequera, perdó, però clar, amb aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no? Podria ser pues, intentar, jo que sé, fusionar dos empreses, no? Una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no ha passat mai, no? Que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues, es podia tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar dos treballadors a l'ERTE, o tres, o cinc, o deu, els que tinguis, no? I poder-los, pues, treballar... Pues, amb...
6: Com t'imagines d'aquí a 25 anys? Ens haurem plantat ja el 2050 i segur que n'haurem vist passar de tots colors. Esperem, com a mínim, en general, que tot ens vagi bé, que estiguem bé. I l'entorn com serà? Aquest rierol que escoltem es mantindrà amb aquest somriure? O sou dels que penseu que Catalunya serà així? Va, aparquem els vaticinis i caminem amb certeses. Atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les sequeres han empitjorat amb els anys. I amb aquest titular us convidem a escoltar els pròxims minuts, perquè ens esperen dues lliçons magistrals, podríem dir. Parlarem amb l'autor d'aquest estudi, però també sumarem una visió privilegiada, la del climatòleg Javier Martín Vide, amb qui imaginarem aquesta Catalunya del futur, i li preguntarem allò que ens vam apuntar, que us deia ja en uns programes anteriors. Tindrem un paisatge més aviat desèrtic a casa nostra? I abans de començar, permeteu-me un exercici, un segon. ChatGPT, Catalunya podrà afrontar l'escassetat d'aigua el 2050? Va, pregunta feta. Ara està buscant a la xarxa, està rumiant, de fet. Deixem-lo, si això, processar i mentrestant escoltem altres intel·ligències. Va, comencem aquest desè quatre gotes.
7: Quatre gotes, l'aigua del futur.
6: Com seran les sequeres del futur? El Servei Meteorològic de Catalunya, com dèiem, ha revisitat els darrers anys i ha dibuixat el panorama que ens espera per als propers. Sense ser del tot catastrofistes, podem dir que no és gaire optimista, i malgrat això volem aprofundir en aquesta mirada i ho farem conversant amb l'autor d'aquest estudi, en Vicent Altava. Vicent, benvingut al podcast.
8: Hola, moltes gràcies.
6: La principal conclusió d'aquest estudi és que cada cop tindrem més sequeres i també més intenses. Què és el que us confirma aquesta tendència?
8: Doncs el que hem fet ha sigut amb aquesta nota d'estudi és analitzar tant des del punt de vista pluviomètric com termomètric les sequeres que s'han observat a Catalunya en els últims 150 anys. Llavors, l'observació no dona dubte a poder concloure que hi ha una tendència creixent a la freqüència de sequeres al segle XXI i, sobretot, que les sequeres que s'han produït tenen una intensitat i una durada que les fa que siguin les més greus que s'han registrat mai a Catalunya en des de que existeixen dades de precipitació. En el cas de Catalunya estaríem parlant del 1915, més o menys, però nosaltres hem volgut anar una mica més enllà amb el temps, perquè a vegades 150 anys, encara que pugui parèixer molt de temps, doncs en la ciència climàtica existeix molta variabilitat a llarg termini, per tant, a vegades 150 anys, tot i això, no és suficient temps, no? Llavors, el que hem fet ha sigut analitzar la sèrie de Barcelona i comparar aquesta sèrie amb la sèrie de Barcelona, que registres pluviomètrics comença a 1786, i hem vist que només hi ha un cas que és no més intens, sinó més perllongat de sequera, que és una sequera que es va registrar entre el 1820 i 1840, i seria com el precedent històric més greu. En aquest cas és rep la qualificació de megasequera, aquest cas concret no, però dona un compte de l'excepcionalitat d'aquest últim darrer episodi a nivell de la ciutat de Barcelona i també de Catalunya en general.
6: El problema és que els períodes amb dèficit de precipitacions ens dieu que seran més recurrents i que, per tant, tindrem menys temps de recuperació entre una sequera i l'altra.
8: Clar, aquest estudi, realment nosaltres no ho hem volgut adreçar tant a la projecció climàtica futura, sinó simplement analitzar el que està passant en els últims decennis, no? Llavors, agafant les últimes tres sequeres més greus que s'han registrat i que són, dos d'elles són molt rècord a nivell d'històric, que són la 2004-2008, 2015-2018 i 2021-2024, aquest últim és l'últim cas que hem tingut, doncs el que hem observat és que, per a que la gent pugui entendre-ho més col·loquialment, és que en cada sequera perdem un llençol. És a dir, si contem la precipitació que ha deixat de caure durant una sequera i contem allò que ha caigut a posteriori de més respecte al que seria normal, veiem que sempre allò que deixa de caure sobrepassa el que ha caigut de més. Llavors, això, un únic episodi de sequera no seria greu, però clar, en els últims tres s'ha complert aquest patró. És a dir, no mai hi ha un espai temporal suficient com per a que les precipitacions arriben a compensar allò que ha deixat de caure en la sequera. Per tant, això de perllongar-se a llarg termini és un símbol, és un símptoma inequívoc d'una aridificació del territori.
6: Per exemple, ens deies aquests dos períodes, 2015-2018 i la darrera sequera, 2021-2024. En definitiva, també es podria veure que totes dues formen part d'un sol conjunt, o per què no s'integren en el que ens anomenaves aquestes megasequeres?
8: No, sí, nosaltres no hem volgut agrupar en una única sequera. Això, la veritat és que ens falta perspectiva temporal, és a dir, és possible que si els pròxims 20 anys tenen el mateix patró o és més intens, poguéssim agrupar-ho en una, però de moment nosaltres no volem fer-ho perquè dintre del que cap sí que existeixen períodes de recuperació pluviomètrica en algunes zones que fan que no vulguem agrupar-ho en un cas, excepte una regió del país. Hi ha una regió del país que és la zona del Garraf i el Penedès, on els últims episodis de sequera sí que sembla com si foren un únic episodi, no vull dir-ho així tan contundentment, però els períodes de recuperació són molt febles, cosa que fa pensar com que aquesta zona és com la que ha estat afectada per la sequera més intensament en els últims episodis i, a més, seria molt mala sort que sempre posa la mateixa zona. Llavors, excepte en aquesta zona que comento del Penedès i el Garraf, nosaltres no som partidaris de unificar-los tots, tot i que pensem que sí que hi ha un factor que fa que és comú a totes i és el canvi climàtic. És comú a totes i fa que les sequeres darreres siguin més intenses i, sobretot, més llargues amb el temps.
6: Clar, perquè aquí també s'incorpora un altre element que és important, que és l'augment de la temperatura. Constateu que en el cas de Catalunya està sent especialment molt rellevant.
8: Clar, la majoria, o molts, no vull dir la majoria, molts dels índexos que s'utilitzen per a monitorar la sequera, i en aquest cas, per exemple, l'índex de precipitació estàndard, que també utilitza el servei, és un índex que és recomanat per l'Organització Meteorològica Mundial com molt útil a l'hora de monitorar els impactes de la sequera o l'evolució, però no tenen en compte només la temperatura. I és molt important a l'hora de fer el balanç hídric perquè tan important és allò que no precipita com la quantitat d'aigua que es perd de l'ecosistema com a conseqüència de l'evaporació o la transpiració de les plantes o del sol. Llavors, clar, en un context de canvi climàtic on, a més, el factor principal, l'evidència més gran, és l'augment termomètric, l'augment de les temperatures, aquest últim episodi és excepcional també no només pel que fa als dèficits de precipitació, sinó sobretot també per el context tèrmic en el que s'ha produït, i és que és un context molt extraordinàriament càlid. Això fa que aquest últim episodi de sequera no tingui cap analogia climàtica possible amb els últims que s'han observat a Catalunya. Estem parlant de que durant l'any 2022, 2023 i 2024, que són els anys durant els quals en gran part se desenvolupa l'última sequera, parlem d'anomalies de temperatura que o gairebé arriben o sobrepassen els 2,5 graus d'anomalia anual. Això és una autèntica bestiesa. I justament en l'estudi diem que això fa que l'evaporació durant aquests anys fos superior, molt superior al normal, i a més també marca com una excepcionalitat a nivell de latituds mitjanes. Hem analitzat amb l'anàlisi del Centre Europeu quin va ser el comportament de temperatura durant aquests anys a latituds mitjanes de l'hemisferi nord i veiem que la zona de Catalunya, Mediterrani Occidental, és la zona que ha patit una anomalia termomètrica més important, ja dic, de latituds mitjanes de l'hemisferi nord.
6: I afirmeu que Catalunya es troba en un context climàtic alterat profundament i amb una tendència que podria ser irreversible. A quins impactes us referiu exactament quan parleu en aquests termes?
8: El que observem amb l'evolució de la temperatura és que cada vegada les anomalies són més positives i, a més, hi ha com una mena de salt qualitatiu a partir del 2022. Si fins al 2022 les anomalies anuals eren de l'ordre d'un grau per sobre del normal, del normal climàtic, a partir del 2022 tenim 2,5 d'anomalia i bastant sostingut. Llavors, si veus el context de l'evolució des del 1950 de les temperatures i veus també el context d'evolució de les sequeres últimes, doncs, clar, pareix com que el forçament, és a dir, la influència en el clima de l'efecte hivernacle, d'aquest increment de l'efecte hivernacle com a conseqüència de l'increment del CO2 atmosfèric, és molt més gran que la variabilitat típica del Mediterrani. Vol dir que és molt difícil ara ja observar un any fred respecte a la mitjana climàtica. I també pareix ser que experimentar anys consecutius molt humits també és menys probable. I com que portem bastantes dècades que confirmen el mateix comportament, ens porta, i tenim present les projeccions climàtiques cap a on apunten, que justament apunten a aquesta direcció, doncs tot fa pensar que ens trobem en un procés d'irreversibilitat climàtica. Sé que són paraules que sonen molt fortes, però és que d'alguna manera s'han denominat les coses.
6: Considerant que aquesta última sequera ha estat molt excepcional, podríem dir que la pròxima serà no tan severa perquè l'anomalia ja l'hem passat, ja l'hem tingut en aquest últim episodi, o bé serà encara més greu perquè estem immersos en aquesta tendència que cada vegada serà pitjor?
8: És molt bona pregunta. Això realment ningú pot saber amb certesa si la propera consecutiva cronològicament. El que sí que veiem és que, clar, si després d'una sequera que era el rècord fins llavors, que era la 2004-2008, tu observes una altra sequera que en algunes zones de Catalunya, en l'extrem sud i en el Pirineu de Girona, 2015-2008, també és excepcional, i ara, a cap de res, d'uns quants anys d'haver observat aquesta última sequera, tens la 21-24, que encara sobrepassa aquestes dues últimes, clar, simplement observant l'evolució recent, res ens fa pensar que no puguem tornar a tenir una sequera d'aquest tipus la propera dècada, no sé si l'any que ve, d'aquí dos o d'aquí 7 o 8 anys. Però no seria gens descabellat pensar que la propera sequera pugui ser una sequera gran a nivell de tot Catalunya, perquè estem parlant de sequeres que afecten a tot Catalunya. Temporalment hi ha sequeres que a vegades només afecten a unes comarques, no, estem parlant de tot el país en general. Res ens fa pensar que no puguem tenir una sequera igual o pitjor que les que hem observat.
6: I l'altre interrogant és si ens agafarà recuperats d'aquesta última sequera.
8: Si el comportament es manté exactament igual, la propera sequera no ens agafarà recuperats d'aquesta sequera darrera que hem patit. És a dir, si hem de fer cas del que ha passat al clima des dels últims 20 anys, la propera sequera ens agafarà que haurem perdut un altre llençol durant aquesta última sequera.
6: I no sé si t'atreveixes o si seria possible d'establir algun paral·lelisme, d'emmirallar-nos en algun altre territori del món al qual aquest clima de Catalunya del futur, d'aquest horitzó del 2050, es pugui arribar a equiparar.
8: És difícil perquè, clar, la variabilitat climàtica sempre et pot sorprendre i poden aparèixer factors que tu no tenies present o que no han actuat encara en el sistema climàtic. Però vaja, si fer una projecció cap al futur de la tendència que s'observa en la temperatura i la precipitació, el clima de Catalunya d'aquí 50 anys serà molt més similar al clima que hi ha al Marroc actualment, al sud del Marroc, que no pas el clima que tenim ara. El paisatge, vull dir, també.
6: Vicent Altava, autor d'aquest estudi del Servei Meteorològic de Catalunya, gràcies per participar al Quatre Gotes i per apuntar-nos a aquest futur, encara que no sigui amb bones notícies.
8: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos en l'activitat de recerca que desenvolupa el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
6: Quan ets davant de persones tan interessants i amb tants coneixements, sempre et venen més preguntes i certament us confesso que els programes se'ns han quedat curts perquè hem hagut de deixar moltes preguntes a la reserva, algunes intervencions com les que ara tot seguit sí que podrem recuperar i escoltar. En el cinquè capítol vam conversar amb Carme Llasat, experta en inundacions i fenòmens extrems. Recuperem el fil de la conversa amb una pregunta. Com influirà l'augment de la temperatura en el règim de pluges a l'arc mediterrani?
9: A veure, l'augment de temperatura el que ens afavoreix doncs, és aquest augment de la quantitat de vapor d'aigua. En aquest moment, la quantitat de vapor d'aigua mundial ha augmentat en un 4,9% a l'atmosfera respecte als darrers 5 anys, vull dir, molt, moltíssim. Per tant, això ens faria pensar que podríem tenir més aigua. Però, com tenim un clima amb tanta irregularitat, el que ens està dient és que la disponibilitat de recursos hídrics al Mediterrani, doncs, realment serà molt, molt variable. Per què? Perquè la gran quantitat que podem recollir en inundacions moltes vegades es perd del mar. I, per tant, si augmenten els dies sense pluja, tot apunta a que tindrem més problemes de disponibilitat d'aigua que no d'accés. Per tant, en conclusió, augment de temperatura, canvi climàtic al Mediterrani, dificultat en disposició de recursos hídrics.
6: Com ens hauríem de preparar per al futur que ens ve?
9: Doncs primer, ser conscients de que aquest canvi climàtic ha augmentat, diríem, per l'efecte antropogènic, hem d'actuar. Per tant, el missatge de no podem fer res és fals, és mentida. Hem d'actuar i, per tant, hem de mitigar. És a dir, hem de ser partícips en totes aquelles mesures que ajudin a no augmentar la temperatura. Primer, per tant, actuació enfront al canvi climàtic. I també en les nostres eleccions, políticament, amb les decisions de l'estiu, tot. Vale. Per tant, mitigació. La segona, adaptació. Doncs tindré menys aigua, doncs per què la necessito? Llavors aquí ja entraríem doncs, des de l'agricultura de regadiu, que serà necessària, però llavors hem de buscar sistemes més eficients fins després la utilització d'aigua reciclada per segons quines coses doncs, és perfecta o doncs, fins i tot doncs, alguna desalinitzadora. No? Però hem de ser conscients que l'aigua és un bé escàs i que el nombre de persones pobres en aigua al Mediterrani a mitjans de segle ja superarà els 300 milions.
6: I en el setè programa també vam tenir la sort d'entrevistar la Mireia Benquer, investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, i ens vam guardar també una pregunta. Estem apuntalant bé l'adaptació del país a les sequeres que vindran?
10: Jo crec que, per una banda, hi ha bones intencions, hi ha molt bona informació, però anem molt tard. Ens està costant molt reaccionar i estem ben informades des de fa molts anys i no ens hem posat les piles, no ens hem començat a moure fins que hem vist les orelles del llop. Llavors, jo crec que anem tard i anem a mitges tintes, també. Haurien de ser mesures molt contundents, molt valentes, més enllà de vots i de partits polítics, perquè això anirà molt més enllà de vots i de partits polítics, i crec que anem tard. I, per altra banda, penso que també ens falta una mica obrir el focus, perquè sobretot quan parlem, més enllà de l'adaptació dels boscos, quan parlem de la gestió de l'aigua en general, posem molt el focus a poder tenir més aigua disponible. I penso que ens estem oblidant moltíssim el canvi d'ús de l'aigua, el canvi de la política que fem respecte a l'aigua. Hem de veure que hem augmentat els consums per càpita moltíssim en els darrers anys i això no s'està enfocant des d'aquest punt de vista, s'està enfocant des de com podem aconseguir aigua per donar resposta a aquests usos, però no s'està treballant canviar i millorar aquests usos per consumir menys aigua. Hi haurà menys aigua. Llavors, potser jo crec que hi ha una manca important de focus en aquesta altra perspectiva, no? No tant en tenir aigua per als usos que tenim avui en dia i els previsibles, sinó posar el focus en aquest canvi de cultura de l'aigua per aconseguir consumir-ne menys.
6: I anem de cap a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Allà, en el seu despatx, en rep el Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia i climatòleg. Només en començar la visita, ens fa 5 cèntims de com veu ell l'horitzó proper. També, parlant dels fenòmens extrems, ens explica, per exemple, tot dibuixant a la pissarra, com es produeix un fenomen com una dana. I a partir d'aquí veiem que serà interessant aquesta conversa. Una lliçó magistral que us convidem a escoltar.
2: Quatre gotes.
6: En aquest camí de 10 etapes del Quatre Gotes ens hem aturat a pensar i a reflexionar al voltant de la nostra relació amb l'aigua, tot amb la intenció de plantejar quins reptes tenim davant nostre. I ara sí que podem dir que hem arribat a l'última casella, des de la qual podríem dir que ja podem explorar què hi ha a l'horitzó, què ens espera en el futur. Per això, amb aquesta mirada llarga activada, amb els futuribles, però també posant els peus a terra i guiant-nos pel que diu la gent entesa, la comunitat científica, hem vingut a trobar una veu molt acreditada, el climatòleg Javier Martín Vide. Benvingut.
11: Hola, gràcies.
6: Senyor Vide, ens hem de preocupar pel futur?
11: Sí, vivim en un món canviant, imprevisible, i també des d'un punt de vista climàtic, meteorològic, ambiental. Sí, sí, hem d'estar alerta, sempre.
6: Li demanem un exercici de síntesi, però també de projecció. Ens podria fer un esbós de com serà el clima de Catalunya al 2050?
11: Doncs bé, pensant en xans de segle, vivirem en un país, sens dubte, més sec que actualment. Per què? No tant perquè plogui menys, sinó perquè la temperatura continuarà augmentant, ho està fent ja des de fa 4 dècades, i continuarà. Els models climàtics, que són l'eina més potent de què disposem per veure què ens depararà el futur, clarament anuncien que la temperatura continuarà pujant les properes dècades. Aleshores, en un país amb una temperatura més alta, hi ha més evaporació, més transpiració vegetal, al final menys recurs hídric al terra, encara que plogués el mateix.
6: Estem parlant d'aquí a només 25 anys, tampoc és un horitzó tan llunyà, però en aquest sentit hi haurà realment canvis dràstics?
11: Bé, tot apunta en quant a la temperatura que les onades de calor seran el risc més important al que ens enfrontarem a les properes dècades. Ja veiem estiu darrere estiu les onades de calor. L'any passat a Figueres es va batre el rècord de temperatura màxima absoluta de Catalunya. No imaginaven que el nord-est de Catalunya, Figueres, arribés, assoleix 45,4 graus centígrads. És tenir la vall del Guadalquivir aquí, al nord-est de Catalunya. També Barcelona l'estiu passat va arribar a 40 graus a l'Observatori Fabra. Mai havien tingut en aquest observatori una temperatura tan alta, tan característica, 40 graus. Per tant, tot apunta a que patirem molt la calor, especialment a les ciutats. La gent gran, els nostres majors, la gent gran amb malalties cròniques, especialment si viu en condicions de pobresa energètica, patiran molt. És un problema de salut pública. I d'altra banda, en quant a la pluja, la precipitació, que en conjunt a Catalunya és modesta, amb molts contrastos. Tenim alguns llocs cap a les terres baixes de Lleida, ja a prop dels Monegros, cap a aquesta part més interior, més occidental de Tarragona, quantitats inferiors a 400 mil·límetres en promig anual. Fins i tot al pantà de Riba-roja tenim 324 mil·límetres en promig, que és poquíssim, i tenim alguns llocs al Pirineu de Lleida 5 vegades més en promig. Allà es pot, la pluja està entre 1.500 i 1.600 mil·límetres. Per tant, partim d'un territori molt contrastat climàticament i pluviomètricament, però tot apunta que no podem esperar més pluja. No podem esperar més pluja a les properes dècades. En tot cas, malgrat que plogués el mateix, temperatura més alta, menys recurs hídric al terra. Un país més sec.
6: Venim de l'última sequera, que ha estat la més dura que s'ha registrat mai. Això vol dir que la pròxima sequera també ens la hem d'imaginar així?
11: Jo penso que la propera sequera, que vindrà, a no massa tardar, vindrà, no serà probablement tan greu com aquesta. Aquesta ha estat excepcional. No trobem un episodi de 3 anys seguits i una miqueta més que anant-nos cap a 2 segles enrere, fins a 1822, 23, 24. Per tant, ha estat del tot excepcional. però al futur també tindrem sequeres molt dures, probablement alguna com aquesta que hem patit, que ha estat, repeteixo, excepcional. Afortunadament ha acabat, pràcticament a tot el país ha acabat, però vindrà una altra, hem d'estar preparats, sens dubte. No caiguem en el cicle hidrohilògic. Què vol dir? Que comença a ploure com ara, ja portem alguns mesos, plovem bé, els nostres embassaments comencen a tenir un aspecte saludable i ens deixem anar, perquè després tornarà a que la sequera assumirà una miqueta el nas i aleshores lamentarem un altre cop el cicle hidrohilògic. No, hem d'estar en permanent alerta perquè es repetirà.
6: Clar, ara és el moment de treballar al futur i més en aquest context mediterrani que podríem dir que és on més es manifestaran, on es faran més palpables els efectes del canvi climàtic.
11: Sí, hem de treballar ara. Hem de treballar ara per tal que la propera sequera tingui uns efectes menys greus que la passada. És el moment, per exemple, de reparar totes aquelles pèrdues d'aigua en les xarxes de distribució a les poblacions. Hem de canviar una miqueta el disseny del país, del territori. Quin país volem? Perquè l'aigua va lligada íntimament amb el model de territori i amb el model energètic. Aigua, energia i territori van de la mà. Quin territori volem? Volem molts més turistes, any rere any, cada cop més, que consumeixen aigua? Quin país volem? Volem més regadiu? Encara més, encara? Tindrem els embassaments mig plens. Poques vegades els veurem plens del tot. Mig plens o mig buits, no? Per tant, hem de dissenyar i pensar quin país volem.
6: I ens hem d'imaginar un país més sec i que, per tant, camine cap a la desertificació, cap a una imatge més similar a la dels monegres?
11: Jo no arribaria a aquesta imatge de la desertització. Ara, sí que és cert que els ecosistemes han patit molt amb aquesta sequera. Han patit molt, han mort molts arbres i altres vegetals. Això és cert. Sí que el nostre paisatge vegetal, per dir-lo d'alguna manera, potser tendeix a tenir més matolls que boscos pròpiament dits. No és una evolució amb unes condicions climàtiques menys favorables. No? Ara, el terme desertització és un terme fort, no? Aleshores, també està la mà humana en el bon sentit d'organitzar el territori d'una forma adequada. Per exemple, de cara als incendis forestals, tindrem unes condicions climàtiques que afavoriran el desenvolupament d'incendis forestals. Ara tenim molt bons tècnics al nostre país, i d'altra banda, si organitzem, si planifiquem ben el territori, fem un territori en mosaic, camps de conreu, taques de boscos i tal, intentarem amb aquest disseny segurament que no tindrem grans incendis forestals.
6: Una altra de les conseqüències del canvi climàtic que encara no hem comentat és l'augment del nivell del mar aquí a Catalunya pel que fa al que a nosaltres justament ens porta a parlar amb vostè, que és aquest accés a l'aigua. Ens hem de preocupar, ens penalitzarà, per exemple, amb la salinització dels aqüífers?
11: Ja ho està fent, sí. El mar està pujant a les nostres costes, al litoral, i tenim una dada molt bona de l'Estartit, on una persona, Josep Pasqual, està mesurant des de fa dècades totes les variables marines i atmosfèriques. Doncs bé, està pujant a raó d'entre 3 i 4 mil·límetres any. Sembla poquet. És difícil des d'un mitjà de comunicació transmetre preocupació als nostres conciutadans, no? 3 mil·límetres, 4 mil·límetres. Si vaig a la platja i una onada de metre i metre i mig, jo tan tranquil, no? Però 4 mil·límetres any vol dir 4 centímetres en una dècada, vol dir dos pams en un segle. I això té un efecte de més erosió quan arriba un temporal marítim. Recordem el Glòria fa 5 anys, el 2020, gener del 2020, va arrasar els nostres passejos marítims, va deixar sota les aigües el delta de l'Ebre diversos dies. Per tant, està fent més erosió, s'endú la sorra de les platges, també els conreus dels deltes, i d'altra banda està salinitzant els aqüífers costaners de prop del litoral. Sí, i pensem que una part important, un percentatge important de la població catalana habita, viu, vivim al litoral. I allà es concentren moltes activitats i el turisme té una preferència pel litoral. Per tant, sí que són franges que estan crítiques.
6: Ens estem preocupant per aquest escenari a futur, a escala local, que és la nostra mirada, però si ampliem la perspectiva, hem de parlar que aquesta escassetat d'aigua també serà un problema a escala global, o bé senzillament que les zones seques i les humides s'estan desplaçant?
11: Hi ha llocs del planeta, zones planetàries, per exemple, al nord d'Europa, que ara ja plou més que dècades passades. És a dir, que en un planeta càlid en conjunt es reforça el cicle de l'aigua i plou més. Més evapotranspiració i més retorn. Estem en un cicle, el cicle hidrològic. Per tant, en conjunt pot ploure més en el conjunt del planeta, però la dinàmica atmosfèrica està fent que algunes franges latitudinals es veuen afavorides per més precipitació, probablement latituds altes d'ambdós hemisferis i també l'Equador, i altres com la nostra, la Mediterrània, amb menys pluja en el futur. Perquè, clar, al sud del clima mediterrani tenim una franja de grans deserts, el desert del Sàhara, i sembla que està migrant una miqueta cap al nord i ens agafa, ens agafarà una miqueta, sense espantar la gent, eh?
6: Professor Javier Martín Vide, gràcies per la seva lliçó i per haver compartit aquesta conversa, que ha estat un plaer amb nosaltres.
11: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
12: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
6: I arribem al final del Quatre Gotes amb encara una cosa pendent. Havíem preguntat, tot just en començar, al ChatGPT com Catalunya podrà afrontar la situació de sequera en l'horitzó del 2050. La resposta, doncs bé, per exemple, ens ha recollit d'informació doncs, que ha trobat per internet aquesta projecció que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, que hi haurà un 22% menys de recursos hídrics al litoral català d'aquí a 25 anys, i ens ha plantejat algunes de les mesures, podríem dir, que aquí ja s'han parlat, com és l'aigua regenerada, les desaladores, les xarxes interconnectades, com també la modernització del reg. A la pregunta, Catalunya podrà afrontar l'escassetat del 2050? Diu sí, però sempre amb una actuació decidida, amb inversions i adaptacions. I reconeix que Catalunya té risc real d'escassetat hídrica el 2050, sobretot si no s'actua amb contundència. Això vol dir que la majoria de veus, també les que han publicat a través d'internet i en totes les plataformes, empenyen en la mateixa direcció. El risc hi és i cal actuar. Epi, espera, encara una pregunta més. I quanta aigua ha consumit la intel·ligència artificial per fer aquesta resposta? Ens diu que cap gota, tot i que després reconeix que per la refrigeració sí que hi ha hagut d'invertir una petita part d'aigua. En aquest raonament està parlant de menys de mig litre d'aigua. En qualsevol cas, són els nous consums de la tecnologia i del processament de les dades que necessiten refrigerar-se amb aigua, i aquest també és un altre tema de futur molt interessant i sobre el qual també n'hauríem de parlar. Catalunya, de fet, vol captar gigafactories d'intel·ligència artificial, també vol produir hidrogen verd. Bé, sigui com sigui, aquests i altres debats al voltant de l'aigua, com la seva qualitat, són qüestions que deixem encarrilades, les deixem en un petit calaix, amb la porta oberta a afrontar-les més endavant. De moment, us agraïm que ens hagueu acompanyat en aquest recorregut inicial del Quatre Gotes. Us deia que començàvem amb una mínima pretensió. Fonamentalment, són dues qüestions. El fet de mantenir en l'agenda aquesta gestió de l'aigua com una qüestió vital i estratègica una vegada passada la sequera, i en segon lloc, una mica més difícil però important, fer-vos reflexionar amb les aportacions tan valuoses de tots els que ens han acompanyat en aquest trajecte. I bé, esperem haver-nos apropat al màxim en aquests objectius. Gràcies per la confiança. Fins aviat.
7: Quatre gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Les escoles públiques de Tordera sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres i UGT i mantenen un calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos als centres. Clàudia Cebrián és membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i de la Selva.
2: I una de les coses que volem és una educació de qualitat i per això volem menys alumnes per aula. Per tant, baixar la ràtio. I una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
1: L'Espai Agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. L'entitat integrada per 5 ajuntaments, entre ells el de Tordera, cooperatives i consells agraris, reclama al conseller Ordeig un grau superior en horticultura i solucions per al relleu generacional. Valorava la trobada el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
3: S'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre, doncs, seguir reforçant el projecte de l'Espai Agrari, on Tordera doncs, és una de les 5 parts que estan tirant endavant tot plegat.
1: El Club de Lectura porta avui la novel·la La Gran Família d'Antònia Carrepons. L'autora acompanyarà la trobada que es farà a la biblioteca per comentar aquest llibre. Ens parlava la conductora del club, Mercè Pujades.
4: Un club de lectura no és mai d'una direcció, sempre és bidireccional. O sigui, ells diuen que surten sabent coses que no sabien, però jo també m'entrec conclusions de les diferents lectures perquè qualsevol llibre té tantes lectures com lectors.
1: Balanç positiu dels Sampons 2026. Aquest any la meteorologia va acompanyar tothom qui va voler participar en les diverses activitats que es van organitzar al paratge natural de l'Ermita. I en esports, el Club Futbol Tordera salta al camp del líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents a la grada. Valorava el partit l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
5: Nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol. Quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
1: Cap de setmana que també ens ha deixat la bona notícia que el CEP Tordera assoleix la permanència en el bàsquet. I parlem del temps. Previsió meteorològica per les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, aquesta jornada de dimarts comença amb el cel serè, però l'acabarem amb xàfecs i tempestes. I és que aquesta tarda el temps s'ha de complicar amb un augment de la inestabilitat que deixarà precipitacions a qualsevol punt de la comarca. Localment podran ser intensitat forta i abundants, superar els 20 litres per metre quadrat. A banda d'això, hem de dir que els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, amb una situació marítima que estarà dominada bàsicament pel marejol, això sí, amb mar de fons. Les temperatures mínimes d'aquesta passanit han baixat a les fondalades i a prop de la costa, mentre que han pujat una mica cap a la serrada litoral. Les màximes baixaran en el conjunt del territori i vam tenir un dia molt suau en quant a temperatures. Es van disparar una mica les màximes cap als 24-25 graus. Avui amb prou feines arribarem als 22. Per tant, seran suaus, però no tant. De cara a demà persistirà la inestabilitat amb un matí variable i una tarda en la qual, altre cop, haurem de parlar de xàfecs localment de caire tempestuós, més probables demà al centre i al nord del Maresme.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda, salutacions. Avui, 12 de maig de 2026, Salvador Romans els saluda i els hi diu que aquest dimarts, sortint de la ràdio, seran les 7 i escaig, segur que plourà. Bé, això és el que diu el temps. Nosaltres diem que el programa d'avui, i com cada dimarts, va dedicat a aquestes empreses i comerços de Tordera i Rodalies que, per la seva aportació en els diferents esdeveniments del poble, contribueixen, doncs, a millorar els actes. Avui ens anem fins a Cal Oriol. Tenim botigues especialitzades en bolsos i maletes de tot tipus. Les primeres, parlarem de les borses, les primeres de dona modernes, conegudes com reticles, van sorgir a finals del segle XVIII i a principis del XIX. I popularitzant-se, doncs, amb la moda del directori francès, que requeria bosses petites i decoratives en lloc de les butxaques amagades, ocultes de les èpoques anteriors. Les borses han existit des de l'antiguitat, sent utilitzades per homes i dones per igual, per transportar, al principi, aliments i eines. La revolució de la bossa femenina, que en el segle XVIII, amb els vestits més lleugers d'estil grec i romà, doncs, les dones no podien portar butxaques interiors, obligant-les a portar bosses externes. El reticle o el ridícul eren petites bosses de seda o vellut brodades que es portaven a la mà o lligades a la cintura, per això sovint anomenades irònicament ridícules per la societat. Al començament del segle XX, la bossa va passar a ser un accessori de moda combinat amb la roba, evolucionant ràpidament cap als dissenys rígids, amb tancament i nanses, com els populars de la dècada de 1930. En quant a la maleta, ara canviem de tema, perquè ja sabeu vosaltres que des de que es agafen vols, avions, i es porten maletes, i es parla de les maletes de cabina, tan nomenades i tan remenades, doncs perquè els fan canviar de mida. Diem que la maleta de cabina, en 1970 i 72, Bernard Shaw patenta la primera maleta amb rodes, enfocada a evitar, doncs, carregar equipatge pesat. I el 1987, el Robert Flash, un pilot de la línia Northwest, crea el rollerboard, que això sona com un esport, no? Sí. Jo crec recordar que es feia servir com un esport, una bola que rodava per una pista. Però bé, suposo que vol dir això, la maleta que roda. La maleta vertical amb dues rodes i nansa extensibles dissenyada per emportar-se a bord. L'augment dels viatges aeris i les restriccions de pes van impulsar la necessitat d'aquestes maletes lleugeres i ergonòmiques. A Catalunya hi ha diverses fàbriques i empreses especialitzades en aquesta producció de maletes, bosses i articles de viatge. Destaquen fabricants amb llarga tradició a la zona de Barcelona, com Maletes Caralp, les marques Gladiator i Bogart, i la Casa Antic, maletes i bosses a mida. De tot plegat, coneixerem un xic més amb l'entrevista que ens du la Nuri Pujol. Doncs passem l'entrevista ràpidament.
1: Doncs bé, amics, avui estem a Bolsos Oriol, aquí, doncs, en el camí ral, enfront de Peixos Canals Carbó, que ara és una altra cosa. Parlarem amb l'Oriol perquè ens parlarà, doncs, d'aquests bolsos, d'aquestes maletes, d'aquestes marques, d'aquestes botiga online i de bé, doncs, d'aquestes modes, i ens assessorarà una miqueta de tot el que té aquí. Hola, Oriol, què tal?
2: Hola, bon dia. Primer de tot, sí. Soc Pere.
1: No, Oriol, ah, no? Qui diu Oriol?
2: Oriol és el nom de la botiga. Ja
1: ah,
2: està.
1: Val, jo pensava que et deies Oriol.
2: No, no, no, em dic Pere. Però bueno, cap Pere. Problema, que no hi ha cap problema.
1: Doncs bé, Pere, veig que tens aquí tot una quantitat, un ventall de respostes per la gent que necessita. Què domines més en aquí en la botiga? Aquests bolsos, com són i què te demana la clientela?
2: Bueno, com pots veure, hi ha una mica de tot. Intentem tinguer una mica per tots els... o la majoria dels gustos, per tot no es pot tinguer. I llavors, bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha bolsos amb pell, bolsos amb sintètica, amb pell sintètica o vegans, que els hi diuen. Llavors, també, ara de cara a l'estiu, també més amb nylons o amb textil, que també es porta bastant a l'estiu, i ràfia, que ara el temps ve a l'estiu, o per la platja, o per, bueno,
1: pel que sigui,
2: estan fabricant els fabricants més bolsos així amb ràfia.
1: El tipus diari és un estil o tipus per festa, per anar amb un vestit maco i portar un bon bols?
2: Sí, hi ha diversos tipus i diversos complements, diguem-ho així, que si és més de diari, doncs la gent es agafa més els nylons o els teixits amb roba, diguem-ho així, o coses, i si no, la polipell o inclús la pell, que és ja més de reclar o més de vestir, són models diferents.
1: Yes. Molt bé. Doncs, en quant a maletes, comencem amb aquestes maletes de viatjar. Tanta polèmica ara que no podem portar maletes grans. Bueno. Com són aquestes maletes de viatjar?
2: El món del viatge ha canviat una mica. Sí. Actualment, les companyies que quasi la majoria de gent viatja, o molta gent viatja de low cost, que diguem-ho així, han agafat i els bitllets els han desglosat. Abans pagaves el bitllet de l'avió i amb el bitllet entrava una maleta per pujar de la cabina i una motxilla o un bolso o per pujar dalt. Ara actualment ho han desglosat i tu pagues el bitllet i després pagues la maleta de cabina a part. I el que pots pujar és diguem-ho així, pots pujar l'avió, una motxilla o un bolso amb unes mides concretes, que és 40 per 30 per 20. I llavors aquestes mides, això és el que ara és el boom que tothom demana.
1: Viatgem una mica fins allà i ja les ensenyes, perquè en aquí té un bon ventall.
2: Aquestes serien les motxilles.
1: És molt petit, això, no?
2: Això és el que deixen pujar ara actualment, sense incrementar el preu del vol, diguem-ho així, del bitllet.
1: Sí.
2: Llavors, abans anava tot junt i podies pujar la bossa aquesta i la maleta de 55 per 40 per 20, que és la maleta de cabina, que ara te la cobren a part. Que ara et poden arribar a cobrar, pues, jo què sé, 50, entre 50 i 100 euros d'anada i 50 o 100 euros de tornada, pues depèn de la companyia.
1: Ja l'agafes més gran, llavors.
2: Sí, perquè gairebé et cobren poder 3 o 4 euros més d'una maleta més gran. El que passa que aquesta la pots pujar dalt i l'altra més gran ja l'has de facturar. I llavors has d'anar un temps abans a l'aeroport per facturar-la i tal. Però ara, últimament, el que la gent compra més, diguem-ho així, són les motxilles aquestes
1: maletes,
2: i per viatjar un cap de setmana, doncs, un parell de mudes o tres, i ja està.
1: I prou,
2: No hi cap res més. Pues bé, això, hi ha molta gamma, perquè quasi tots els fabricants de viatge pues, han fet aquest tipus de motxilles. Hi ha una mica de tots preus.
1: Ara potser el que es ve més és la motxilla i aquestes petites. I la gran ja potser va una mica de racó?
2: No. Bueno, hi ha gent que... La gran es ven més amb gent que viatja o viatges més llargs o creuers, que estan més temps fora... No, la quantitat sí que se'n venen més de les petites de cabina i sobretot ara les motxilles, que inclús es queixen els fabricants, que a vegades amb alguna fira que hem anat o amb algun showroom que anem i els mateixos de les marques ens diuen, escolta, és que heu de mirar de vendre més maletes i les motxilles. I clar, però si la gent et demana motxilles, has de vendre motxilles,
1: En quant als colors, depèn de si és home o és dona, predomina una mica o què?
2: Bueno, no. És el gust de cada un, això, una mica sí. Sí que els homes a vegades hi ha de tot, però són una mica més colors més foscos, més serios, i a vegades en plan familiar... Quan és per la família, que la pugui fer servir tothom, tampoc es agafen colors molt llampants. Però, bueno, si ve algú i li agrada rosa, demanem rosa.
1: Les noies són una mica més,
2: No, bueno, qui diu rosa ara ja ho veus, amb taronges, blaus, liles, turqueses, hi ha tots els colors, I a l'estiu a l'estiu més, a l'estiu fan colors molt llampants.
1: Eh? Llavors el que veig és que les maletes n'hi ha de rígides, com aquesta, que si li dones un cop el que hi ha dintre sí. No es fa malbé, en canvi hi ha aquestes que s'aixafen.
2: Sí,
1: com ja, ho veus, això?
2: Bueno, abans hi havia més amb material, amb roba, amb lona, i ara d'uns anys cap aquí han aconseguit, perquè abans es fabricava plàstic a vessa, ara ho estan deixant de fabricar perquè era un material que amb el temps, amb cops i això, es podia esquerdar, i ara el que estan fabricant és un material més flexible, que és el polipropilè.
1: Ah, sí. Val?
2: I llavors hi ha un altre material que només ho fabrica Samsonite i ho té patentat a Europa, bueno, ho té patentat suposo que és a tot el món, però ho fabrica a Europa, a Hongria, que és on tenen la fàbrica, que és aquest material, que és el CURP. I aquest material...
1: Que maca, no, aquesta?
2: Garantia de per vida.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Oh, val la pena.
2: És indestructible.
1: El que viatja molt, no?
2: Sí, és indestructible i no pesa res.
1: Ah.
2: És molt lleugera. I llavors, clar, va amb el preu, també.
1: Sí, sí, esclar, esclar.
2: Els preus, pues...
1: Sí, sí, esclar, aquest et puja més.
2: Sí, sí, sí.
1: Però hi ha gent que viatja molt, això li condeix, també,
2: bueno,
1: no?
2: Bueno,
1: que dura més.
2: Jo dic, o perquè viatges molt
1: sí.
2: O perquè t'agrada, saps?
1: Escolta, i aquesta té unes dobles rodes,
2: sí.
1: No? Que són quatre, que són
2: sí.
1: Vuit rodes, no?
2: Sí, ara la majoria...
1: No fan pressa, aquestes?
2: No, porten la goma que porten al
1: sí.
2: Voltant, són silencioses.
1: És que a vegades vas amb la maleta pel carrer...
2: Les que feien antigament,
1: sí.
2: Que era com una silicona rígida,
1: sí.
2: Pues feien més soroll. Ara, la majoria, gairebé diria que el 100%, totes venen amb doble roda.
1: Uh-huh.
2: Totes.
1: En quant a marques, tu tens de moltes marques diferents?
2: No,
1: en...
2: només no? Treballem amb maletes, per exemple, només tenim... Samsonite i American Tourister, que és la segona marca dels mateixos de Samsonite, i ara d'uns anys cap aquí tenim alguna sèrie de Gable, que després aquesta marca la tenim també perquè també fan bolsos de dona i d'home, i llavors com que ho toquem una mica tot, doncs també aprofitem alguna sèrie que venem bé. El que passa que amb aquesta gent tenim un contracte amb la pàgina web que tenim i llavors, bueno, tenim un drop shopping que diuen,
1: sí.
2: Que nosaltres posem els seus articles a la nostra web i si no ho tenim nosaltres, ells ens ho envien directament al el client
1: clar.
2: Nostre.
1: Com és la teva web, la teva pàgina web? Perquè jo l'he visitada i he anat passant pàgines per i no s'acaba mai. Jo dic, bueno, que és que tinc d'anar a dormir, tu.
2: Ara estem voltant els 2.000, 2.500 articles.
1: Sí.
2: I bueno, fa 8 o 10 anys que la tenim, ja no ho recordo bé. I va ser a través d'un curset que vaig fer de pàgines web a través de l'Ajuntament i la Diputació i tal, que es va fer aquí a Tordera. I vam començar aquí i mira, i seguim, i molt bé, estem molt contents. És una ajuda més, ens
1: clar.
2: Ho hem fet nosaltres, que no tenim a ningú que
1: clar.
2: Ens ajudi ni res, vull dir que llavors fem el que...
1: Has de fer l'embalatge, no? Has de fer
2: sí,
1: l'embalatge.
2: Sí, bueno, amb això ens ajuda el transportista, que tenim amb el transportista, ens facilita els paquets o bosses, o depèn de com ho volem enviar. Sí, sí, ens ajuda una mica en aquest sentit.
1: I els colors predominants, què et sembla? Que a l'estiu, bueno, en quant a maletes, hi ha tots els colors,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: O sigui, ara poder passaríem en quant a bolsos, segons les estacions de l'any, predomina més un color que l'altre,
2: sí,
1: o què et sembla?
2: Sí. Bueno, el negre sempre, que el fan el
1: sí.
2: Negre és per tot l'any, i llavors a l'hivern sempre hi ha colors més bordeus o granates, marrons foscos, algun any te treuen el marró així més com un color camel o cuiro, però aquests colors també els fan a l'estiu, però llavors a l'estiu te fan colors beixos, roses, turqueses...
1: Clar, més clars.
2: Sí, sí, sí, sí, colors més clarets a l'estiu sempre.
1: Més
2: i la
1: clar.
2: Ràfia amb colors naturals. Algun el fan amb marró, amb negre no ho solen fer-ho, tot i que n'hi ha alguns, però molt pocs.
1: Costa més perquè s'ha de tenir, la ràfia és natural.
2: Sí, exacte,
1: natural.
2: Correcte.
1: Sí. En quant a fires, que has esmentat les fires i les exposicions...
2: Bueno, les fires...
1: Com són les fires?
2: Bueno,
1: perquè, clar, una fira de bolsos així tan
2: sí, bueno, les marques,
1: potent no...
2: Les marques normalment aquí a Barcelona hi ha dues, Expogar i Expopell, que hi solem anar-hi, si no cada temporada, cada any, almenys un cop, i llavors hi ha les marques que es mouen per aquí a Catalunya.
1: Els preus a nivell fira són iguals que la botiga aquí?
2: No, la fira és per comprar nosaltres...
1: Ah, és promoció per, és per vosaltres? És,
2: sí, només per, per...
1: Ah, val, val. No, jo tenia per... una fira d'aquestes...
2: No, no, no, no, no, no, és, no, no. És dir, són fires de...
1: D'assessorament per vosaltres.
2: Exacte, bueno, els proveïdors van a vendre, diguem-ho així, hmm. i nosaltres ah, com a compradors, per, només per professionals, diguem-ho així, ah. perquè ens entenguem.
1: Val, val, val, ara sí que...
2: Sí, llavors, que... bueno, abans, com la fira, jo què sé, com la de, del, dels mòbils que fan a Barcelona, perquè al final hi ha, hi ha algunes que les fan allà també, sí. A la ah. zona aquella de, on te fan la, la del, sí. dels mòbils, el que passa que, clar, és molt més reduït, molt més clar, petit, clar. Perquè són menys, i llavors hi ha totes les marques que...
1: T'acondeix anar a les fires per bueno, mirar en, el que hi ha?
2: En el moment...
1: O tu des de casa ja pots comprar...
2: És més còmode des de casa. Sí. Però jo, si vols que la cosa funcioni, recomano anar-hi. Veus més les novetats. Mm. Llavors, si hi ha una firma nova que potser no la coneix gaire gent, mm-hmm. si t'agrada el que fan, i dius, va, vinga, provarem això, mm. a veure si... O algú que t'ha demanat alguna cosa i penses, hosti, anem allà, a veure si allà ho veus o ho tenen, o saps mm. qui, o preguntes a veure si on te trobar-ho, perquè hi ha clar. Marques que no van a les fires. Mm. I últimament, per exemple, els de les maletes de... Bueno, tant Sansona i les que toquem nosaltres, les tres marques que tenim, la Fira de Madrid, la de Bisutex, que és una de les més importants, en viatge i això, des del Covid, des del 2020, mm. No hi han tornat a anar. I aquesta gent tenien un estand que era espectacular. Es clar, gastaven sí, 100.000 sí, sí. euros per l'estand. Vull dir que... I ara no hi van. Ara bueno. fan showrooms mm. per regions, que dic jo. És a dir, sí, agafen sí. el comercial de Catalunya i agafen un showroom, un pis a Barcelona, el lloguen per una setmana per fer l'exposició de... Però
1: ara que dius comercial, tu quan compres, compres a la casa, no vas amb un comercial.
2: Bueno, la casa té un comercial.
1: Ah, la casa la té.
2: El fabricant, ah, sí, sí. Ah, sí, sí, però tot, nosaltres, de moment, no tenim... Mm. No hi ha cap representant o cap intermediari. Comprem directament al fabricant.
1: Ah, Sí, compreu directament el fabricant. Passem una mica a la secció de bolsos, ja ens has explicat que depèn de lo que volen la gent doncs, de diari o del dia de festa o per un casament que se sol portar coses més petites. A nivell bolso domines molt i molt més que amb les maletes, tot i que amb les maletes hi ha un reguitzell també. Com és que tens tanta varietat? Bueno. Perquè ara he estat, potser, mentre tenies ja. dues clientes, un bon rato mirant
2: sí, sí. Bueno,
1: el
2: ja,
1: que tens.
2: El que diem, a vegades vols tinguer tantes coses sí. perquè algú et demana això, mm. algú et demana allò, llavors bueno, veus que tot va funcionant, però bueno, que sempre has d'anar fent com una roda i intentar tinguer el que et demanen, però per altra banda també, si veus algo que no funciona, s'ha de treure. No sé si m'explico.
1: Sí, sí, sí,
2: llavors, a vegades...
1: No té sortida.
2: Exacte, correcte. O veus que per l'espai que ocupa, pues no condeix.
1: No surt, no es ven.
2: Sí, no es ven el que s'hauria de vendre.
1: Sí.
2: Llavors, pues, agafes i o reduir-ho, diguem-ho així, a reduir-li l'espai, o plegar de vendre aquell tipus de bolso i vendre una altra cosa que funciona. Però, bueno, hi ha coses que es van posant... Ara, últimament, hi ha aquesta gent que són de Delamur, que són de Granollers, són una família, i, bueno...
1: Quins són aquests de tela? M'estàs parlant?
2: Sí,
1: a veure,
2: sí,
1: avui mirem.
2: Sí.
1: Ens desplacem a l'altre costat de la botiga. Aquest que m'ha enamorat a mi,
2: sí.
1: Me n'he quedat un de petit.
2: Pues aquests són una família de Granollers i per xarxes socials amb molta, bueno, estan ho estan, diguem-ho així, petant, no? Per
1: sí,
2: dir-ho d'alguna
1: sí,
2: manera.
1: Sí,
2: llavors, a més, tenen un noi que vaig veure ahir que ho havia passat per xarxes socials perquè han anat a totes les fires d'Europa i han estat a Nova York perquè també tenen clients a Nova York, també, aquesta gent. Bueno, és una passada. En pocs anys el que han evolucionat, diguem-ho així.
1: Sí,
2: i aquest noi que tenen, doncs ja se'n va viure a Nova York per promocionar més la marca allà.
1: Caram.
2: Vull dir que, no, molt bé. I està agradant molt. Sí, està
1: això vol dir que estàs al dia amb tot. Vaja.
2: Bueno, mirem, intentem estar...
1: D'estar al dia, perquè si això és d'ara. A mi m'ha agradat aquests dos, aquest, després aquest també, però aquests... Sí, són, i aquests són... també com a bolso, veus? Sí. Jo m'he agafat el petit perquè m'interessava el que m'interessava, sí, però aquest com a bolso per la senyora és molt elegant, és, sí, que és, sí, molt, sí, elegant.
2: Llavors, el que dèiem abans del viatge, hi ha gent que no vol anar amb una motxilla gran, vol anar, sí, amb la maleta, sí, i llavors per viatjar,
1: ah, sí, aquesta
2: gent... Sí, i són motxilles antirrobo, que porten la cremallera a la part de darrere de l'esquena.
1: Ah, sí, que se surten per la tele, nen. Jo les he vistes, unes així. Pot no sé ser. Si són aquestes.
2: Pot ser.
1: Perquè te fan la propaganda de que, doncs, sí, és el que dius tu, antirrobo.
2: Sí, bueno, l'antirrobo és que la cremallera te queda darrere l'esquena,
1: ah, sí,
2: i és més difícil de que te l'obrin.
1: Sí.
2: Però és l'únic que té, eh? Vull dir, el que passa que és com...
1: Ah,
2: és com el que són els articles aquests són vegans. Val? Clar, és perquè no hi ha res animal. Però clar, és que és plàstic, diguem-ho,
1: sí,
2: així, o és sintètic,
1: sí, sí,
2: val?
1: Sí.
2: O és roba. Llavors, sí, tampoc hi ha res animal a,
1: sí, sí,
2: en,
1: sí,
2: en el d'això. Però bueno,
1: és, són molt maques.
2: I amb bolsos, amb motxilles, el que dèiem, més de, o de diari, o més sí, amb roba, mm, i així. I després, si anem a l'altra banda...
1: Sí, ens anem a l'altra banda, perquè...
2: Més de pell.
1: Aquest és de l'aparador que manem per... Aquí, què és la zona de pell, aquí?
2: Aquests són de pell, de la casa aquesta viva, que qualitat-preu són dels que nosaltres ens funcionen molt bé. Mm. Hem provat alguna altra marca, però no...
1: En casa viva és de Vic o no?
2: No, els de Vic són cuirots, que també ho hem provat, però no... Treballa molt bé, també, aquesta gent.
1: Sí, sí.
2: I llavors, aquesta gent són d'Argentona. Són, mm, d'Argentona.
1: Mm.
2: I les pells són de... La majoria són... curtides a Igualada i a Banyoles.
1: Això és molt interessant.
2: Els pells són d'aquí.
1: Fer país.
2: Sí, ara, sí, el que costa, eh? Costa trobar. El que, sí, dèiem, aquells de Granollers, sí, que vas, sí, trobant coses d'aquí, però, sí, costa molt. I llavors, clar, també ha d'agradar, vull dir, encara que sigui d'aquí,
1: sí,
2: ha de ser coses,
1: però,
2: que...
1: Però si bueno, potenciem lo d'aquí és molt important, és,
2: exacte,
1: molt important, i tant que sí.
2: Exacte.
1: I tant que sí. Llavors, a l'aparador, el reclam que tens a l'aparador...
2: Aquests són els que miràvem de les motxilles antirrobo.
1: Sí, són molt semblant... Ah, són,
2: sí,
1: aquelles,
2: són,
1: no?,
2: d'aquella marca, sí, sí, sí, la mateixa marca.
1: Més grans, per això, aquesta?
2: No, més o menys. Potser, sí, són una mica més amples, o això, però, bueno, les mides, Però, bueno,
1: sí, sí,
2: colors,
1: sí,
2: i això, i tot són més o menys, sí, el mateix.
1: Mm-hmm.
2: I després, el que parlàvem de la ràfia d'estiu,
1: sí,
2: que ja pràcticament totes les marques en fan...
1: Bueno, això és com un cabàs, no?,
2: sí,
1: per anar a comprar.
2: Sí, exacte, però...
1: És com,
2: bueno,
1: un cabàs per a la gent.
2: Ho han fet una mica més de vestir, ja més,
1: sí,
2: tipus cabàs, però, bueno, llavors fan de mai, que es pugui creuar, també...
1: No, aquest,
2: bueno,
1: és per portar la tovallola de bany.
2: Sí, gairebé.
1: No? Aquesta,
2: sí,
1: aquesta,
2: bueno,
1: és per anar a la
2: bosses,
1: platja.
2: Sí, també hi ha bosses de platja, però no, hi ha gent que no els adu per anar a la platja, els adu per anar pel carrer,
1: Esclar,
2: així grans,
1: Hi
2: ha qui li agrada dur,
1: sí,
2: un bolso gran.
1: Cadascú, no? Cadascú
2: té una
1: d'això diferent.
2: Bueno, llavors... No, que dic, i llavors hi ha mides més grans, més petits.
1: Més petites, sí.
2: Bueno,
1: sí, sí.
2: Una mica de tot.
1: Sí, necessaires també,
2: Sí, també
1: perquè
2: hi ha...
1: Perquè el típic,
2: sí,
1: necessaire per de viatge,
2: sí, sí, sí,
1: que també, doncs...
2: Bueno,
1: però el que sol durar menys, perquè és el que es porta més, perquè és el que fa servir més, poder són els bolsos,
2: sí,
1: no? El que,
2: sí,
1: té més tirada...
2: El que es canvia més sovint, diguem-ho així.
1: Clar, perquè, sí, ara mateix jo aquest d'aquí ja se m'apela, se me fa malbé, jo aquest, sí, ja el llançaré.
2: Sí, sí. No, okay. I llavors, que encara que fos de pell que t'adurés més,
1: sí,
2: quan l'has dut, jo què sé,
1: molt,
2: dues temporades,
1: sí, sí,
2: o tres, dius, guaita, pengem a l'armari que ja estic cansat de veure'l,
1: sí,
2: i te'n quedes una altra, sí, que no vol dir que al cap d'un temps el pots tornar
1: el tornes a treure.
2: Sí, que a vegades amb els sintètics el problema que hi ha és que estan... guardat es fan malbé, també.
1: Sí.
2: El problema del sintètic és aquest.
1: Sí, sí,
2: que ara molts fabricants s'estan tirant,
1: sí,
2: els nylons o tipus roba, textil, perquè almenys no tenen aquest problema.
1: Jo tenia una faldilla i una americana, no?
2: Sí,
1: una americana,
2: sí,
1: molt xula, I era sintètic i, bueno, vaig pensar, no ho portes sempre, perquè era,
2: sí,
1: molt
2: no
1: elegant,
2: tant,
1: però no, porta, no vas pel carrer amb allò.
2: Sí, sí.
1: Doncs a l'armari s'ha fet malbé tot.
2: Sí,
1: i un,
2: sí,
1: dia,
2: sí,
1: no me'n vaig donar compte, me'l vaig posar i anava caminant i anava perdent la faldilla.
2: Sí.
1: Anava tots,
2: sí,
1: els trossos desfets.
2: Es queda, sí, sí,
1: i caram, aquí,
2: sí, perquè és com una làmina, diguem-ho així,
1: sí,
2: que va enganxada amb una tela,
1: sí,
2: i arriba un punt que la cola que hi ha es desenganxa, es desintegra, no sé què passa,
1: sí,
2: i cau tota. Sí, sí, sí,
1: sí,
2: és,
1: sí,
2: algo,
1: sí,
2: bueno,
1: jo, sembla que... com que sigui per polilla, no?
2: Sí, sí, sí,
1: però,
2: no.
1: Però no
2: és el mateix material que... I sol passar quan està quiet. És a dir, quan està parat, com si es quedés ressec i llavors es trenqués.
1: Vete aquí,
2: a la que es torna a moure, se'l fa malbé.
1: Sí.
2: El sintètic, amb el temps, que això no vol dir que et passi al cap d'un any, que et pot trigar dos o tres anys.
1: No, sí, va durar, però després, no te'n dones compte i te'n vas i fas ridícul, perquè vas deixant-ho tot.
2: Sí, quan ho agafes està bé.
1: Sí, quan ho agafes està bé i dius, que ara fa temps que no porto això, va, m'ho poso. Caram, quin escarment. Doncs, Oriol, hem fet un bon repàs. A l'aparador sempre mires de tenir un reclam una mica de tot? O és igual?
2: No, s'ha de mirar. Se'n cuida la Neus dels operadors, però sí, s'han de canviar sovint.
1: I la part d'home, la part dreta, ja té tot allò, és d'home, no?
2: Sí, d'home i motxilles de...
1: A veure, per si fem una passada aquí, però no. Hem passat de llarg una mica la secció de l'home, veus? Perquè també tenen això, tot això que ho porta molt ara l'home. Com se'n diu?
2: Les bandoleres.
1: Bandoleres.
2: Bolsos bandoleres i d'home. Després hi ha més tipus motxiletes petites.
1: Clar.
2: I després hi ha les motxilles per ordinador o per viatge.
1: L'ordinador.
2: Sí. Hi ha aquestes d'aquí. Totes aquestes porten una butxaca normalment individual per portar ordinador, tablet... Com més de negoci...
1: Sí. Aquesta sí que té departaments al costat, lateral, a davant...
2: I després hi ha algun model, aquest no... Hi ha algun model que ve amb...
1: Ben més equipat, poder, no?
2: Sí, porten un... Ara no veig clar. Aquí. Porten una... per si volguessis connectar-hi una bateria, portar una bateria dintre per connectar el telèfon si et quedessis sense bateria. Pots posar una bateria dintre i després, vas de viatge, pots connectar per carregar el mòbil o l'ordinador.
1: O l'ordinador. És una bateria que es carrega a casa, no?
2: Sí, exacte, una bateria d'aquestes que venen, que dic jo, la poses a dintre, la portes a dintre i si et fa falta perquè t'has quedat sense bateria al mòbil o a l'ordinador, doncs la pots connectar.
1: Això t'ho carrega. Aquesta sí que té molt bona sortida, aquesta, per la gent de negocis i viatjants i jo què sé, que la gent el viatge l'aprofita. Abans l'aprofitava per mirar fora, no? Si vas en tren, veus que hi ha tant... A mi m'agrada molt la natura, veus que vas cap a Madrid i banda, abans d'arribar a Saragossa hi ha un tallsors tan maco i tot allò. Doncs ara no te'ls veus la gent allà mirant l'ordenador, no s'enteren de res,
2: Van així...
1: Veus, molt diferent, ha canviat molt. Ha canviat. Doncs, Oriol, si vols dir alguna cosa més, hem fet un bon repàs de la clientela, una mica l'adreça, perquè jo he donat l'adreça al principi.
2: És Camí Ral, o Camí
1: Ral. Les galeries comercials.
2: Sí, a la cantonada amb el carrer Sant Ramon, aquí estem.
1: I aquí estem.
2: I fins que...
1: I els diumenges obert, també,
2: També, el diumenge al matí.
1: I el dilluns, no?
2: El dilluns fem festa, de dimarts a dissabte i el diumenge al matí.
1: Molt bé.
2: I matí i tarda.
1: D'acord, doncs ja sabeu on te podeu anar a buscar tots aquests... aquestes coses que tenim aquí, amb bolsos, amb maletes, també ens hem deixat els paraigües, els cinturons, els moneders...
2: Ens han deixat alguna cosa.
1: Ens hem deixat alguna cosa, també.
2: Però ja de tot.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies, Oriol.
2: Pere.
1: Des d'aquí, des de Cal Oriol, on diem nosaltres?
2: Sí, és Cal Oriol.
1: Aquesta idea de com te va venir, doncs.
2: Perquè com vam obrir, no sabíem com posar-li el nom de la botiga i el nano es diu Oriol, i vam dir, mira... Cal Oriol i ja està.
1: Està bé.
2: I així va quedar.
1: Doncs bé, Oriol. Pere, fins una altra.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Notícies en xarxa. Edició matí.
5: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
6: Amb tots els accents. Totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
7: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera.

Doncs sí, ja ho sabeu, miri, això, pam, pam, pam, pam, la Nancy Sinatra ens convida a caminar, però diu que les botes no ho són per caminar. Bé, nosaltres ens avui, en aquesta hora, a les 18 i a 36, ens passejarem per un poble, i serà el poble de Gavà, una ciutat al sud del Baix Llobregat, situada molt a prop de Barcelona. Està entre el massís del Garraf i el delta del Llobregat. Hi viuen, més o menys, perquè la data que tinc és del 2022, i del 2022... 4 anys més, pot ben incrementat, però estan més o menys sobre els 50.000 habitants. La seva economia principal és la de serveis, seguida de la indústria. Encara manté l'antiguitat agrícola en la zona denominada de les Sorres, que es reflecteix cada any en la Fira d'Espàrrecs de Gavà, producte de la terra de gran qualitat. Gavà també gaudeix d'una important zona de muntanya. En concret, una tercera part del municipi pertany al Parc Natural del Garraf. Segur que ho sabeu, no? Però, bueno, us ho dic. La zona de Brugers, de Bruguers, a 3 quilòmetres del nucli urbà i a 250 metres d'altitud, on es troben l'ermita de la Mare de Déu de Brugers, és originària, doncs, del segle XII, i les ruïnes del castell de l'Emprunyà, no de l'Empordà, de l'Emprunyà, documentat ja en el segle X, així com els restaurants que té per la muntanya. En aquesta zona de la muntanya destaca la Sentiu, barri i paratge singular amb camins forestals molt atractiu, masies i una zona d'oci que compta amb un restaurant. No us diré quin és, si voleu anar... podeu documentar, perquè després propaganda gratis no n'hem de fer massa. Bé, la Roca Foradada i la Cova de Brugués, entre d'altres, estan molt a prop de Barcelona, a menys de 30 minuts amb cotxe. Brugués, a l'època medieval, va ser la seu del castell de l'Emprunyà, que va arribar a controlar els actuals territoris de Gavà, Begués, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat, Viladecans i una part de Sant Boi de Llobregat. Aquestes zones, doncs nosaltres els que estem aquí, si no estem acostumats a viatjar, poder no ens sona tant com la zona de, diem, de l'Empordà, del Baix Empordà, de l'Alt Empordà, de la Selva... Vull dir, poder ens tenim tendència a recórrer més aquesta sort i, com no, diem, a la nostra comarca del Maresme. Bé, en aquesta ruta podeu gaudir d'un recorregut ple de sorpreses. Diverses coves argiloses, arcs esculpits per l'erosió, castells, ruïnes, ermites, històries medievals... I podem passar per la Cova dels Pirates de la Mina, potser una zona poc visitada pels maresmencs, com deia abans, ja que a nosaltres ens queda, doncs, unes destinacions potser prou interessants i més a prop. Però si anomenem a Mar Grau, potser sí que sabem de qui parlem, oi? No? Músic de molt recorregut, entre molts va ser guitarrista del Jaume Sisa. Ah, sí, sí. Guitarrista del Jaume Sisa. I a Sisa té una varietat interessant. I segur que tots, segurament, vaja, quasi bé tothom, el tema que posarem ara l'ha escoltat una, dues, 100 vegades, i jo la veritat és que mai me canso d'escoltar. I és aquell tema que es diu «Qualsevol nit pot sortir el sol».

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.

0: 107.1 FM.
1: Doncs sí, com deien, en Marc Grau, guitarrista del Jaume Sisa, que ell va néixer, Marc Grau, a Gavà, va ser el març del 1955 i moria a Barcelona el 1999. Bé, aquest guitarrista va ser també compositor i productor musical català. Grau es va iniciar en el món de la música als anys 70, considerat un guitarrista de renom. Les seves primeres actuacions foren al costat de Ricky Muntanyola i entre el 1983 i el 86 fou el guitarrista de Jaume Sisa. Durant aquests anys també va acompanyar Joan Bibiloni, entre d'altres, i fou, doncs, tenia, crec, sí, va fer amistat amb el Quimi Portet, quan aquest militava amb el Cul de Mandril. Sí, doncs bé, entre el 1982 i 1992 Grau va ser membre de l'Último de la Fila, un dels grups de pop-rock de més èxit a Espanya. I quan abandonà la formació va iniciar la seva carrera com a productor musical i va treballar molt i morir també jove. Una pena és quan un és mort, però quan ser jove sembla ser que encara és més sentit, si és que hi cap. Nosaltres ara, doncs, escoltarem un grup que és un papà, que és un grup també molt interessant i té un tema que se'n diu Venedor de Mentides. Sí, Venedor de Mentides.

Un tema de l'Umpapà. I doncs avui, passejant-nos pel Garraf, estem recordant el Marc Grau. Grau esdevingué productor de la majoria dels grups de rock català i dels principals artífexs del renaixement del rock català dels anys 90. La seva primera producció va ser l'any 1986 amb el grup La Madame. Després va produir obres de grups com Sopa de Cabra, Umpapà, L'Exambusto, Bars i Els Pets, entre molts d'altres. És considerat, doncs, el pare del so actual del rock, també podria ser, però podria dir del rock en català. Per bé que també col·laborarà amb altres enregistraments com el disc Providence de la banda del mateix nom el 1998. Doncs estaria bé que també en vida que de quan en quan ens tiressin floretes. Crec que és interessant. I un cop es falta, és bo recordar. Sí, això no fa mal a ningú. Doncs nosaltres avui hem recordat precisament aquest guitarrista que ho va fer molt bé, sí senyor. I ara tenim un tema de L'Exambusto que ens servirà quasi bé de comiat.

Doncs bé, ens queda escassament un minut per arribar a les 7 de la tarda i us he dit que sortiria en pluja. Bé, potser no, potser no, perquè en aquest moment sembla que no plou. Ara bé, cal esperar perquè això en un minut canvia. Com pot canviar, no sé, allò que es diu, si plou per Sant Ponç, plou per la Festa Major, o és al revés, si plou per la Festa Major, plou per Sant Ponç. Bé, sigui el que sigui, ahir no va ploure, esperem que per la Festa Major, pel dia 23, per Sant Bartomeu, tampoc ens plogui. Per tant, això, us desitjo un cap de setmana fantàstic, que estigueu bonets, que hi ha molts de constipats, i fins la propera. Adéu-siau, que sigueu feliços!

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Les escoles públiques de Tordera sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres i UGT i mantenen un calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos als centres. Clàudia Cebrián és membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i de la Selva.
2: I una de les coses que volem és una educació de qualitat i per això volem menys alumnes per aula, per tant, baixar la ràtio. I una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
1: Dimarts 12 de maig de 2026, l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. L'entitat, integrada per 5 ajuntaments, entre ells el de Tordera, cooperatives i consells agraris, reclama al conseller Ordeig un grau superior en horticultura i solucions per al relleu generacional. Xavier Pla és regidor d'Entorn Rural i Pagesia aquí a Tordera.
3: S'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre, doncs, seguir reforçant el projecte de l'espai agrari, on Tordera doncs, és una de les 5 parts que estan tirant endavant tot plegat.
1: El Club de Lectura porta avui la novel·la La gran família d'Antònia Carrer-Pons. L'autora acompanyarà la trobada avui per comentar el seu llibre. La Mercè Pujades és conductora del Club de Lectura.
4: Un club de lectura no és mai d'una direcció, sempre és bidireccional. O sigui, ells diuen que surten sabent coses que no sabien, però jo també m'entrec conclusions de les diferents lectures perquè qualsevol llibre té tantes lectures com lectors.
1: Balanç positiu dels Sant Ponts 2026. Aquest any la meteorologia va acompanyar tothom qui va voler participar en les diverses activitats que es van organitzar al paratge natural de l'Ermita. En esports, el Club Futbol Tordera salta al camp del líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents a la grada. Escoltem l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
5: Nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol. Quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment aquesta jornada dimarts comença amb el cel serè, però l'acabarem amb xàfecs i tempestes, i és que aquesta tarda el temps s'ha de complicar amb un augment de la inestabilitat que deixarà precipitacions a qualsevol punt de la comarca. Localment podran ser intensitat forta i abundants, superar els 20 litres per metre quadrat. A banda d'això, hem de dir que els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, amb una situació marítima que estarà dominada bàsicament pel marejol, això sí, amb mar de fons. Les temperatures mínimes d'aquesta passanit han baixat a les fondalades i a prop de la costa, mentre que han pujat una mica cap a la serrada litoral. Les màximes baixaran en el conjunt del territori. Ahir vam tenir un dia molt suau en quant a temperatures. Es van disparar una mica les màximes cap als 24-25 graus. Avui amb prou feines arribarem als 22. Per tant, seran suaus, però no tant. De cara a demà persistirà la inestabilitat amb un matí variable i una tarda en la qual, altre cop, haurem de parlar de xàfecs localment de caire tempestuós, més probables demà al centre i al nord del Maresme.
1: Informatiu que completarem amb el Tordera en directe, avui parlant de celebració a l'Escola Badruna Tordera, i avui a partir d'aquesta tarda connectarem també amb colònies, en concret amb alumnes d'I4 a segon de l'Escola Brianxa que han marxat avui i demà de colònies a Brunyola, i connectarem, com dèiem, aquests propers dies. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dimarts 12 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Els sindicats educatius majoritaris tornen a sortir aquest dimarts al carrer en una vaga de sector. Reclamen la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. El Maresme serà un dels territoris especialment afectats, amb jornades de vaga previstes també per als dies 19 i 28 de maig. Els convocats denuncien l'immobilisme del departament i exigeixen reprendre les negociacions. Entre les principals reclamacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu dels docents, la reducció de ràtios a les aules, més recursos per l'atenció a la diversitat i menys càrrega burocràtica als centres. Així ho detalla Clàudia Cebrián, és membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i de la Selva.
1: Llavors, els motius principals són, per una banda, que ens trobem amb unes aules massificades, amb molts alumnes, amb moltes dificultats per atendre'ls, i una de les coses que volem és una educació de qualitat i per això volem menys alumnes per aula, per tant, baixar les ràtios, per poder atendre'ls a tots, perquè cada cop ens trobem una realitat molt més complexa de l'aula. D'altra banda, que ens trobem també amb molta sobrecàrrega de treball. Una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
0: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A les escoles bressol, els serveis mínims serà d'un membre de la direcció i 33% de la plantilla, mentre que els centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també es fixa un 50% del personal per garantir els serveis essencials. D'altra banda, la setmana passada es va fer un pas de gegant per la protecció i el desenvolupament del sector primari a la nostra zona. L'Associació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es va presentar de forma oficial davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, demostrant la potència d'un projecte que uneix administracions i productors. L'associació destaca per la seva gran representativitat, ja que està composta per 5 ajuntaments amb Tordera com a peça clau, 3 cooperatives i 5 consells agraris municipals. Durant la reunió amb el conseller Ordeig, els representants de l'Espai Agrari van posar sobre la taula les qüestions que més preocupen el territori, com el pla de motes, el relleu generacional i l'educació especialitzada. Ho explicava el regidor d'Entorn Rural i Pagesia aquí a Tordera, Xavier Pla.
2: La interlocució amb el conseller Ordeig ha estat positiva. Se li ha transmès la preocupació pel pla de motes, també pel relleu generacional del sector, que és una cosa que en els propers 10 anys ens ha de portar doncs, amb molta feina i dedicar molts esforços, i també per fer possible aquest relleu també s'ha demanat l'ampliació de la formació en aquest sector i, per tant, doncs, la creació d'un grau superior en Horta.
0: La trobada va finalitzar amb una valoració molt positiva per part de tots els integrants de la Baixa Tordera.
2: La reunió d'aquesta setmana ha transcorregut doncs, amb una sintonia plena amb la conselleria, ha captat doncs, les necessitats del sector i en aquest cas doncs, de l'espai agrari de la Baixa Tordera i per tant ha estat molt positiva. S'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre doncs, seguir reforçant el projecte de l'espai agrari on Tordera doncs, és una de les 5 parts que estan tirant endavant tot plegat.
0: Aquesta presentació oficial obre noves vies de col·laboració de cara al futur que han de permetre reforçar el projecte i dotar el sector de les eines necessàries per ser competitiu i sostenible. Amb aquesta aliança, Tordera i els municipis veïns s'asseguren una interlocució directa i forta amb el govern per defensar els interessos de la pagesia de la nostra zona.

0: La Biblioteca de Tordera acull aquesta tarda una nova edició del Club de Lectura. La conductora del club, la Mercè Pujades, proposarà comentar la novel·la La Gran Família, d'Antònia Carré Pons. La sessió comptarà amb la presència de l'autora per comentar el seu llibre. La conductora del club, Mercè Pujades, explica que l'activitat és un enriquiment per a tots els participants.
1: Un club de lectura no és mai d'una direcció, sempre és bidireccional. O sigui, ells diuen que surten sabent coses que no sabien, però jo també m'entrec conclusions de les diferents lectures, perquè qualsevol llibre té tantes lectures com lectors.
0: El Club de Lectura serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Tordera i està oberta a tothom. Qualsevol persona interessada en formar part o rebre informació del Club de Lectura pot posar-se en contacte amb la mateixa Biblioteca de Tordera. I els tordarencs i tordarenques van ser fidels un any més a la celebració de la festivitat de Sant Ponç de l'11 de maig. Aquest any la meteorologia va acompanyar a tothom qui va voler participar de les diverses activitats que es va organitzar al paratge natural de l'ermita. La jornada va començar amb l'ofici solemne i la benedicció de les roses. Els cants de la coral de la parròquia i la processó per l'esplanada de l'ermita van adornar un matí que va finalitzar amb la rossada popular organitzada per la Comissió de Festes. A la tarda, jocs infantils i l'audició de sardanes amb la cobla Marinada van posar a punt i final a l'aplec de Sant Ponç 2026. Totes aquestes activitats es van realitzar gràcies a la Comissió de Festes, la Regidoria de Festes. Recordem que durant tot el dia hi va haver servei de transport continu i gratuït des de Tordera fins al paratge de Sant Ponç.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera va protagonitzar dissabte una d'aquelles gestes que queden gravades a la memòria. Els homes de Guillem Ferrer van vèncer per 1-2 al camp dels fins llavors líder, el Sils, sobreposant-se a un ambient hostil i a un autèntic diluvi. Una victòria d'orgull quadribarrat que ajorna la celebració local i manté viu el somni del títol a falta d'una sola jornada. L'equip va sortir amb una intensitat alta i al minut 14 Marc Ruiz va fer justícia al domini tordarenc obrint la llauna. Quan semblava que el partit estava sota control, l'àrbitre va assenyalar un penal al minut 40 que va permetre als Sils empatar abans del descans. Aquest gol va encendre un clima tens a les grades on part de l'afició local va increpar els jugadors i l'equip de retransmissió de Ràdio Tordera. A la represa, la resiliència visitant va tenir premi. Carlos Esquinas va tornar d'una lesió, va entrar al minut 82 i només dos minuts després va caçar una pilota morta dins l'àrea per certificar l'1-2 definitiu. El xiulet final, però, es va veure entelat per una invasió de camp i diversos incidents que van requerir la intervenció policial. Escoltem l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, valorant el final de l'encontre.
2: També vull aprofitar, no sé si d'això, però si alguna vegada s'ha dit alguna cosa que no tocava, s'ha dit alguna cosa que potser no estava fora del guió, doncs mira, potser demani disculpes, no se'n cauen els anells per demanar disculpes. El que està clar és que era tot esportiu, o sigui, jo no em fico res a nivell personal, a nivell d'això, és tot esportiu. Jo sóc entrenador de futbol a la tercera catalana, ojalà l'any que ve sigui segona, me treballo perquè l'any que ve estigui segona. Al final puc entendre que hi hagi rivalitat, perquè un va primer, l'altre va segon, sí. Està claríssim, però no sé, crec que s'ha passat un nivell, jo crec, i bé, sense més, nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol, quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
1: Amb aquest triomf, el Club Futbol Tordera se situa líder amb 69 punts, amb dos d'avantatge sobre el seu perseguidor. El títol i l'ascens directe es decidiran aquest dissabte al municipal, on si els tordarencs guanyen seran campions. Just després, el CEP Tordera va certificar la permanència a Supercopa Catalunya. Malgrat la derrota per 70-42 a la pista del Càmping Bianya-Roser, el CEP Tordera ja pot celebrar la salvació matemàtica a la màxima categoria del bàsquet català. No va ser un duel senzill per les de Marc Alonso, que van pagar car un inici erràtic amb només 4 punts anotats en el primer quart. Tot i la millora en el segon període, 33-16 al descans, la solidesa ofensiva del Roser va impedir qualsevol intent de remuntada. Cal destacar l'actuació individual de Júlia Juventeny, que van signar uns números espectaculars, 22 punts, 8 rebots, 7 recuperacions i 33 de valoració. La derrota de l'Espanyol contra el Premià confirma de forma definitiva la permanència tordarenca a falta de dues jornades per acabar la Lliga. El Club Patí Tordera va tancar diumenge la seva participació al Parroquial aquesta temporada amb un brillant triomf per 4-2 davant el Sant Cugat. El duel va estar marcat pel gran encert d'Arnau Vidal, autor d'un doblet decisiu en el seu últim partit a casa amb la samarreta groga i vermella. Tot i que el Sant Cugat va empatar al maig en dues ocasions, la solidesa defensiva i les intervencions provincials de la porteria local van mantenir el Tordera dins el partit. Els gols de Dani Traqui i Nacho Fernández van segellar una victòria que certifica la cinquena posició a la taula. El Parroquial va acomiadar l'equip i Vidal amb un ambient festiu per cloure la temporada notable. Escoltem Arnau Vidal.
3: Sí, bueno, jo al final la temporada que ve no seguiré jugant a hockey, fins aquí la meva etapa en el hockey. Ha sigut una etapa molt divertida. He jugat a Hockey Lliga, he jugat aquí amb el Tordera Hockey Plata, he jugat a Nacional, he jugat a totes les categories i traient això estic molt content, m'emporto moltes experiències, m'emporto moltes amistats i bueno, una altra etapa a la meva vida.
1: Finalment, l'equip tancarà oficialment la temporada el proper dissabte a la pista del GEC. Pel que fa a l'Atlètic Club Tordera, va tancar la jornada amb una contundent victòria per 2-5 a Tossa. Tot i haver de remuntar el marcador en dues ocasions, els torderencs van exhibir la seva estadística golejadora en els instants finals. En només 4 minuts van anotar 3 gols per sentenciar el maig. Amb aquests 3 punts, l'Atlètic es manté tercer amb 52 punts a 5 de la segona posició. Amb aquests 3, tot i que la posició actual ja garanteix un ascens, l'equip lluitarà fins al final per la segona posició, que atorga l'ascens directe a la categoria de preferent.

0: La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Ens ho explica Esther Minguell.
1: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
1: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
3: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
4: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
1: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: Un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona els darrers 3 anys per tentatives suïcides i autolesions. És el fet que va augmentar des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina i el gas del riure. Ens ho explica Maite Podo a la següent crònica.
5: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
6: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos doncs, a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
5: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
0: Anem per la informació del temps, previsió meteorològica de la veu d'en Joaquim Serra.
7: Comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel serè a tota la comarca. De tota manera, hi ha aire fred en alçada i això en aquesta època de l'any implica que doncs, tenim inestabilitat. De moment, les temperatures nocturnes de la passada nit amb el cel serè han baixat a les fondalades de l'interior de la comarca i també a la costa, mentre que s'han mantingut o han pujat a la serralada litoral. Tot això en un matí, com dèiem, de sol, però aquesta tarda es pren xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que localment doncs, podran ser d'una certa intensitat i també podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Els vents avui bufaran fluixos, força variables, però en predomini de la component marítima, per tant, vents humits, i la situació en quant a l'estat del mar ha d'estar dominada una jornada més per la mar de fons. De cara a demà, la inestabilitat no marxa, es manté. Encara al matí, variable, però a la tarda, altre cop, podem tenir alguns xàfecs irregulars, principalment al centre i al nord de la comarca, amb vents novament fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que, com avui, continuaria dominada pel marejol, però amb lleugera mar de fons. Demà les temperatures semblants a les d'avui o un pèl més baixes. Demà passat, dijous, continuarà el temps inestable i, novament, després d'un matí en el qual ja podrem tenir algun primer xàfec, sembla que a la tarda aquestes precipitacions es farien una mica més generals i es podrien presentar a qualsevol punt de la comarca. Evidentment, tot això ho hem d'anar veient, ho hem d'anar refrescant al llarg dels pròxims dies, però ara per ara sembla que tindrem, durant bona part d'aquesta setmana, un temps que vindrà marcat pels ruixats i per les tempestes aquí al Maresme.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Bé, marxem de colònies perquè tenim alumnes de l'Escola Brianxa que avui i demà han marxat de colònies, concretament a Brunyola. Estem parlant d'alumnes d'I4, d'I5, de primer i de segon. Anem a veure com estan. Parlem primer de tot amb la Sílvia. Sílvia, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé,
1: des de Can Font.
0: Suposo que bé, tothom molt content, amb moltes ganes, amb molta activitat, eh?
1: De moment estem bé, el temps ens està aguantant i hem pogut fer totes les activitats que teníem previstes per avui.
0: Molt bé, aquí em sembla que tens tota una representació de nens i nenes d'aquests cursos que comentava de la vostra escola, que ens volen explicar diferents coses.
1: Sí, tenim dos nens i nenes de cada classe, els representants, i ens explicaran una mica com ha anat el dia d'avui fins ara. Comencem per al grup de segon, la Núria. Núria, què ens explica?
2: Quan hem anat a l'autocar, primer hem deixat les motxilles, després hem pujat el viatge dos autocars.
1: I com ha anat el viatge?
2: Molt bé.
1: Ha sigut llarg o curt?
2: Una mica llarg, a dins del bosc.
1: T'ha acabat?
2: Sí.
1: Un paisatge molt maco. Mira, què ens expliques?
3: Hem arribat, hem deixat les motxilles, hem agafat les motxilles, ens hem quedat, hem esperat, ens hem menjat l'esmorzar.
1: Molt bé, i hem anat a visitar?
3: I hem anat a visitar.
1: Tota la casa?
3: Tota la sí? casa.
1: I la Lili què ens explica? Què hem vist a la casa, Lili? Què hi ha? A veure.
2: Lliteres.
1: Què més? I per fora? Que hem anat molt per fora. Què has vist per fora, tu?
2: He vist uns peixos que estaven allà a l'aquari.
1: Molt bé, tenim una peixera. Què més?
2: També.
1: Ai, quins nervis. Què hem vist? Tenim llocs per anar a jugar o no?
2: Sí.
1: Explica-ho.
2: Tenim els arbres.
1: Sí, però mira, explica. Què he fet abans? Hem anat a passejar pel bosc i què hem trobat?
2: Animals.
1: I què més? Un? Què hem trobat, en Lil?
2: Un astronauta.
1: Oh, en sèrio?
2: Sí.
1: I què feia l'astronauta?
2: Sol estava dient coses, però estava dient del seu amic i ja està.
1: Sí. I ens ha preparat jocs o no, aquest astronauta?
2: No, ens ha preparat l'Ita.
1: I tornarà o no tornarà?
2: Tornarà.
1: Ah, menys mal. A veure, en Luar, què ens expliques tu?
2: Que hem desmuntat
1: les maletes.
2: Les maletes, hem fet els nostres llits.
1: Molt bé.
2: Hem preparat el pijama.
1: Molt bé. Ho tenim tot a punt per anar a dormir.
2: I hem deixat... els de dormir al llit.
1: Molt bé, tot preparat.
2: I hem deixat la motxilla.
1: Perfecte. Ens hem hagut d'abrigar una miqueta, perquè fa una mica d'airet, eh? Però bé, què ens expliques tu, Elsa?
4: El dinar.
1: Molt bé, què has dinat avui?
4: Pues macarrons blancs, n'hi havia com de salsa, però no m'agradaven.
1: T'agradaven?
4: La meva mare me'ls cuina i són un asquete.
1: Oh. I avui bé o no, els blancs?
4: Pichi, si te'ls menges amb aigua, per mi, m'agraden.
1: Molt bé. I la botifarra i les patates, què?
4: No, la botifarra m'agrada més, pichi.
1: Així, poquet.
4: Les
1: pastes iguals. Perquè després ens ha agradat. I a tots els altres ens ha agradat el dinar?
4: Sí!
1: A la pista. Molt bé. I a la pista què hem fet? Joc qualsevol o joc d'astronautes? Sí. Joc de l'espai, sí o no?
4: Sí.
1: Quin t'ha agradat més de tot? No sé, quin... Has de la reixa, has de la xarxa? No? Pots parlar de prou?
4: Sí.
1: A veure.
4: Que hem... Que... On eren unes coses que estaven a davant i unes que tenien capos
2: a darrere perquè no els veiessin. I si els veiessin es posarien de davant.
1: Val, com tens una paret, oi?
2: Sí.
1: I què, guanyaràs?
2: Jo no, la Júlia i una altra d'ahí.
1: Molt bé. Són divertits, els jocs?
2: Sí.
1: Molt bé. Ara tornem a jugar més, oi?
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs... Aquí. Lluís?
0: Sí, sí, sí, estic aquí. Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Doncs
1: hem deixat aquí a tots que parlin i que diguin les seves. Ja veus, ja de tot.
0: Molt bé, i veiem que veig que gira tot entorn a l'espai, astronautes, diguem que anirà sí, la cosa aquest, per aquí, eh?
1: Sí, aquest any a l'escola estem fent un projecte de l'espai des d'un any fins a ESO4 i llavors doncs, hem intentat que el tema d'aquestes colònies ho fos i ho hem aconseguit i llavors tot gira al voltant de l'astronauta.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per explicar-nos totes les activitats que esteu realitzant i demà al matí tornem a parlar a veure sobretot com ha anat aquest joc de nit, a veure si el temps us permet fer totes les activitats.
1: Sí, i... de moment estem bé, no ens plou i sembla que aguanta.
0: Bueno,
1: però
0: esperem.
1: Si plou tampoc passa res perquè aquí a aquesta casa hi ha molts espais interiors que hem de fer molts jocs i passar-ho bé.
0: Perfecte.
1: Per tant, aquí li... tots estem bé.
0: Molt bé, doncs
1: de moment només ha caigut un de cul amb una bassa, però res més.
0: Per tant, missatge de tranquil·litat a les famílies. Que
1: ben tranquil.
0: Molt bé. Doncs demà tornem a parlar, Sílvia. Moltes gràcies i que us ho passeu molt bé.
1: Moltes gràcies. Una abraçada.
0: Vinga, adéu-siau. Adéu. Adéu.

0: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Avui som a l'escola Badrona Tordera perquè volem conèixer sobre... Hi ha una activitat que tenim agendada, però que volem conèixer més sobre ella. Tenim a nosaltres el director de l'escola, en David Fernández. Hola, David,
2: bon què dia.
1: Tal?
2: Molt bé, molt bé.
1: Ens trobem a l'entrada de l'escola on podem veure, doncs, a banda dels murals que encara hi ha de Sant Jordi, sí, que són molt treballats, veiem un plafó on es parla del Badrona Alumni i un logotip que ens recorda una miqueta els logotips que s'han utilitzat a la celebració dels 200 anys de la congregació Badrona. David, hi ha alguna relació entre aquesta celebració dels 200 anys amb aquest logo Alumni que veiem aquí darrere?
2: Sí, doncs mira, us explico. Aquest any hem celebrat els 200 anys de la Fundació de les Escoles Badrona a Catalunya. Vam fer una celebració així important al Terracuarent al febrer. I en el marc d'aquesta celebració dels 200 anys s'ha volgut impulsar tota aquesta plataforma Alumni, que ja s'havia treballat una miqueta per reforçar aquest vincle amb els dics alumnes, però s'ha creat una plataforma una miqueta més potent. I llavors, per donar-hi visibilitat, doncs hem creat o hem fet arreu de tota Catalunya festes Alumni.
1: Molt bé, David, explica'ns una miqueta, doncs, el projecte Alumni. Jo el relaciono molt, per exemple, amb projectes universitaris, no? No sé si s'ha agafat d'aquesta relació del món universitari també en el món de l'escola. Explica'ns a què consisteix.
2: Sí. Bé, la idea és reforçar els vincles amb els exalumnes de l'escola. Llavors, s'havia fet alguna activitat, alguna actuació concreta, però ara, arrel dels 200 anys, doncs, s'ha volgut crear aquesta plataforma que, si veieu aquí, hi ha moltes, a part de les trobades que parlarem ara més concret, doncs, formació per als exalumnes, avantatges, fins i tot borsa de treball, ajudes perquè puguin fer voluntariat, és a dir, que fer una mica més global. I en això concret que us deia de les trobades, doncs aquí a l'escola organitzem aquesta trobada Alumni el dia 15 de maig, que és una miqueta la festa a nivell escola Badrona Tordera. Arreu de tota Catalunya s'han creat també aquestes festes i nosaltres volem, doncs, que la gent vingui a l'escola, la gent que fa més temps que no trepitgi l'escola pugui fer una visita per l'escola i la gent que la coneix una miqueta més, doncs, relacionar-se amb antics mestres que vindran, per exemple, i llavors farem una sèrie d'actuacions que potser no explico molt concretament per donar una miqueta d'emoció a la cosa, però la idea és això, que el dia 15 tothom que vulgui pugui venir a l'escola. En principi a 6:45 obriríem l'escola fins a les 9 aproximadament, amb una sèrie d'activitats que, si un cas, després podem concretar una miqueta més.
1: Exacte, molt bé. Després les concretem. Entenc que s'obre així una línia estratègica, diguéssim, a nivell de la congregació, per no només centrar, diríem, el que seria l'avui de l'escola, de famílies, d'alumnes, sinó que també es busca el contacte amb la societat i amb antigues persones, no?, que havien format part de l'escola.
2: Exacte, sí, sí. O sigui, hi ha com una part de Badrona Tordera, diríem, que és tornar a acceptar els alumnes que vinguin a l'escola, que ens ajudin, per exemple, a fer orientació professional, per exemple, i coses concretes, però a nivell Badrona Catalunya també se'ls oferirà, doncs, això que dèiem, borsa de treball, possibilitat de fer voluntariat a altres llocs d'Europa on tenim comunitats, és a dir, una sèrie d'activitats ja més globals, com deies tu, a nivell de les 39 escoles les va donar a Catalunya.
1: Per tant, és tornar a activar persones que havien tingut relació amb l'escola, no?
2: Exacte, sí, sí, que tornin a venir a l'escola, també els ajudem o els diem que poden fer, per exemple, un sopar després d'aquesta trobada, aquest vespreig que dèiem del dia 15, perquè hi ha moltes promocions que t'expliquen, no?, de que ens agradaria trobar-nos, però a vegades no tenim l'excusa o no tenim l'opció, doncs mira, potser aquesta excusa pot ser bona per després fer un petit sopar i trobar-se la gent de la promoció, no?
1: Molt bé, tot això s'activa, ens deies, ja d'una manera digital, o quines són ara les possibilitats que tenen persones que hagin sentit de parlar o que sentin ara de parlar d'aquesta trobada per poder, com a mínim, venir en aquesta primera trobada i a partir d'aquí participar d'aquest projecte?
2: Molt bé. O sigui, com dèiem, no?, s'ha creat aquesta plataforma Alumni a nivell de tot Badrona i la manera de fer-ho correcta és entrar a la pàgina web de l'escola o de qualsevol altra escola, però de l'escola nostra, i hi ha una paraula que diu Alumni i registrar-te, i llavors això et donarà accés a la plataforma Alumni, que és on et pots apuntar a la festa. Si hi ha gent que té alguna dificultat, perquè hi ha aquesta part digital, que potser hi ha exalumnes que són d'altres generacions que han tingut alguna dificultat, doncs que vinguin a l'escola, que diguin, mira, sí que volem venir el dia 15, no ens hem acabat d'en sortir amb el tema de més digital, doncs els apuntem i comptem amb ells. La idea és que vingui com més gent millor i ens puguem retrobar amb generacions més properes, de fins i tot joves que fa poc que han acabat, amb generacions més antigues, que hi ha moltes persones grans que van venir, perquè a l'escola ja tenim una sèrie d'anys, i que tenen moltes ganes, no?, d'assistir a la festa.
1: La porta d'accés, per tant, a tot aquest nou projecte seria d'entrada aquesta trobada.
2: Exacte, sí, sí.
1: Molt bé, David, ens hem traslladat al pati de l'escola, un espai que, bé, que jo crec que exalumne ha canviat molt. Aquí serà, entenc, el punt neuràlgic d'aquesta trobada, que, com ens deies, és ara mateix aquest primer punt de contacte amb l'alumni. Explica'ns una miqueta com anirà aquesta trobada.
2: Molt bé, va, us desvello algunes coses de la trobada. O sigui, la trobada és el dia 15. La idea és que a 6:45 aproximadament obrirem l'escola i els exalumnes que vulguin poden venir a visitar l'escola. Això que deies tu, el pati, que sí que ha canviat, algunes classes, les entrades, gent que fa temps que no ha vingut a l'escola i que pugui visitar. Potser hi haurà gent que no tindrà tant d'interès perquè ja fa poc que ha estat per aquí. Vale. Una vegada hagin fet aquesta visita, doncs farem una mica la inauguració de la festa, per dir-ho d'alguna manera, i hi haurà una sèrie d'actuacions, que ens fa molta il·lusió, perquè són actuacions musicals, d'altre tipus, d'exalumnes, o sigui, d'alumnis que hem demanat que, si volien, i els hi feia molta il·lusió venir, hi haurà un petit escenari i ells faran, ja publicarem per les xarxes una mica l'horari de les actuacions i que pugui la gent, doncs, gaudir d'aquestes actuacions. Hi haurà una mica de pica-pica i també hi haurà un servei de bar per la Pitt Foundation, que és on nosaltres aquest any a l'escola aboquem totes les accions solidàries, i la idea és aquesta, que la gent pugui estar per aquí a l'escola, sobretot estarà tot assentat aquí al pati de l'escola, i pugui passar una estona recordant històries, anècdotes, veient profes antics que potser ara feia temps que no veia.
1: La idea per tant, entenc que també hi haurà alumne, però també hi haurà professorat.
2: Sí, clar, hem convidat a mestres de l'escola que estan aquí, que els fa il·lusió veure alumnes que fa un temps que són fora, però també exprofes, que també els fa molta il·lusió, doncs, veure i reconèixer gent que havia tingut a classe, i a l'inrevés, no? Jo crec que hi ha molts alumnis que els farà il·lusió veure, doncs, mestres, no sé, com la Roser, com la Flora, etcètera, etcètera, que vindran a la festa també.
1: Uh-huh. Molt bé, aquesta festa es fa aquest any. Uh-huh. Està prevista continuïtat? Hi han previstes altres tipus de trobades entre els alumnes antics de l'escola?
2: Sí, la idea és, això és el punt de partida, una mica que dèiem, i a partir d'aquí poder fer altres activitats. No les tenim ara encara estipulades, però sí que la idea és que cada curs fer alguna acció, alguna activitat que inclogui els exalumnes d'alguna manera o una altra. Alguna cosa o potser més festiva, però també alguna cosa més a nivell professional o de col·laboració amb l'escola.
1: Bé, David, 200 anys per una congregació, entenc que són molts anys d'educació continuada. S'han fet celebracions, s'han fet activitats. Sí. Com hi participa l'Escola Badrona Tordera? En quines activitats hi han hagut més de tot això?
2: Molt bé. Et deia, no?, que el febrer es va fer la festa així més institucional a Tarragona, amb totes les escoles, totes les persones, famílies, alumnes. I els alumnes aquí a Tarragona van participar fent una cantata. Una cantata que s'ha organitzat justament i que s'ha fet expressament per aquests 200 anys. I alguns dels nostres alumnes van participar-hi, però no van poder-hi anar-hi tots. Llavors el decidit és fer-la, la cantata aquesta, al Teatre Claver, perquè tots els alumnes puguin participar i totes les famílies puguin venir a veure-la. Llavors, perquè la cantata encara sigui una miqueta més gran, l'hem compartit amb els alumnes de l'Escola Badrona de Malgrat. Llavors, el dia 27 de maig es farà aquesta cantata al Claver, amb alumnes de Badrona Tordera i Badrona Malgrat, totes les famílies, evidentment, d'aquests alumnes, i també obert a la gent que vulgui. Llavors, si a algú li fa il·lusió veure que és una cantata, la veritat que molt xula i molt emocionant, doncs, en breu, estaran les entrades possibles de comprar a través de la web del Teatre Claver, i llavors poden accedir aquest dia 27 de maig a la cantata.
1: Què és una cantata?
2: Una cantata. Una cantata és un conjunt de cançons que tenen un fil argumental que nosaltres a l'escola fa molts i molts anys que participem a la Cantània, que està organitzada pel Departament d'Educació, però que aquest any, ja que teníem la cantata Badruna i que ha estat escrita expressament, fins i tot es diu Quimà, una mica jugant amb el nom de Joaquima, no? Uh-huh. O sigui, que ha estat creada per això. I llavors, fins i tot tenim la sort del dia aquest que us deia, 27 de maig, que el creador de la cantata i la directora de la cantata estaran aquí amb nosaltres dirigint la cantata i participant en aquesta actuació. Per tant, bueno, pensem que pot ser un acte també molt maco a nivell de 200 anys aquí a Tordera.
1: Molt bé, hem sortit de fora al carrer, feia aquest darrer tram d'entrevistes. No sé si teniu algunes activitats més que també de l'escola que estiguin adreçades al poble.
2: Sí, mira, Una que té també a veure amb els 200 anys, que potser queda una mica més lluny, però perquè jo penso que està bé que la gent ho conegui, a Montserrat hi ha el que se'n diu el Camí dels Fundadors, que són fundadors de diferents... per exemple, Vedruna, o Escolapis, etc. I a nivell Vedruna s'ha fet una imatge molt xula, que l'ha fet a més un mestre de Vedruna Malgrat, que estarà dintre d'aquest Camí dels Fundadors. Llavors, els alumnes, per exemple, avui, justament avui de primer i segon d'ESO, han anat a Montserrat a fer aquesta visita del camí aquest, veuran l'estàtua així a mitges, perquè la inaugurem d'aquí un parell de setmanes, però la podran veure. I l'altra cosa que també ens fa molta gràcia poder fer una mica de difusió, perquè és una cosa que a l'escola l'estimem molt, és la caminada solidària que sempre fem al voltant de Santa Joaquima. Aquest any és el diumenge 24 de maig, i bé, una mica com aquests últims anys, amb un parell de recorreguts perquè la gent tranquil·lament pugui anar-hi caminant, anar-hi corrent, més llarg, més curt. Hi ha sortejos, hi ha la botifarrada, també la col·laboració amb la Pit Foundation, que és
1: l'entitat que us cura.
2: Aquesta entitat monodeficiències primàries, i que la farem aquest dia 24. Llavors animem a tothom que vulgui apuntar-se. Doncs hi ha uns cartells pel poble, hem enviat també a nivell digital els cartells, i la gent es pot apuntar i gaudir d'aquesta caminada, que sempre ens porta molt, molt bons records.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns, David.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, i us convidem a tots aquests actes i que pugueu venir-hi i assistir-hi.
1: Amb aquesta invitació acabem el Tordera en directe. Adéu-siau.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Milers de docents han participat avui a la manifestació que ha sortit a plaça Urquinaona, omplint a vessar via Laietana i acabant a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats reclamen al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tilli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat, diuen que viuen els mestres i professors a les aules. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
2: Educació ha xifrat en un 34% el seguiment de la vaga, però USTEC ho eleva al 70%. Precisament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen demà a 4:45 de la tarda a la Comissió d'Interior i Seguretat del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en assemblees docents. Així ho ha avançat aquest dimarts. Fonts parlamentàries dels mitjans Esquerra i els Comuns havien demanat les compareixences de Parlon i Trapero, així com de la titular d'Educació, Esther Niubó, una petició que també va formular Junts. Més temes. L'autopista P7 ha registrat fins a 14 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva per un accident que ha tingut lloc aquesta tarda quan un camió ha volcat en sentit nord. El sinistre ha obligat a tallar dos dels tres carrils de la via que té aquest punt. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors utilitzar com a alternatives carreteres com la C35, la C60 i la C32 des de Barcelona o la mateixa C32, l'autopista del Maresme, en funció del recorregut. Avui se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta d'entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar visibilitat a aquesta malaltia a la que s'han donat compte els metges. Cuidar la salut mental és clau per poder conviure amb el dolor. I Barcelona ha atès 27.000 persones per la regularització de migrants en tots els equipaments municipals. Així ho ha detallat avui la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil, que ha fet balanç a l'operativa de suport en aquest procés que s'ha instal·lat a la Fira de Montjuïc. Gil ha explicat que s'han entregat 24.000 informes de vulnerabilitat, dels quals més de 10.000 s'han fet a través de l'enllaç de l'Ajuntament a pàgines registrades.
0: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera.
0: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimarts 12 de maig. Jo sóc en Jordi Duran, estaré al vostre costat durant aquests propers 50 minutets doncs, per fer una mica de balanç de tot el que ha estat el cap de setmana. Recordem que ahir doncs, no va haver-hi programa perquè era Sant Ponç, estàvem gaudint d'aquesta rosada popular, que bo que va quedar, l'arròs, i vau tenir aquest plaer doncs, de poder-lo tastar, va quedar ben bo, ben bo. Vam estar gaudint d'aquesta festa a Sant Ponç, no va haver-hi programa, per tant, tot el que havíem de fer ahir ho tindrem avui. I per conèixer realment doncs, què hi havia, anem a conèixer l'actualitat i, perdó, anem a conèixer l'alineació del dia d'avui.

que no em sortia, ara no sé ni parlar. Doncs el que us comentava, anem a repassar tot el que ha hagut aquest cap de setmana, i és que principalment hem de repassar tot el que va passar a Sils, amb aquest Club Futbol Tordera, el Sils Club Futbol Tordera, millor dit, doncs que va guanyar els nostres, el conjunt torderenc, va saltar a la pista al camp dels líders, i ara mateix doncs que els torderencs són primers classificats amb 69 punts, 67 té els Sils, i tot es resoldrà aquest últim cap de setmana, la última jornada de Lliga. A més, el Tordera juga contra el Guíxols, el tercer classificat, però és que el Tordera sí guanya, i possiblement algun empat també seria líder, això significaria tenir l'ascens directe i el títol de Lliga. També repassarem la derrota del CEP Tordera, però que amb aquest regust una mica bo de poder ser i ja tenir la salvació. També la victòria de la Club Pati Tordera en el seu últim partit en el Parroquial aquesta temporada, que va acabar amb victòria contra el Sant Cugat, i finalment doncs la victòria de l'Atlètic Club Tordera a la pista del Tossa.

Abans de, per això, de passar els continguts del dia d'avui, hem de posar en context i llegir-vos aquesta actualitat general.

I és que fa poqueta estona ha començat a 6:45 una roda de premsa de Florentino que deia el següent. Primer de tot ha començat amb una declaració d'intencions per tallar rumors que havien inundat les xarxes socials i alguns mitjans durant les últimes 48 hores. Ha qualificat de malintencionades les informacions que deien que patia un problema de salut greu que l'obligava a deixar el càrrec de manera immediata. També ha acusat a certs sectors periodístics d'intentar desestabilitzar el club en un moment esportiu delicat. Ha dit, no em faig pas del costat perquè estigui cansat, sinó per donar veu al als socis, ha afirmat. I és que amb això ha donat peu que ha obert i ha convocat eleccions a la presidència del Real Madrid per a aquests propers mesos. Per tant, des del 2015, que Florentino no sortia amb una roda de premsa, doncs ara ho ha fet i és per convocar eleccions. No només per convocar eleccions, i és que tot i que el seu mandat no acabava encara, ha decidit avançar aquestes eleccions. Això s'interpreta com un moviment per reafirmar el seu lideratge davant la crisi de resultats. Ha anunciat oficialment que es torna a presentar. Això busca silenciar l'oposició interna abans que es pugui organitzar una alternativa forta. La Junta Electoral posarà en marxa el procés de manera immediata. Florentino vol que el nou mandat, o la seva reelecció, estigui resolta abans de planificar la temporada 2026-2027. Per tant, això ens dona un significat que començarà d'aquí breus o les eleccions serà d'aquí breus. Ha especificat també que aquestes eleccions, qui es vulgui presentar i anima tothom a presentar-s'hi, haurà de presentar un aval d'aproximadament uns 150 milions, com va fer ell en el seu dia, en el 2020. Tot i això, també ha fet una ofensiva total contra el cas Negreira. Aquest ha estat el punt més agressiu. El president ha passat de la preocupació a l'acció directa. Ha revelat que el club ha recopilat proves pròpies i anàlisis tècniques sobre el període de pagaments del Futbol Club Barcelona a l'exvicepresident dels àrbitres. Ha estat molt clar. Si les institucions espanyoles no actuen amb la contundència que el futbol exigeix, ho farà Europa. Ha confirmat l'enviament d'aquest dossier a Nyon perquè la UEFA apliqui sancions disciplinàries independentment de la justícia ordinària espanyola. Ha tornat a posar el focus en els àrbitres i encara avui, a 2026, continuen en actiu havent format part de l'estructura arbitral durant aquells anys sota sospita. També li han preguntat sobre aquesta gestió i la crisi del vestidor davant de la insistència dels periodistes sobre una batalla entre Tchouaméni i Fede Valverde i els expedients disciplinaris. Ha definit que el vestidor està com una família, on pot haver-hi tensions puntuals i alguna, i degut a l'alta exigència. No ha volgut donar detalls sobre la sanció econòmica als jugadors, però ha deixat caure que el Real Madrid té els seus mecanismes interns per resoldre aquests temes sense necessitat d'espectacles públics. Tot i no ser un suport entusiasta, ha mantingut la confiança en el projecte actual, desviant l'atenció cap a la necessitat d'unitat per al tram final d'aquestes competicions. També ha dit que cada any on ell ha estat president, és a dir, aquests 26 anys, sempre hi han hagut baralles al vestidor, cada any. També ha parlat sobre la Superliga. El projecte continua viu. Malgrat que no era l'objectiu principal, ha aprofitat per recordar que el projecte de la Superliga està en fase molt avançada de negociació comercial, i que el model actual de la Champions segueix sense ser sostenible segons la seva visió. Com a nota final és que Florentino ha utilitzat aquesta roda de premsa com un escut humà i en lloc de parlar sobre el mal joc de l'equip o de les derrotes recents, ha portat el debat al terreny de la conspiració externa, les eleccions i el cas Negreira. Una jugada mestra per desviar el focus de la gespa i a les oficines. També hi ha hagut moments també d'incertesa perquè s'ha centrat molt bona sort d'aquesta roda de premsa, doncs dir que es donava de baixa del diari ABC perquè no estava d'acord amb una opinió que deia un periodista i bé, ha tingut una enganxada amb un periodista de l'ABC que estaven allà a la roda de premsa. Ha tingut també uns comentaris molt fora de lloc que els podreu recuperar a les xarxes socials si voleu. Ara mateix, ara sí que sí, després de llegir aquesta actualitat general, hem de passar a l'actualitat local i a centrar-nos en els continguts del dia d'avui.

0: I és que el Club Futbol Tordera salta al camp de líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents de la grada, mentre que el CEP Tordera assoleix la permanència. El Club Futbol Tordera va protagonitzar dissabte aquelles gestes que queden gravades a la memòria. Els homes de Guillem Ferrer van vèncer 1-2 al camp dels fins llavors líders, els Sils, sobreposant-se a un ambient hostil i a un autèntic diluvi. Una victòria d'orgull quadribarrat que ajorna la celebració local i manté viu el somni del títol a falta d'una sola jornada. L'equip va sortir amb una intensitat alta i al minut 14 Marc Ruiz va fer justícia al domini tordenent cobrint la llauna. Quan semblava que el partit estava sota control, l'àrbitre va assenyalar un penal al minut 40 que va permetre als Sils a empatar abans del descans. Aquest gol va encendre un clima tens a les grades, on part de l'afició local va increpar els jugadors i a l'equip de retransmissions de Ràdio Tordera. A la represa, la resiliència visitant va tenir premi. Carlos Esquina, que tornava de lesió, va entrar al minut 82 i només dos minuts després va caçar una pilota morta dins l'àrea per certificar l'1-2 definitiu. El xiulet final, però, es va veure entelat per una invasió al camp i diversos incidents que van requerir la intervenció policial. Guillem Ferrer feia aquestes declaracions un cop havia acabat el partit.
1: També vull aprofitar, no sé si d'això, però si alguna vegada s'ha dit alguna cosa que no tocava, s'ha dit alguna cosa que potser no estava fora el guió, doncs mira, potser demani disculpes, millor no se'n cauen els anells per demanar disculpes. El que està clar és que era tot esportiu, o sigui, jo no em fico res a nivell personal, a nivell d'això, és tot esportiu. Jo sóc entrenador de futbol a la tercera catalana, ojalà l'any que ve sigui segona, me treballo perquè l'any que ve estigui segona. Al final puc entendre que hi hagi rivalitat, perquè un va primer, l'altre va segon, està claríssim, però no sé, crec que s'ha passat un nivell, jo crec, i bé, sense més, nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol, quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
0: Amb aquest triomf, el Club Futbol Tordera se situa líder amb 69 punts, amb dos avantatges sobre el seu perseguidor. El títol i l'ascens directe es decidiran aquest dissabte al municipal, on si els torderencs guanyen, seran campions. Just després, el CEP Tordera va certificar la permanència a Supercopa Catalunya. Malgrat la derrota 70-42 a la pista del càmping Vianya-Roser, el CEP Tordera ja pot celebrar la salvació matemàtica amb la màxima categoria del bàsquet català. No va ser un duel senzill per les de Marc Alonso, que van pagar un car inici erràtic amb només 4 punts anotats en el primer quart. Tot i la millora en el segon període, 33-16 al descans, la solidesa ofensiva del Roser va impedir qualsevol intent de remuntada. Cal destacar l'actuació individual de Júlia Joventeny, que va signar números espectaculars: 22 punts, 8 rebots, 7 recuperacions i 33 de valoració. La derrota de l'Espanyol contra el Premià confirma de forma definitiva la permanència tordarenca a falta de dues jornades per acabar la Lliga. El Club Petit Tordera va tancar el diumenge la seva participació parroquial aquesta temporada amb un brillant triomf per 4-2 davant el Club Patí a Sant Cugat. El duel va estar marcat pel gran encert d'Arnau Vidal, autor d'un doblet decisiu en el seu últim partit a casa amb la samarreta groga i vermella. Tot i que el Sant Cugat va empatar al maig en dues ocasions, la solidesa defensiva i les intervencions prudencials de la porteria local van mantenir el Tordera dins del partit. Els gols de Traqui i Nacho Fernández van segellar una victòria que certifica la cinquena posició a la taula. El parroquial va acomiadar a l'equip i Arnau Vidal en un ambient festiu per concloure una temporada notable.
2: Sí, bueno, jo al final la temporada que ve no seguiré jugant a hockey. Fins aquí la meva etapa en el hockey. Ha sigut una etapa molt divertida. He jugat a Hockey Lliga, he jugat aquí amb el Tordera Hockey Plata, he jugat a Nacional, he jugat a totes les categories i traient això estic molt content, m'emporto moltes experiències, m'emporto moltes amistats. I bueno, una altra etapa a la meva vida.
0: L'equip tancarà oficialment la temporada el proper dissabte a la pista del GIEC. Finalment, l'Atlètic Club Tordera va tancar la jornada amb un contundent victòria per 2-5 al Tossa. Tot i haver de remuntar el marcador en dues ocasions, els torderencs van exhibir la seva estadística golejadora en els instants finals. En només 4 minuts van anotar 3 gols per sentenciar el maig, i amb aquests 3 punts l'Atlètic es manté tercer amb 52 punts i a 5 de la segona plaça. Tot i que la posició actual ja garanteix l'ascens, l'equip lluitarà fins al final per la segona posició, que atorga l'ascens directe a Preferent, dues categories per sobre. Nosaltres, abans de començar amb els continguts del dia d'avui, farem una petita aturada publicitària i entrarem ara sí que sí, doncs, a escoltar els protagonistes del cap de setmana.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. 107.1 FM.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
5: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

0: Vinga, va, doncs hem a començar a... sí que sí, doncs el que ve siguin els continguts a repassar després d'aquests Sant Ponç, doncs tot el que ha succeït al cap de setmana, un cap de setmana ple d'emocions, un cap de setmana ple de, bé, de totes les alegries, també de tristeses, però anem a acabar d'explicar-vos tot això. Comencem pel principi. Qui va obrir la jornada? Va ser el Club Futbol Tordera i és el que segurament tots teniu tantes ganes de saber en aquell partit del Sils contra el Tordera, en un partit que decidia pràcticament la Lliga, on si el Sils guanyava, doncs era campió de la Lliga en aquell mateix moment, o un partit d'acabar la temporada, però si el Tordera guanyava, tenen el seu poder, en aquest cas, doncs, ser campió de Lliga aquest cap de setmana en el Municipal d'Esports de Tordera contra el Guíxols, el tercer classificat. En aquest cas, va guanyar el Tordera per 1-2 amb èpica justícia sota el diluvi. I és que el Club Futbol Tordera va saltar els Sils i acaricia el títol. Un gol de Carlos a les acaballes combina una victòria històrica en un partit marcat per la pluja, l'ambient hostil i les polèmiques arbitrals i els greus incidents de la grada. L'equip quadribarrat dependrà d'ell mateix en l'última jornada per ser campió. I és que la tarda Sils prometia emocions fortes i va acabar sent una autèntica muntanya russa. En un enfrontament on estava en joc pràcticament la Lliga, el Club Futbol Tordera va treure d'orgull la casta i el futbol per endur-se d'una victòria d'or 2-1 en un escenari extremadament advers. Els obstacles van començar molt abans del xiulet inicial, amb el club local impedint gravar i retransmetre amb imatge el partit amb normalitat, obligant a treballar sota el xàfec impecable des de la grada. Tot i això, que els equips de retransmissió de Ràdio Tordera, en aquest cas de l'equip d'esports, doncs que va estar allà per poder explicar-vos i narrar només amb veu, doncs, el que estava seguint aquell partit. Sobre la gespa, els homes de Guillem Ferrer van sortir amb les idees clares. Abans del quart d'hora de joc, en el minut 14, una brillant combinació a tres quarts de camp va deixar Marc Ruiz sol davant el porter. El nou tordenc, amb sang freda dels grans golejadors, va definir amb un xut ras ajustat al pal dret per col·locar el 0-1 i fer esclatar la nombrosa afició quadribarrada que es va desplaçar cap a la comarca veïna. El Tordera dominava i controlava el joc amb criteri, però les coses es van torçar al límit del descans amb una manera d'una mica polèmica. El minut 44 l'àrbit va assenyalar un penal a favor del conjunt el conjunt local que va encarregar de transformar i va aconseguir l'empat. Va ser Ferran Justo qui va notar aquest gol. Un penal xiulat sobre Serrano per unes possibles mans. Aquest fet arbitral amb el penal, lluny de posar pausa, va encendre la metxa d'atenció. En una escena lamentable, part dels aficionats locals van agredir el jugador tordereny Jordi Pujades, que aquest s'acostava a la grada per recollir una pilota llançada expressament fora, provocant moments d'autèntic caos i tangana al terreny de joc, que va aturar el maig durant uns minuts. A la represa, la intensitat de la pluja va anar més, convertint el camp en una superfície pesant on moure la pilota es feia complicat. El Sils, conscient que l'empat gairebé els coronava campions, va tancar files i va collar de valent amb una forta pressió. Les contínues faltes no assenyalades sobre els atacs del Tordera començaven a desquiciar l'equip visitant, que va haver de resistir diverses embestides i més donant surt local. Però l'esquadra tordarenca no va baixar els braços i amb un doble canvi clau buscant frescor ofensiva, el Tordera va posar tota la carn a la graella i la recompensa de la insistència va arribar quan més cremava la pilota. Al minut 84, després d'una rematada d'Àlex Sánchez que el porter Mario va rebutjar amb dificultats a causa de l'aigua, Carlos, que acaba de reaparèixer després de la seva lesió i només dos minuts després d'entrar, va irrompre en segona línia per caçar un rebot i va enviar l'esfèrica al fons de la xarxa. I era a l'1-2, era l'èxtasi. En els minuts finals, plens d'atenció, pèrdues de temps i una incomprensible... en el descompte es van fer eterns. Però el xiulet final es va desfermar la bogeria col·lectiva. L'afició i els jugadors es van fondre en una invasió de camp èpica sota el diluvi, celebrant una d'aquelles victòries que forgen els equips campions. Ara, la matemàtica no enganya, i és que el Club Futbol Tordera ha saltat el liderat i dependrà d'ell mateix. Si guanya a casa l'última jornada, el títol i l'ascens directe cap a segona catalana seran una realitat, i Sils pot haver estat l'avançada de la glòria. En un partit que just a l'acabar, l'equip de retransmissions de Ràdio Tordera va acabar i va tancar ràpid la retransmissió, va recollir l'equip, però és que en el camp tot no va acabar, va haver-hi molta tangana, molts enrenous, que va acabar amb la intervenció policial i el conjunt tordereng doncs ràpidament va haver d'anar cap a vestuaris per prevenir la seva pròpia seguretat. va acabar també amb una molt mala imatge dels aficionats dels Sils, que fins i tot un jugador torderenc va acabar amb un cop de punyà a la cara. Tot i això, la bona sensació que va deixar el conjunt torderenc de cara a l'última jornada, com comento, és que depèn de si mateix per ser líder a la propera jornada. Bueno, és líder amb 2 punts per sobre dels Sils i depèn de si mateix per ser campió aquest dissabte a les 5 de la tarda al Municipal d'Esports, jugant contra el tercer, el Sant Feliu de Guíxols, però això ja farem la prèvia el divendres amb en Guillem Ferrer, però ara és hora d'escoltar el míster del Tordera, que estava amb l'Ot després d'acabar el partit.
1: Acaba el partit, el Club Futbol Tordera ha acabat guanyant avui al Municipal de Sils 1-2 amb un gol en els últims 10 minuts. És moment de fer l'entrevista postpartit i per això ens acompanya l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer. Què tal? Bona tarda, felicitats per la victòria.
2: Hola, bona tarda. Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Suposo que ara mateix emocionat, content.
2: Sí, molt content, la veritat. Crec que el partit ha sigut tal com esperàvem. Nosaltres amb el control, sobre bastant de rato, jo crec que tota la segona part, els primers 20-30 minuts, i després ells sí que és cert que amb l'1-0 doncs, ens han apretat, han aconseguit fer l'1-1 i crec que a la mitja part hem arribat, jo crec, una mica millor que ells, nosaltres, però crec que nosaltres a la segona part sabíem que amb l'1-1 seria millor per nosaltres perquè ells no ens pressionarien igual que al principi del partit, i crec que l'equip ha fet un molt bon partit. Estic hiperfeliç pels jugadors, per tothom, i esperem rematar-ho la setmana que ve.
1: Avui un partit que més enllà de la gran gent que gran atenció, diguem-ne, que ha vingut avui d'aficionats amb dos equips, creus que ha condicionat també la pluja?
2: Bueno, no sé, la pluja ha sigut més èpic. Quan aquesta setmana a casa els meus pares em deien que plouria, i així els hi contestava, bueno, doncs més èpic serà guanyar, no? I bueno, és el que hem intentat, i al final crec que l'equip, per mi, la meva opinió, suposo que no tothom estarà d'acord, però la meva opinió és que l'equip que més he intentat ha sigut el que ha guanyat, per mi.
1: I tot i així, Guillem, avui, igual que la setmana passada, però avui s'ha notat, veníeu amb diferents baixes, o si més no amb jugadors tocats, no sé com vols que prefereixo que ho digui, alguns d'ells han jugat, per exemple, Casanova, Àlex Sánchez, Carlos, com plantejaves el partit amb tot això?
2: Bueno, tots han jugat i han arribat perquè, o sigui, han jugat avui al partit perquè estaven bé, si no hagués sortit un altre, això ho tenia clar. Per tant, la qüestió era aquesta, no? Quan ens podien aguantar. Sí que és cert que l'Adri crec que l'he tret una mica abans del compte, abans del planejat, però necessitava l'Adri allà, necessitava que tirés les seves pressions, que arribés a l'àrea ell, i bueno, i hem decidit fer-lo, no? I després, bueno, amb el 2-1, doncs ja l'he pogut treure una altra vegada, i esperem que es pugui estar disponible per setmana que ve, que al final és l'important. L'Àlex estava bé, va entrenar dijous, va entrenar divendres, i estava bé per jugar. Avui mig era titular, però he decidit al final per en Raül, que crec que s'ho estava mereixent. Els he comentat als jugadors abans de començar que estava fent un treball magnífic i tenia clar que havia de ser ell, i res, al final doncs ha sortit com volíem, la veritat.
1: Míster, amb aquests 3 punts és la 9a victòria consecutiva.
2: Sí, en volem 10. Sabíem que després de sàbat, en Joan ho va dir a la tertúlia, que després de sàbat els hi vaig dir als jugadors que teníem una bala, la vam gastar allà. Això només ho sabia el cos tècnic, només ho havia comentat el cos tècnic, i des d'allà doncs, estan anant bé les coses, estem bé, estem creixent, els jugadors ens estan ajudant, els jugadors estan rendint a nivell individual, a nivell grupal, tots van a una, tots van a mort, i al final això és més fàcil després.
1: La setmana vinent és l'últim partit, ara ja sé que depèn exclusivament de nosaltres, del Club Futbol Tordera, però rebem a casa el tercer classificat, suposo que amb cautela, no? Com deies al principi de l'entrevista.
2: No, totalment, cada partit costa molt guanyar, es demostra contra el primer, contra l'últim, contra tothom, fins que el partit no se't fica de cara, costa molt guanyar, i demà, la setmana que ve serà un partit superdur, perquè ells també s'estan jugant a entrar a playoff com a sis millors tercers, per tant, segur que ells vindran a guanyar-nos, òbviament. No sé què han fet avui, la veritat no tinc ni idea de què ha passat avui a la jornada, però intentar nosaltres fer el nostre partit, ser nosaltres, ser avui els dits de la mitja part, que estava tranquil perquè sabia que la segona part tornaríem a ser nosaltres, i així crec que ha sigut, no? I bueno, al final hiperfeliç, hipercontent. També vull aprofitar, no sé si d'això, però si alguna vegada s'ha dit alguna cosa que no tocava, s'ha dit alguna cosa que potser no estava fora del guió, doncs mira, potser demani disculpes, no se'n cauen els anells per demanar disculpes. El que està clar és que era tot esportiu, o sigui, jo no em fico res a nivell personal, a nivell d'això, és tot esportiu. Jo sóc entrenador de futbol a la tercera catalana, ojalà l'any que ve sigui segona, treballo perquè l'any que ve estigui segona, i poc més, no cal, per mi no cal donar-li més voltes. Crec que això, amb això vull acabar, la veritat, no tinc res en contra del CIS, ni molt menys. He vingut a jugar tota la meva vida aquí, quan jugava a Bescanó, després ja no, però no sé, tinc uns companys coneguts aquí que, no sé, que al final puc entendre que hi hagi rivalitat, perquè un va primer, l'altre va segon, sí. Està claríssim, però no sé, crec que s'ha passat un nivell, jo crec, i bé, sense més, nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol, quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec. Estic content també, perquè dintre el camp crec que tothom s'ha respectat, hi ha hagut entrada, hi ha hagut falta, hi ha hagut d'això, òbviament normal, però crec que era molt important per nosaltres i per mi com a entrenador, la veritat, molt feliç.
1: És veritat que no volíem entrar en temes esportius, però Jandro, que avui no estava convocat, ara al final del partit hi ha hagut certs fets absolutament demencials, i Jandro ha rebut ens ha semblat un cop de puny a l'ull. Com ho valores?
2: Em sembla ridícul, la veritat, em sembla ridícul. Per això dic que s'ha passat la línia de molt d'això. Sí que és cert que hi havia la policia aquí, suposo que han anotat els fets, suposo que anirà tot com d'això, i l'any passat jo també m'han agradat aquí, avui ha tornat a passar. Bueno, esperem que nosaltres erradiquem la violència al futbol 100%, tant a Tordera com jo a nivell personal, com tothom, crec que no futbol i violència no van de la mà, i menys a tercera catalana, que no, ningú es guanya la vida aquí, per tant, bueno, al final, juguem per passar-ho bé, entrenem per passar-ho bé, jo estic aquí amb ells perquè sóc feliç, si no, no hi seria, perquè sóc feliç amb ells, i òbviament el club, si no, no hi seria, i res, això em sap greu per en Jandro, a sobre avui no està convocat, i a sobre em porta això, bueno, em sap molt de greu, i esperem que ara les autoritats que facin el que hagin de fer, i nosaltres a seguir endavant i a pensar en la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, míster, felicitats, i fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve.

0: Vinga, va, anem a passar al següent partit. El següent partit, en aquest cas, serà el del Club Petit Tordera, que va fer el seu últim partit en el Parroquial. Va ser un partit de festa, de golaços i d'un top 5 assegurat, i és que el Club Petit Tordera tanca el curs al Parroquial sometent el Sant Cugat per 4-2. L'equip quadribarrat acomiada la temporada davant la seva afició amb una victòria sòlida en un partit marcat per les generalitats d'Arnau Vidal i un final passat per Cava per celebrar la cinquena posició d'Hockey Lliga Plata. I si alguna cosa demanava la finció que va omplir el pavelló parroquial aquest diumenge, era un bon espectacle per posar el llacet a la temporada de menja més. I l'equip no va decebre. El Club Petit Tordera va superar l'Oxigen Petit Hockey Club Sant Cugat per 4-2 en un partit sense pressió classificatòria, però amb moltes ganes de deixar un bon regust de boca, assegurant matemàticament un més que meritori top 5 a la Lliga, i és que era un partit que cap dels dos equips ja no es jugava absolutament res. El guió va començar a escriure's de forma immillorable per als torderencs en una primera meitat molt sòlida. Després d'uns minuts de tanteig, el Tordera va anar guanyant presència amb un Pol Miró a temps sota pals i un Pau Carbonell molt segur a la porteria local, i és que Pau Carbonell va ser titular i va jugar tota la primera meitat per al conjunt tuterenc. La llauna es va obrir des de la pilota aturada al minut 21, quan Arnau Vidal va assumir la responsabilitat d'un penal, un lloc del xut tradicional. Vidal es va inventar una definició exquisita per col·locar l'1-0 amb el que s'arribaria al descans, aixecant el pavelló. A la represa, Josef va agafar el relleu a la porteria local després de grans minuts de Carbo. El Sant Cugat, però, va pujar les revolucions. Després d'un avís previ de Beto al pal, l'empat visitant arribaria al minut 61 a través de la definició de Pau Roquet, que empatava el partit. L'alegria vallesana va durar un sospir. Gairebé la segona acció, Traqui va robar una pilota al mig del camp, va treure una genialitat de l'estic i amb una mica de fortuna, després de tocar amb el defensor Oriol Banyols, va restituir l'avantatge torderenc al 2-1 al marcador. Però el festival no s'havia acabat. Manca d'intensitat defensiva en una acció puntual perimètrica i que van acabar empatant a Pablo Rodríguez per situar el 2-2 a plaer. Quan semblava que el partit s'abocava a un final d'infart, l'incombustible Arnau Vidal va decidir que era la seva tarda per fer marxar amb la porta, per marxar amb la porta gran. Va agafar la bola a la frontal, va trencar la cintura de dos defensors, va esquivar un altre jugador i va ficar una fota de directe a l'escaire que feia el 3-2, un golaç majúscul que desfermava la bogeria a la banqueta. A les acaballes, la solidesa de Josef, que va aturar una directa clau en el seu corresponent rebuig a Lucas Vicent, i un control del tempo per part de Climent Muñoz van ser claus. A poc més de 6 minuts per acabar, una blava Oriol Llorenç va cometre penal, va permetre a Nacho sentenciar. I tot i que Arnau estava disposat a buscar el hat-trick, Nacho va assumir el llançament i no va parar d'anar clavant-la a l'escaire dret per fer el 4-2 definitiu. Amb el xiulet final, les ampolles de cava van invair la pista del Parroquial. El Club Petit Tordera, aquell equip del qual alguns dubtaven a l'inici de curs, celebrava un cinquè lloc amb molt de mèrit, confiant en el talent de casa, un adeu perfecte com a locals, abans de tancar el taló a l'última jornada a domicili contra el GIEC, que deixa l'orgull intacte de cara a un projecte engrescador a la pròxima temporada. També va ser un partit que va acomiadar Arnau Vidal, i és que el jugador és la seva última temporada en món de l'hoquei i ja no va estirar més la samarreta del Club Petit Tordera. Això sí, té el proper cap de setmana contra el GIEC aquest dissabte a les 5 per acomiadar-se de la seva etapa en el món del hoquei. Escoltem els protagonistes del partit, que els va tenir en Pol Roig.
1: Som ja amb els dos porters del Club Petit Tordera. Carbo, què tal? Com estàs avui?
2: Molt cansat, la veritat. Una primera part molt dura, però ha estat molt bé.
1: Josef, com has vist el teu company?
3: L'he vist molt bé, ha fet un 0, així que molt content per ell.
1: Parleu-nos una mica de com ha estat la temporada. Ja tanqueu l'últim partit avui a Tordera, victòria, jugat els dos, fet un molt bon partit des del meu punt de vista. Com heu vist la temporada en general?
2: Pues, quan hem acabat el partit hem fet una mica resum de la temporada i hem arribat a la conclusió que ha sigut una temporada molt sòlida a nivell personal, a nivell com a club, a nivell d'entrenadors, ha anat tot bastant rodat i molt bé, no? I, bueno, doncs molt contents en general.
1: Bé, amb la victòria d'avui certifiqueu ja el top 5, us assegureu el vostre objectiu, i tot i que la gent tingués dubtes de vosaltres al principi de temporada, aconseguiu estar relativament a prop d'aquesta zona alta.
3: Crec que al principi de temporada vam començar bastant malament, però ens vam saber sobreposar i al final hem competit amb tothom, hem donat la cara a tot arreu, hem guanyat pistes que a principi de temporada no ens imaginàvem, i bé, ens ha faltat res, una mica per estar a dalt, intentar lluitar pel playoff o per l'ascens, però bé, crec que mirant la classificació hem d'estar molt contents, veient aquí tenim a davant i els punts que hem fet, no? Així que molt contents.
1: Ara us ve una temporada vinent més dura, més llocs de descens en aquesta part baixa, però entenc que la mentalitat en general de l'equip és ja pensant en la pròxima temporada, no mirar a baix, sinó que apuntar cap a dalt, no?
2: Sí, bueno, acabant a cinquens aquesta temporada està molt bé, i la temporada que ve, pues, més i millor al final, no? Perquè hem de mirar sempre cap a dalt. I pensar en positiu, hem acabat amb una temporada amb la mentalitat molt correcta, amb una dinàmica molt bona i perfectes.
1: Bé, Josep, no sé com ho has vist tu també.
3: Sí, jo penso el mateix, crec que l'any que ve hem de mirar més amunt, però partit a partit. Crec que el partit a partit és el que ens ha fet estar a cinquens i estar dalt. L'any que ve igual, treballar setmana a setmana i intentar mirar amunt.
1: Bé, moltes gràcies als dos, felicitats per la temporada, felicitats a tu també, Carbo, pel partit d'avui, i esperem que tingueu molt bons partits la temporada que ve. Sí, també.
3: Moltes gràcies.
2: Merci.
1: Som ja amb l'Arnau Vidal. Arnau, què tal, com estàs?
4: Molt bé.
1: Com has vist el partit d'avui? Últim partit a Tordera, dos gols, dos golaços, més ben dit. Com t'has vist?
4: Bueno, ha sigut un bon partit. La veritat és que ara ja a final de temporada no tenim ninguna pressió de res, ja vam salvar la categoria des de fots jornades, i ha estat bastant interessant. I bueno, el penalti, el primer gol, he buscat algú que ja havia vist el porter, i el segon gol, pues, m'ha sortit així, i així ja s'ha sortit.
1: Assoliu el vostre objectiu d'aquest final de temporada que es parlava, aquesta cinquena plaça, la certifiqueu ja amb la victòria d'avui. Entens que contents no només per l'objectiu de mantenir-vos, sinó per l'objectiu aquest d'apuntar dalt, intentar posar-vos en un repte difícil a priori i assolir-lo. Entenc que contents també per això.
4: Sí, bueno, al final quan més a dalt quedes millor, i quan més punts fas, doncs al final és bon, millor temporada, tot i que ja estiguem salvats, sempre s'ha de seguir lluitant, com portem fent a Jolaseta, com portem fent avui contra el Sant Cugat. I bueno, aquest al final ja es veu, és un equip molt jove, som tots molt joves, tenim molta ambició, moltes ganes, i a seguir.
1: I bé, com t'has vist aquesta temporada? Perquè sí que és cert que durant l'any ho hem anat parlant, arribaves a un vestidor que més o menys, més que un vestidor i que un equip, era un grup d'amics, de gent que havia estat jugant molts anys junts. Com l'has vist, com t'has integrat?
4: Bueno, a veure, al final, com us estic dient, al final tots som de la mateixa edat, tots som molt joves, el grup és impressionant, o sigui, és com si fóssim tots d'un grup d'amics, és molt guai poder jugar així. També al final jo havia estat en un altre equip on al final els equips tenien molta diferències d'edats, i això, vulguis o no, al final fa molt, i el fet de tindre un equip molt jove i un equip molt, molt unit es fa molt, i tot i que vingui de molt lluny, perquè jo vinc de Barcelona cada dia, tot traient això, ha estat una temporada molt, molt divertida.
1: I ara hem vist que et feien el passillo la temporada que ve, no sé si ens vol parlar una miqueta de la teva temporada.
4: Sí, bueno, jo al final la temporada que ve no seguiré jugant a hockey, fins aquí la meva etapa en el hockey, ha sigut una etapa molt divertida, he jugat a Hockey Lliga, he jugat aquí amb el Tordera Hockey Plata, he jugat a Nacional, he jugat a totes les categories, i traient això estic molt content, m'emporto moltes experiències, m'emporto moltes amistats, i bueno, una altra etapa a la meva vida.
1: Doncs bé, Raúl, moltes gràcies per part nostra. Paraules d'agraïment, no només de part de la ràdio, sinó com a aficionat del Tordera. Moltes gràcies, podem estar molt contents de tu i molt orgullosos. I bé, molta sort per tot el que et vingui per davant.
4: Moltes gràcies.
1: Doncs amb això que tanquem. Som ja amb el capità, amb en Pau. Pau, què tal, com estàs?
5: Molt bé, molt, molt content, la veritat.
1: Avui ja heu pogut celebrar aquesta cinquena plaça en l'últim partit aquí a Tordera, tanqueu amb victòria, no es podia tancar de millor manera. Com has vist aquesta temporada?
5: En termes generals, molt bé. Crec que hem assolit l'objectiu ja pràcticament a mitja temporada. O sigui, molt content en aquest aspecte. Crec que hem millorat tots com a equip i bueno, molt content en general.
1: Bé, a principi de temporada sí que és cert, i durant tota la temporada ho hem anat dient, que el vostre objectiu principal era salvar-vos. S'us va posar aquest repte de a veure si sou capaços de quedar top 5 perquè sí que és cert que al principi hi havia dubtes amb les baixes i de veure si us podríeu salvar i tal. Se us va posar aquest repte de, quan ja semblava que estàveu salvats, de, a veure si seríeu capaços d'assolir el top 5. Ho heu acabat assolint. No sé com, què n'opines al respecte.
5: Bueno, no, en cap moment des del club ens van demanar un mínim de posició ni res. Ens van dir lo bàsic, era la salvació, però a nivell intern sí que jornada tras jornada veiem que podíem tindre l'objectiu de quedar el més alt possible, i al final és el que entre l'equip és el que vam decidir, d'intentar arribar el més lluny possible.
1: Bé, amb moltes renovacions anunciades de cara a la temporada que ve, ens en queden algunes per saber el futur. Sabem ja el de l'Arnau, tot i només compartir una temporada amb ell. Com ha sigut per tu compartir aquesta temporada amb l'Arnau?
5: No, un molt bon company dins i fora la pista. Al final és de la nostra edat també, encaixa molt bé amb tot l'equip directament. I bueno, no, molt content, una amistat que m'emporto i a seguir.
1: Ara ja sumeu experiència de cara a la temporada que ve. Alguns ja porteu masses temporades de les que hauríeu de portar amb 22 anys Hockey Plata. No sé què n'opines al respecte. Quines tens ganes ja de la següent temporada?
5: Bueno, sí, al final són temporades junts, a més amb el mateix equip pràcticament, o sigui que molt content, i ja de cara a la pròxima temporada intentar arribar més lluny que aquesta.
1: Doncs moltes gràcies, Pau, felicitats per la temporada, felicitats pel partit d'avui també, i bé, moltes gràcies, ens veurem la setmana que ve a Girona encara.
5: Moltes gràcies i agrair tant la vostra feina com tota l'afició, com el porter segon que ens ha ajudat i ha estat allà en tots els moments. Moltes gràcies a tots.
0: Aquest cap de setmana, doncs, que també hi havia aquests campionats de Catalunya que van a jugar al juvenil A, i anem a repassar, no?, una mica, doncs, què diu en Sergio Alonso, també entrenador d'aquest conjunt, perquè una figuita històrica d'entre 300 equips, doncs, que el juvenil A del Club Petit Tordera ha quedat quart de Catalunya. Escoltem les valoracions després d'aquest campionat.
6: Bueno, a ver, la valoración no es solo del campeonato, sino es de toda la temporada en general. Yo creo lo que tenemos que valorar bien. Nosotros en toda la temporada solo hemos perdido un partido, que es la semifinal del Campeonato de Cataluña contra el Calafell, que se ha quedado campeón. Luego sí que en tercer y cuarto perdemos en directas, pero bueno, lo que es el partido acabamos empatados. Y bueno, justamente los campeonatos, pues creo que hemos tenido una muy buena actuación. Los tres partidos del grupo, empatamos el primero contra el Caldas, ganamos los otros dos. Jugamos todos los partidos en Blanes, y bueno, son pistas de parquet que a nosotros no nos va bien, porque somos un equipo que, bueno, pues salimos bastante a la contra, jugamos bastante rápido. Intentamos que los partidos sean rápidos, y en el parque normalmente los partidos son bastante lentos porque resbalas muchos, te caes. Nosotros en el último partido teníamos jugadores ya bastante tocados, algunos con los aductores pues que le dolían bastante, bastante cargados, porque no estamos acostumbrados al parquet, y además nos tocó jugar tres partidos en la pista que resbala más, porque hay dos pistas y hay una que resbalaba más que la otra. Entonces, bueno, esto hizo que los jugadores también estuvieran bastante cargados. Pero bueno, creo que lo que digo, hicimos una buena liga de grupos, y luego la semifinal, pues creo que el Calafell es un muy buen equipo, ya lo demostró ganando en la final al Barça. Pero bueno, tuvimos nuestras opciones. Es cierto que fallamos tres bolas paradas, dos penaltis y una directa. El portero del Calafell es un grandísimo portero y también cuesta mucho hacerle goles. Y bueno, tuvimos momentos.

Des del treball almanac cabrilenca a la Copla Montgrins ens interpretarà una sardana del mestre Xifri Galbany, el mestre Rogeli i Lloberes.

El meu nom, Toni López, és un plaer ésser aquí, poder triar les sardanes, gaudir-les, sardanes que siguin airoses, que agradin. Nosaltres ja marxem a reveure, marxem amb una sardana que es diu Palamós, Veles i Sardanes, i és del mestre Jaume Cristau.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La dona ingressada a la CAN sospitosa d'antivirus ha donat negatiu a la tercera prova PCR. Des d'ara passa a considerar-se contacte i seguirà fent quarantena al mateix hospital alicantí on es troba, segons el Ministeri de Sanitat. Serà sotmesa a una nova PCR als 7 dies des del seu ingrés que va tenir lloc divendres passat. La dona, de 32 anys, això sí, continua asimptomàtica. I no deixem el tema perquè aquesta tarda la Comissió de Salut Pública ha actualitzat el protocol de gestió davant del brot d'antivirus i ha decidit endarrerir del 6 al 10 de maig, el dia 0 de l'inici de la quarantena de les 14 persones que estan aïllades a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. També ha determinat que els que donin negatiu a la PCR del 7è dia podran rebre visites externes utilitzant un equip de protecció individual adequat i podran fer sortides supervisades sempre amb l'ús obligatori de la mascareta FFP2. Els pacients confirmats amb símptomes del virus restaran aïllats fins a la recuperació clínica total. I demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran a 4:45 de la tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres. La consellera i portaveu Sílvia Paneque n'ha parlat avui i ha dit que en un sistema democràtic no hi ha ingerències ni directrius polítiques en l'àmbit de la seguretat, sinó que són direccions operatives.
3: En aquesta i en totes les operacions, la naturalesa o la decisió es pren estrictament des d'un punt de vista operatiu. En aquesta i en d'altres que més hem pogut parlar en diferents rodes de premsa. Què vol dir això? Vol dir que són els comandaments policials qui decideixen l'oportunitat i la proporcionalitat sense cap mena de directriu política.
2: I Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de pluges intenses que ha afectat aquesta tarda bona part de Catalunya i finalitza també l'alerta Inuncat. Els bombers han fet una 60 de sortides fins a les 7 de la tarda i hi ha hagut prop d'un 100 d'incidents per pluges. El telèfon 112 ha rebut 215 trucades. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Baix Llobregat i els dos Vallesos. La pluja en alguns indrets ha anat acompanyada de calamarsa, com a Collbató, Vacarisses, Piera, Esparreguera, Sant Cugat o l'Hospitalet, entre d'altres. Hi ha danys a finques de fruiters a almenys a 8 municipis de Ponent i es manté tallada la B-112 a Collbató i Montserrat per esllavissades. I ajuntaments d'arreu del país s'interessen per un dispositiu d'atenció de seguretat feminista creat a Altafulla. És un sistema que funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en uns segons.

Les noies que es banyaven nues a les novel·les de Pavese i en dèiem noies Topolino. El Topolino, no sé si l'heu conegut, era un cotxe de moda.

En deien noies Topolino, però ara ja sóc més vell, i per bé que dir vell sigui inexacte, però el color del gin és sempre amb taronja.

0: Aquest escrit és un seguit de paranys per al lector i per al corrector de proves i, per què no, també per l'editor.
1: Le déserteur.

És a dir, que ni a mi no m'han dit allò que hi ha darrere els paranys, perquè fora com dir-me el dibuix del tapís. I això ja ens ha ensenyat Henry James que no és possible.

En té l'amor tan subjecte al seu regne que ara la nit més congost o planura, erm o buscam, tot és incerta tenebra.

Temo la mort, que l'espassa sempre m'atura. Qui, de la mort, els penyals i el congestes de cert coneix, i també les balmes.

La nit s'afua, rocalles esquerpes, fosques cruïlles de llamps i malura. Em creu la mort que em tenia i encara en té.

Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Soc un vianant que la creu no conjura. Ret homenatge en paratge foscant. El viu punyal que l'amor em procura. Però més foc al pit, cada vegada més foc al pit.

L'amor fa patir si figura. El cel no pot de tants núvols obrir un diamant fosc de neu i d'atzura. El pit, joiell conquerit, sóc capdil. Tota de nit és la meva armadura.

Negre com sóc, ni la nit em reté. És fosc i vori la meva figura. L'amor té signes i emblemes. La nit, astres glaçats, en heràltica pura.

Mou una bili l'alè de l'espai. Blau sóc, l'abisme, i l'abisme se m'endurà.

Ha de ser negre aquest blau i demà tot fosc d'abisme, com l'abisme, i l'abisme se m'endurà, com eina madura, la llum, els pàmpols, de mort a barany, de fosc imperi, de mort tindré molta cura.

Alguna cosa més que el do de síntesi, veure en la llum, el trànsit de la llum, signes de mort, llebrers, tant de temps l'alta caça pels extremis buits del cel escampava senyals.

Al saló de les boires, la llum ens amenaça, com el joiell més viu d'un parament d'or fals.

0: És de debò que la mort en aquesta rabassa, amb un panteixà que crema la gorja i els ullals, quan els llebrers esquincen la pell nua que es glaça.
1: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts, 12 de maig. Les tres paraules del dia són vaga, lectura, campió. Vaga a les escoles públiques de Tordera sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya i l'espai agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. Lectura. El Club de Lectura porta avui la novel·la La Gran Família a la biblioteca d'Antònia Carré Pons. L'autora acompanyarà la trobada per comentar el llibre a partir de 6:45. I balanç positiu del Sant Pons 2026. Aquest any la meteorologia va acompanyar tothom qui va voler participar en les diverses activitats que es van organitzar al paratge de l'Ermita. Campió. El Club Futbol Tordera salta al camp del líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents a la grada, i el CEP Tordera assoleix la permanència. I la Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Avui, però, la notícia és la vaga de les escoles públiques, tant de Tordera com del Maresme, com d'arreu de Catalunya. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres, UGT, mantenen el calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos al centre. Clàudia Sabrián és membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i de la Selva.
2: I una de les coses que volem és una educació de qualitat, i per això volem menys alumnes per aula, per tant, baixar les ràtios. I una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
1: Avui a Sant Nereu és el Dia Mundial de l'Infermeria i de les Dones Matemàtiques. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda, voluminosos a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93-765-31-51 o enviant un WhatsApp al 615-39-21-46. Esperem avui un dia variable, amb avís de tempestes de cara al vespre, màxima de 20 graus. Demà, dia nuvolat també, mínima de 9, màxima de 19. La dita. Maig ventós i juny calent fa bon vi i bon sarment. Informada la mort de la senyora Montserrat Torrent Casas als 86 anys, la cerimònia serà avui a les 5 de la tarda a la parròquia de Tordera. Fa un any explicàvem que la Colla de Diables feia una crida per incorporar nous tabalers. Fa 5 anys la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva rebia 3 robots per facilitar la desinfecció de les habitacions de virus i bacteris, i fa 10 anys parlàvem d'un ensurt a l'avinguda Fibracolor pel foc en una cuina. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar les preguntes i respostes sobre Tordera en el programa L'Alcaldessa Respon.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 7.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí.
1: Bon dia i bona hora, Tordera. Passen 3 minuts de les 11 del matí i arranca una nova edició de l'Ara i Aquí, el magazín de Ràdio Tordera que us acompanyarà com cada dia de dilluns a divendres fins a la 1 de la tarda. Avui és dimarts 12 de maig del 2026 i tenim per davant 2 hores de ràdio amb informació, entreteniment, participació i molta proximitat. Anem cap a l'abans de continguts. Comencem fent un cop d'ull al menú radiofònic d'aquest dimarts. Durant la primera hora del programa farem el nostre habitual repàs a les efemèrides i als dies internacionals. Connectarem els nostres corresponsals per conèixer les temperatures d'ahir arreu del territori. Obrirem línies amb la pregunta del concurs perquè hi pugueu participar. I acabarem aquesta primera part amb la nostra tertúlia d'actualitat, comentant els temes més destacats del moment. I a la segona hora, com cada dimarts, parlarem de viatges i sortides a la panxa del bou amb en Lluís Josep, que ens portarà noves propostes i escapades interessants. I acabarem el programa amb una entrevista a fons per descobrir històries i projectes en calma i profunditat. Tot plegat fins a les 1, aquí, a l'Ara i aquí. Dies internacionals. Avui, 12 de maig, el calendari ens deixa diverses commemoracions destacades, especialment vinculades al món de la salut. La més important és el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada dedicada a reconèixer la feina dels professionals d'infermeria arreu del món. La data coincideix amb el naixement de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la infermeria moderna. La seva tasca durant la Guerra de Crimea al segle XIX va revolucionar l'atenció sanitària i va establir les bases de la infermeria professional tal com la coneixem avui. El Dia Internacional de la Infermeria és una oportunitat per posar en valor una professió essencial dins del sistema sanitari. Els infermers i infermeres no només tenen un paper fonamental en hospitals i centres mèdics, sinó també en l'atenció domiciliària, la prevenció, la salut comunitària i l'acompanyament emocional dels pacients. Els darrers anys, especialment després de la pandèmia de la Covid-19, la societat ha pres encara més consciència de la importància d'aquests professionals. Aquesta tarda també serveix per reivindicar millors condicions laborals. Aquesta jornada també serveix per reivindicar millors condicions laborals, més recursos i el reconeixement d'una feina que sovint va molt més enllà de l'assistència mèdica. Perquè cuidar no és només curar, també és escoltar, acompanyar i fer suport. També avui se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, una jornada que busca donar visibilitat a aquestes malalties, sovint invisibles, i reivindicar més investigació i comprensió social. I a més, avui és el Dia Europeu de les Pimes, dedicat a reconèixer la importància de les petites i mitjanes empreses en l'economia i l'ocupació. També és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques. I dels dies internacionals passem a les efemèrides, que va passar un dia com avui, un 12 de maig de l'any 1937, és coronat el rei Jordi VI al Regne Unit, en plena prèvia a la Segona Guerra Mundial. Ja ho sabeu que era tartamut. L'any 1949 es posa fi oficialment al bloqueig de Berlín per part de la Unió Soviètica, un dels primers grans episodis de la Guerra Freda. L'any 1965, la nau soviètica Luna 5 arriba a la Lluna, en plena cursa espacial entre els Estats Units i la Unió Soviètica. L'any 2002, un 12 de maig, l'ex-president dels Estats Units, Jimmy Carter, visita Cuba, convertint-se en el primer ex-president nord-americà a fer-ho. L'any 1988, Catalunya, el 12 de maig, Barcelona continua avançant en les grans transformacions urbanístiques vinculades als futurs Jocs Olímpics de Barcelona 92. Amb obres i projectes que canviarien per sempre la fisonomia de la ciutat. I l'efemèride musical. Acabem amb aquesta introducció amb música. El 12 de maig de 1971, a l'Ajuntament de Saint-Tropez, a França, Mick Jagger es casa amb Bianca Pérez, el que pretenia ser un casament discret es va convertir en una festa boja en tota regla. És el que significava ser un Rolling Stone en aquells temps.

0: Passa un minut d'un quart de dotze, comencem amb el concurs, perquè avui sembla ser que la gent de les temperatures està una mica moixa i no en trobem ningú. Completa aquest refrany català. Dies de maig, dies amargs. Els pans curts i els dies... Ja sabeu que us dona opció per entrar en un sorteig per obsequi de les xutxes Elisa. Així és que paga la pena d'aprovar-ho. Completa aquest refrany català. Dies de maig, dies amargs. Els pans curts i els dies...
1: Llargs.
2: Llargs, deu ser.
3: Sembla que sí, però...
1: Que el que passa que les postes de sol no en veiem cap, perquè cada dia està núvol.
0: Esperem que no ens plogui a sobre avui.
2: Sí. A la tarda pot ser que sí.
0: A la tarda pot ser que sí. Anem cap a publicitat i tornem de seguida.
4: Ara i aquí.
5: FM. Ràdio Tordera.
4: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre després de l'informatiu a Ràdio Tordera.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: De dilluns a divendres d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Molt bé, anem cap a les temperatures que fan a Mar Reixac. Joan González, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia. I bona hora, també.
0: Sí. Com estem, de temperatures?
1: Bé, una cosa, que, la temperatura que us dic, d'ahir o de, des de divendres?
0: Des de divendres.
1: Com ho veu?
0: Des de divendres.
1: A divendres?
0: Sí.
1: Vale. Mira, la màxima de divendres va ser de 20 graus, 4 dècimes. La mínima de 10 graus i 8 dècimes. Un 73% d'humitat. El màxim de vent de 24,1 km hora. El dissabte el màxim va pujar a 20 graus, la mínima era de 13 graus 2 dècimes, una humitat d'un 72%, i el vent de 32,2 km hora, i la pluja de dissabte 15 litres i 6 dècimes.
0: Uh-huh. 15 litres i 6 dècimes,
1: 15
0: eh?
1: Litres, 15 i 6 dècimes.
0: Sí, està molt bé.
1: I el diumenge, la màxima va pujar, la màxima va ser de 22 graus 7 dècimes. La mínima de 13 graus i 5 dècimes. 29 km hora al vent. I a la humitat, un 70... Perdó, aquí m'he equivocat. Diumenge, 23 graus, 3 dècimes. La mínima va ser de 11 graus, 5 dècimes. Un 73% d'humitat. El màxim de vent de 37 km hora. I la pluja enregistrada a la matinada eren 4 dècimes. Uh-huh. En total de la pluja són 16 litres clavats.
0: Molt bé, 16 litres. Va molt bé.
1: Està bé, ha fet una bona regada i que no ha fet mal.
0: No, fa allò de... pel maig cada dia un raig, no?
1: Sí, però en principi avui té pluja aquí demà.
0: Sí, sí, ja ho sabem. A la tarda, diuen.
1: Sí, de fet està carregant ja.
0: I ahir dilluns vas poder agafar temperatures o eres a Sant Ponç?
1: No, no, ja he agafat temperatures.
0: Molt bé.
1: Però no, a veure, ja tinc l'aplicació també la tinc al mòbil, eh?
0: Ah, ok, moltes.
1: Moltes vegades que no sóc a casa...
0: La mires per l'aplicació.
1: Abans que truqueu, la miro a l'aplicació, ja, com que truqueu, ja us ho he dit.
0: Molt bé. Doncs endavant, mira, dilluns.
1: El dilluns. La màxima va ser 22 graus 7 dècimes.
0: Uh-huh.
1: La mínima va ser de 13 graus 5 dècimes. Humitat, un 53%. I el vent de 29 km hora.
0: Uh-huh.
1: I avui la mínima ha sigut de 10 graus 4 dècimes. I ara estem a 19 graus 1 dècima, amb un 73% d'humitat. I això representa una temperatura de sensació de 18 graus 1 dècima. Una mica l'aire és fresquet, però ara aquest temps està molt bé, ara.
0: Sí, sí.
1: És el migdia que comença a apretar mica el sol.
0: Sí, però tampoc ens podem queixar, eh?
1: No. Tinc la mitjana de la setmana. O ho deixem per un altre dia?
0: No, digues.
1: Vale. Doncs mira, la setmana del 4 al 10 de març, la màxima que tinc aquesta setmana va ser de 20 graus 5 dècimes. L'any passat era de 19 graus 4 dècimes. Això són 1 grau i una dècima més alta. La mínima aquesta setmana va ser 11 graus 4 dècimes i l'any passat de 10 graus i 8 dècimes. Això també són 6 dècimes més alta.
0: Mm-hmm.
1: Quan a la pluja aquesta setmana van caure 16 litres, que ho he comentat abans,
0: sí.
1: I l'any passat era 25 litres i 6 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Això són 9 litres i 6 dècimes menys.
0: Menys, molt bé.
1: I el vent, el màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 10, quan vam arribar a 37 km hora. I l'any passat el dia 8, igual, en 30,6 km hora. Ja has fet una mica la tabarra, avui.
0: No, molt bé. Ha estat molt interessant. Així es veiem també l'evolució una mica del temps.
2: Avui també tenim un sant interessant, eh?
0: Sí, que deia Sant Pere...
2: Avui és Sant Pere Regalat.
1: Demà Sant Pere Regalat.
0: És demà
1: avui.
0: Sant Pere Regalat.
1: Si plou, 40 dies.
2: No, hem vist 12 som avui.
1: No, el calendari posa demà.
0: Demà 13.
1: A més, que a casa Sant Pere Regalat.
3: No, algú que el posa avui, posa el dia 12.
1: Bueno.
2: Però s'han equivocat, doncs.
0: Però igual, què diuen de Sant Pere Regalat?
1: 40 dies...
2: Si plou...
1: 40 dies de pluja seguida, o alguna cosa així.
2: Si plou el dia, de Sant Pere. Si plou el dia de Sant Pere, 40 dies de pluja seguits.
0: Doncs toquem fusta... dia 13. Doncs toquem fusta i aviam si plou i així tenim 40 dies de pluja, però sense fer mal.
1: Sí, home, ja ve, pluviòmetre.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Joan González.
1: D'acord,
0: que
1: tinguis bon dia. Fins demà.
0: Tinguis bon dia. Adéu.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Anem cap a publicitat.
4: Ara i aquí.

0: Molt bé, comencem amb la tertúlia. Mariona Serra, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Pilar Bota, bon dia, bona hora.
2: Bon dia a tothom.
0: Arseni García, bon dia, bona hora.
3: Molt bon dia.
0: Tu portaves el tema i ens havies proposat dos temes, i podem fer els dos. Sí, un era els xampons, que sí. Ens ha semblat xampons, suposo, i l'altre era el gran Barça de Hansi Flick. Doncs...
3: Actualitat pura i dura.
0: Sí, clar, actualitat pura i dura, mai millor dit. Què us va semblar, i xampons?
1: Xampons jo hi vaig anar-hi al matí, perquè a la tarda no hi vaig anar-hi, però sí. Bueno, hi havia encara, jo vaig veure que hi havia taules pels voltants a dinar, semblava que hi havia gent, però després a l'hora de donar l'arròs jo vaig marxar, no sé si va anar molta gent, poca, o com va anar a l'hora de repartir l'arròs, no?
0: Diu que van fer arròs per 2.000 persones.
2: Déu i paren dir-ho.
0: Déu-n'hi-do.
1: Doncs jo crec que els devia sobrar, eh?
0: Sí?
1: Me sembla que sí, perquè vull dir, el ser dilluns és més... No ho sé. Bueno, jo vaig veure gent, però no ho sé de si després va anar molta gent a buscar-ne.
0: És que va gent a buscar-ne expressament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ja ho sé, ja, sí.
0: Pilar...
1: A la Iglesia, una felicitació, perdoneu, que sempre arregla la glòria, sí. Que van sempre impressionant, com deixen xampons amb aquells rams de flors penjats per tota l'església, i vull dir, molt bé, cada any ho porta molt bé. Bueno, després també fan la sortida dels gegants, com el professor, sí. També vaig anar professor.
0: El professor.
1: Sí, i bé, el que passa que no, el capellà encara no l'havien informat, pobre, de tot el que es fa en una festa d'aquestes, no? I va haver de baixar per poder beneir les roses, perquè no portava ni l'aigua per beneir, ni portava res, es veu. I va haver de baixar i tornar a pujar. Sort que la van avisar.
0: Bueno, així es fa una mica d'esport.
1: Això. No, que devia baixar algú, no? Perquè si no...
0: Suposo. Sí. Pilar.
2: Jo no sóc pas activa com la Maria. Els xampons el vaig passar tot el dia a casa.
0: Bé, sí.
2: És que me trobo que... La família, tots estan fora d'aquí, treballant fora.
0: Sí.
2: I jo sol anar a Sant Pons, el cor tampoc em dona. I la veritat és que vaig estar a casa, vaig seguir una mica el que feien, però és dels pocs anys que no he anat a Sant Pons, perquè sí. En tinc molt de record de Sant Pons, des que era menuda, fins que vaig estar a la comissió de festes, que llavors, com l'Arseni parli de Sant Pons, explicaré una petita anècdota.
0: Doncs endavant, Arseni, parla de Sant Pons.
3: Explica-la. Ara hi he dit.
2: Sí, bueno, fa 43 anys que es fa la paella a Sant Pons. Al principi dels ajuntaments democràtics van haver-hi dos consellers a Tordera que varen començar a fer el garranxo. Varen anar a Massanet, em sembla que és a Massanet que tenen d'allò, que tenen un costum de fer el ranxo, i varen anar a copiar el ranxo de Massanet. Llavors, esclar, els ajuntaments, com jo vaig...
3: Perquè tu recordes com era el ranxo? Què era?
2: Eren calderes i posaven com una escudella barrejada.
1: Una escudella barrejada.
2: Com una escudella barrejada, era el ranxo. Anaven a buscar calderes, precisament a casa meva hi ha una caldera que la feien servir pel ranxo. A les cases de pagès teníem calderes per coure les carbasses.
3: A llar de foc, sí.
2: Per coure les carbasses, pel bestiar, per coure, per com feien vi, fer bullir el vi...
1: El porc.
2: Les cases de pagès tenien una caldera gran. I aquesta caldera ens l'havien vingut a buscar per fer el ranxo. Més tard també la varen venir a buscar per escalfar l'aigua per l'arròs. També la varen venir a buscar. I encara està a casa. No, però no era pas aquesta l'anècdota. Com us deia, jo vaig estar en el primer ajuntament. I al principi de tot, és clar, no hi havia ni comissió de festes formada ni res. Va ser qüestió d'anar fent entitats. I aquests dos consellers van començar a fer el ranxo. No sé si el varen fer 2 o 3 anys. Llavors es va formar la comissió de festes. Jo fer el ranxo a Tordera no ho veia adequat perquè no es havia fet mai. En canvi, tenia el record que la gent sí que anaven amb la paella i feien l'arròs a Sant Pons. I llavors estava la comissió de festes i una de les propostes que es va fer va ser per què no fem paella en vez de ranxo. I això era l'any 43. Jo tenia 40 anys, me'n recordo ben bé. I jo dic que és una anècdota perquè els dos consellers que havien començat a fer el ranxo es varen enfadar moltíssim amb mi. Es van enfadar perquè varen fer la paella. però n'hi van haver d'altres que no, puc dir el seu nom. En Joan Camps va ser un dels que de seguida va pujar la paella, es va cuidar de la paella, és més...
3: Encara se'n cuida.
2: Tots aquests anys en Joan Camps s'ha cuidat de conservar la paella a casa seva d'un any per l'altre. O sigui que fa 43 anys que, en certa manera, sóc una mica culpable de que es faci la paella a Sant Ponç. I en Joan Camps se li ha d'agrair perquè... sempre la va conservar, perquè deia, si la deixem a segons un, com l'anem a buscar, serà arrovellada.
1: Sí.
2: I ells, i encara, com diu l'Arseni, encara se cuida de conservar la paella.
3: La família, ara en aquest cas és el gendre, perquè sí. Ell, pobrot, ja...
2: Sí. Sí, però no deixa de que han creat història. Ara, sí. Faig una mica d'història de, la,
0: sí, està bé,
2: de la,
0: està bé.
2: La paella de Sant Ponç.
3: Eh? O sigui, tu és la mare de la... una de les mares
2: sí,
3: de la
2: sí,
3: paella.
2: Bueno, va, és la, bueno, jo vaig proposar-ho, però la comissió de festes va decidir, vull dir, i la comissió de festes tothom ho va veure molt bé.
3: Doncs crec que va ser un gran encert, perquè és un dels reclams, podríem dir, importants

0: Home, estem recordant això, Sant Ponç, i la involució, de vegades és l'evolució, comporta ara que no es puguin fer aquests focs i aquestes clar, coses com es feia tot, abans.
1: Cada un feia el seu
0: que abans cada taula tenia el seu foc.
2: Foc, sí.
0: Cada taula, i es menjava carn una vegada o molt poques vegades i ja es menjava.
2: Nosaltres molt cassoles.
0: S'inauguraven les maduixes.
1: I llavors una altra cosa. La gent anava, no hi havia cotxes, és clar, i anaven en carros i en cavalls, sí. i tartanes, sobretot. I sortint de Sant Ponç...
0: I a peu
1: també.
0: No, també no. La majoria.
1: Però, bueno,
0: la majoria a peu.
1: Jo, com que anava en tartana, em pensava que...
0: No, jo hi anava a peu.
1: I llavors es feien carreres, com els pagesos sortien de Sant Ponç després del dinar i de les sardanes, llavors des de Sant Ponç fins a Tordera,
0: aviam
1: qui és que corria més amb els cavalls.
0: No, els ciutadans del centre de Tordera anàvem a peu.
2: I autocar també n'hi ha vingut, sabeu que ara veieu...
0: Va venir posterior, això.
1: Era més tard.
2: Sí, sabeu aquells que veiem ara encara a Bolívia o per allà aquells països que van a sobre de l'autocart i d'aquella manera que van,
3: sí.
2: Doncs aquí per Sant Ponç anàvem així.
1: Aquí ho feien cada diumenge, això, eh?
2: Sí.
1: Cada diumenge venien pageses, sí, de Massanet i
2: portaven els cabassos a dalt, però nosaltres
1: no, i portaven hasta vedells xurmers, sí, que diem nosaltres, petits, lligats a dalt l'autocart.
2: Però a Sant Ponç nosaltres anàvem a dalt, no amb els xurmers. Ja, allà on tiraven els xurmers i anàvem nosaltres.
0: Érem joves. Sí.
1: Ai, com han canviat les coses?
3: Sí, que han canviat, sí.
1: Moltíssim.
0: No, però és curiós de que el jovent d'ara no es pot imaginar, doncs, això, que cada taula que hi havia, que eren molt familiars,
2: sí,
0: aquestes taules eren reunia tota la família i de vegades una part del veïnat, sí, o... Sí. I això, es feia foc a terra i es cuinava i...
1: Jo recordo...
0: I es portava a menjar cuinat.
1: No recordo que portéssim taules, recordo que menjàvem a terra. Portàvem mantes...
0: Sí, la taula va venir posterior, sí, es menjava a terra.
1: Es menjava a terra, eh? Tens raó. Bueno, d'esclar, tenim una...
0: Després va venir la taula. Es va descobrir la taula plegable.
1: Sí.
2: I això d'anar a comprar roses, no, només cada un si portaven roses, els venien i ja estava... Sí. I llavors el jovent el que fèiem és uns coixins amb unes banderoles petites amb una agulla, i llavors anàvem a la gent, si els deixàvem posaven l'agulla i ens donaven la voluntat, i llavors era per l'Iglésia i pels gastos que tenien o el que sigui, però anàvem a posar les banderetes aquestes.
0: Molt bé, i no sé si és una sensació, ara que estàs dient, no sé si és una sensació meva o què, però la gran protagonista... podria ser inclús més protagonista que el mateix arròs, la gran protagonista eren les sardanes.
1: Sí. I una altra cosa que no ens recordem.
0: Les sardanes eren...
1: Oh, sí.
0: Era allò, tots estaven pendents de quina, sí, copla venia, quines sardanes tocaven...
2: El tiro la rodella.
0: Ara els veig més secundàries, les sardanes.
1: Sí. Però el tiro la rodella, el que diu la Maria, i el que tocava més encertava, li regalaven un xai. Feien el tiro la rodella, i encara me recordo un lloc de Sant Ponç que estava...
2: Sí.
1: Des d'allà on te fan la paella, des d'aquell indret...
2: Sí, cap allà darrere.
1: Des d'allà cap a la muntanya... Sí. I llavors posaven gent a baix que vigilés que no s'acostessin gent allà. I es va perdre. Suposo que era perillós tirar tiros allà, eh?
2: No, a més, és que senties pam i pam tota l'estona. Tota l'estona.
1: Sí, és que treuen era... molt tiros, sí.
0: I d'un guard que no es ves trencant l'olla.
2: Sí, també.
1: Ara no es fa
0: de tancar l'olla. Ui, era per la mainada, allò era...
1: No es fa ara.
2: Sí, l'any passat encara ho van tornar a fer.
0: Sí?
2: Sí, ara no sé si aquest any també ho van fer, però un any ho dèiem perquè era perillós. Mira, és que tot és perillós ara, perillós. I vull dir, no, escolta'm allò, vull dir que ja ho vigilen.
0: Sí. Feia anys que es feia.
1: Sí, jo tota la vida ho havia vist en l'olla.
0: Sí. I trencava l'olla i era que
3: hi havia... Jo ho havia vist, i fins a 18 anys o així ho havia vist.
1: Sí, els fills havien anat a trencar l'olla.
3: Sí, sí.
2: Ho van treure i ho van tornar a posar. I ara no sé si es continua o no es continua, perquè a la tarda no hi era jo, i a la tarda.
0: Mm. Era una... Era, bueno, la segona festa major, la festa major petita, és la festa major petita, I en aquella època, que no es podien celebrar masses coses, aquesta se celebrava moltíssim.
2: I era el primer dia
0: Era una festa molt celebrada per a la població de Tordera.

0: Molt, però
1: sí,
0: molt,
1: molt, sí.
2: El poble de Tordera quedava deshabitat. Tothom anava a Sant Ponç.
0: Sí, sí.
2: Perquè el dia de Sant Ponç anaves pels carrers i no trobaves ningú.
0: No, perquè allà es trobava tothom. No, allà sí. Trobaves a tothom. Sí. Allà saludaves a...
2: Oh, tant, gent que feia temps que no veies.
0: Sí, sí, allà saludaves a tothom. I en quant a això, les costums que hi havia i les que s'utilitzava més, crec que els hem anomenat totes, però podria ser que aquesta de les botigues, m'heu fet venir la memòria, que hi havia aquestes parades de botiguers, les sardanes que eren capitals, les sardanes, recordo jo l'importància que s'adonava a la cobla que venia, la sardana que tocava... es ballaven.
2: És allà on t'ho vaig aprendre, a ballar sardanes, a Sant Ponç. És allò que dius, fas, comença, abans perquè abans no hi havia cursets de sardanes.
3: Va, ara la sardana també és important, perquè tenim la nostra dansa, que fa les sardanes tot l'estiu.
1: A la tarda fa la sardana, sí.
2: Aquí a Tordera són privilegiats.
1: Només s'han tret la que tocaven després de la professora, perquè hi anava a l'orquestra. Anava amb la professora, també, me'n recordo.
3: Ah.
1: Sí, i llavors tocaven una sardana o dues, després.
2: Al migdia.
1: Llavors, a la tarda, tocaven tota l'audició completa. I ara només ho fan a la tarda i prou, les sardanes.
3: I a Tordera, com considero que és un poble, la sardana té molta salut.
2: Tenim la sort de tenir la nostra dansa.
0: Sí,
2: treballat... No són pas tots els pobles.
0: No sé què passarà quan aquests que hi ha s'escanen.
2: Sempre
0: no,
2: ho dèiem.
0: Fa anys i anys que ho porten.
3: Déu vulgui que tinguin successors.
2: Primer va ser en Rosleda, després en Jordi Camó hi va estar-hi molts anys treballant-hi, i ara tenim en Maria. El que passa és que busquen gent jove. I
0: però part de la Junta continua, han incorporat noves...
3: Sí.
2: Però ja busquen més persones.
3: Joves.
2: Persones més joves, però la gent més jove no està per això. Podent més endavant, mesura que es vagin fent gran, la gent s'incorporaran, perquè treballen moltíssim, treballen moltíssim i fan moltes coses.
3: I llavors hi ha
0: fan molts actes, sí.
3: L'associació que s'ha constituït amb el nom de Colla Antaviana,
2: perquè
3: la Colla Antaviana havia tingut molta requesta,
2: i tant.
3: Viure un moment de declivi i ara han guanyat un campionat de punts lliures, que tornen a estar una revifalla.
0: A mi allò ja va ser l'admiració de... Perquè allò és un altre món, allò no és ballar sardanes, allò és... són atletes ballant sardanes.
2: Això dels lliures, que diuen, eh?
3: Sí, sí.
0: Són atletes, aquesta canalla, són atletes ballant sardanes.
2: Sí, sí, sí.
0: Amb una elegància i un...
2: Sí, sí, sí. I són joves que salten, que bueno.
0: No té, no...
1: Bueno, i t'ordina que van anar a la colla aquesta antaviana, van anar als Jocs Olímpics del 92.
3: Sí.
1: La colla de Tordera van anar a ballar.
3: Veus?
0: Que devia fer una exhibició.
3: Sí,
1: no, quan sortís, recordeu que van fer...
0: A una exhibició.
1: Van fer les cinc canelles. Les cinc canelles eren cinc sardanes. Les sardanes. I van anar-hi els...
3: Clar,
2: no ho sabia.
0: No, és que en aquella època, tot com deia el Toni, teníem una colla que guanyava arreu de Catalunya. Havia tingut molts premis. Després no sé què va passar, va davallar una mica.
3: Una mica.
1: No, saps què passa? Ja us ho diré jo. Perquè...
0: Sant Toni en sap més que jo.
1: Jo no, perquè hi tenia el meu. Quan estudien, llavors, esclar, quan marxen ja a l'universitat...
0: Home, esclar, hi ha relleus.
1: Llavors ja hi ha aquest... Això es queda...
2: Sí, amb
1: això. Alguns segons continuen, però... Pocs, però
3: han volgut revifar-ho i s'estan sortint.
1: Sí, no,
3: sortint,
1: i tant,
3: molt bé.
1: Sí.
2: Tinc sort de tenir aquesta
1: associació. Tenen premis, vull dir que...
2: Tenim sort de tenir-la.
3: Sí. Aviam si des d'aquí ens escolten i tornem a demanar a ser Vila Pubilla de la Sardana, no?
1: Sí.
3: Ciutat Pubilla de la Sardana, que no es va aconseguir perquè ens va guanyar el Vendrell.
1: Sí.
3: Clar, el Vendrell té la requesta aquesta que...
1: No, perquè, sí.
3: Que tenen Pau Casals...
1: Sí, aquest any volien reivindicar, no sé què, venia d'en Pau Casals.
3: Sí.
1: I llavors van guanyar ells.
3: I es van guanyar per molt poquet.
1: Sí.
3: Però bé.
1: Bueno.
3: Ja arribarà tot.
1: Això.
3: Tot arribarà.
1: Sí.
3: Perquè hem de pensar que no ha d'arribar. 3:45, canviem de tema, un altre tema d'actualitat. Ahir Barcelona va viure una festa entusiasta, una festa que va deixar Barcelona de gom a gom als carrers principals. Els jugadors del Barça van viure una comunió amb els seguidors i seguidores del Barça. Això sembla que és un somni, perquè 7 o 8 nois de la cantera, del planter, sí, sí, que en català és planter, han aconseguit que, doncs, 11 o 12 galàctics no puguin arribar a guanyar
0: aquí
3: la Lliga.
0: Aquí sí que podem aplicar-hi allò de grans mals, bones solucions.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Venim d'un Barça, que tenia un Barça galàctic, que guanyava tot, enamorava tot el món, amb un Messi convertit en el millor jugador de la història, amb un Xavi, amb un Iniesta, amb tot un seguit de jugadors que van marcar una època, i això s'acaba. No s'acaba solament en el camp, sinó que la crisi es trasllada a la directiva. I bé, doncs, les animalades bogeries de llançar diners i empobrir el club amb deutal fins a la mèdula, i no n'hi havia prou d'això, que doncs feia 10 anys que estàvem pendents de fer l'estadi nou. I l'endeutament i les obres de l'estadi, esclar, eren impossibles. I, a més, l'empobriment de l'equip en la gespa, tot sumava perquè vingués una època, tots sabíem que venia una època que els passaríem, sí, no morades, no, més enllà de... Tots sabíem que passaria això. Sí, sí, no hi ha diners, no es poden fitxar jugadors, i comencen a estirar del planter, de la Masia. I aquí es demostra que quan les feines es fan bé, tantes vegades que hem parlat aquí de l'escola i l'importància que té l'escola. També hem parlat moltes vegades del gambarrisme i de la poca qualitat que hi ha en el jovent en quant a quin futur tindrem en aquest país, però veieu com hi ha també a tots els àmbits hi ha gent molt bona, i a la Masia de Can Barça s'havia fet una bona feina, i hi havia nanos molt macos. El que vol dir que no tots són porqueries. No, també hi ha gent molt maca.
2: Messi aquí també va estar a la Masia. Per la
3: sí, que... sí.
0: Hi ha gent molt maca.
3: A més, aquí tenim molts joves i són molt macos, també. A Ràdio
0: aquí
3: Tordera.
0: A Ràdio Tordera passa el mateix, sí.
2: És que com generalitzem quin jovent que hi ha ara, és una minoria de
3: joves. Clar,
2: jovent,
3: és una minoria que es fa veure
2: jovent,
3: molt.
2: Hi ha jovent molt maco.
3: Sí,
2: hi ha jovent molt maco.
0: I aquest jovent resulta que el van... Esclar, han mamat una educació, sí, han mamat un sistema, han mamat una manera de jugar, i això és una impronta que els hi queda. I sobretot, un, com te diria jo, una estimació brutal envers el club. Ho porten a dintre el cos, a dintre l'ànima... Forma part d'ells. El seu ADN està impregnat de barcelonisme, del Barça. Fa tants anys que hi són a dintre. Què ens passa a nosaltres amb casa nostra? Sí. Amb la casa particular nostra, la nostra llar. Allà on hem nascut, ho portem a dintre, ho arrelem, parlem el català, parlem això, parlem allò. I aquests nanos ho porten a dintre perquè ha estat tants anys mamant això. I quan han pujat al primer equip, com que són molt bons, també no tot, també s'ha de dir que són molt bons, tenen tècnicament, no en sortia la paraula, tècnicament són molt bons, si tot a la seva qualitat hi afegeixes tots aquests valors que acabem d'anomenar, ens han portat aquí. Ens han portat aquí amb un futur que si no s'espatlla per alguna qüestió, perquè si el futur que esperàvem fa 4 o 5 anys no s'ha produït, i al revés, n'ha vingut un altre d'esplèndid, ara que veiem l'esplèndid que no es torci si el futur, però el futur que ara veiem és un futur brillant, perquè aquests nanos han començat 16, 17 i ara en tenen 18.
3: Sí.
0: I això no s'havia vist mai.
2: No són mercenaris, aquests. No.
0: Un jugador de futbol, tota la vida, comença a destacar, el porter més encara, però un jugador als 24 o 25 anys. Els Xavis, l'Iniestes, Tots aquests van començar a destacar els 22 i 23
2: però,
0: anys.
2: Són més joves, tinc entès, eh?
3: Sí, sí, ara són
0: 22 o 23 anys van començar a ser Xavis i Iniestes. Però és que aquests han començat als 16 anys. Sí. 17, 18, sí. 19. I és una bestiesa. Per tant, és un, el que s'ha produït és una imatge que no, ningú es podia esperar i que suposo que devem ser la revelació del món i que m'imagino que a partir d'aquesta experiència serà molts dels clubs del món poderosos i potents i que tenen diners que organitzaran una bona escola. Perquè l'escola del Barça ha demostrat que és molt productiva.
1: Van estar a punt des de Madrid de fer l'escola aquesta.
0: La fàbrica, ells en diuen la fàbrica.
1: Sí, no volien, no sé què, no us ho sabria explicar, però van estar a punt que els hi van posar que no podien tenir-los perquè si venien d'un altre país que havien d'estar aquí un temps, bueno, determinat, no sé, per poder jugar, bueno, vam tenir una mica de problemes, però això ho devien arreglar-ho. Però jo, com estaves parlant, el principal d'això ha sigut l'entrenador, que els ha sapigut portar tota aquesta colla de joves.
0: Tot ha sumat.
1: Sí, ha sumat, sí, però molt, molt.
2: El planter ja venia fet de...
1: Sí, però si no arriba a ser que l'entrenador aquest els ha sapigut portar, sí. Vull dir, i aquest, l'entrenador aquest també se li veu...
0: Sempre hem parlat aquí de la importància dels mestres.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, doncs aquest és un mestre. I l'empatia amb els treballadors, amb els jugadors. Vull dir, això és molt important. I ell, vull dir, això ho ha tingut molt en compte i, vull dir, ha fet un bon equip. I com estaves parlant, dic moltes vegades, jo tots aquests anys que hi havia també aquest planter i ningú se'l mirava, i llavors han vingut les vaques magres, però esclar, jo també dic que aquí hi devia haver-hi molts que deien, per exemple, com ara jo, que em porto un d'Argentina, a mi m'interessa portar un d'Argentina perquè jo, com el porto aquí, cobro una bona pasta. I això és el que feien alguns, no? Perquè manejaven això i si em portaven un parell o tres, bueno, el Barça vinga, a pagar, i jo m'emporto el tant per cent.
3: Sí.
1: I això, com que no van tenir diners, ha anat bé. Arsenio, el que deies tu, aquest moment ha sigut...
2: Ho han necessitat. La necessitat ha sigut una virtut.
1: Sí.
2: Jo, com has començat a dir de Messi i d'això, però jo crec que el que ha assentat les bases... Jo no hi entenc. En principi dic que no hi entenc. M'agrada que guanyi el Barça i m'agrada... A vegades com hi ha algú que li agrada molt que m'ho explica, però no hi entenc. Però sí, el que llegeixes... I jo entenc que en Cruyff va assentar l'escola de la manera de jugar al Barça. I a la Masia, jo el tinc entès, tinc entès que la Masia la va començar, no la va començar, la va potenciar en Cruyff també. No sé si estic equivocada, però
3: sí, sí.
2: Pel que llegeixo i pel que veig, doncs en Cruyff té molt de mèrit. Va ser... És
0: el pare de tot
2: això. És el pare de tot això. La manera de jugar i la manera... I quants anys ho fa, això? Vull dir que les coses, quan arriben a un punt bo, porta molts anys a darrere de...
0: Els que ja som grans, hem viscut, ho hem viscut totes les èpoques del temps que de la nostra vida, esclar. I és molt curiós, el català, som la rapera, perquè sempre... Busquem contradiccions. Jo he viscut l'època Kubala, bueno, un jugador extraordinari.
2: Sí.
0: Pues no, senyor, ja hi havia cubalistes i hi havia Luis Suárez. Hi havia una guerra. Uns eren d'en Kubala i d'en Luis Suárez. I aquí es barallaven tots perquè que si era millor o què, que aquest, és aquest espai de l'equip, l'altre o tal. Després ve, no ho sé, venen altres èpoques, l'Eleni Herrera, i sempre contradiccions. Quan ve en Cruyff, en Cruyff canvia, és curiós, ens canvia la mentalitat dels catalans. Catalans sempre ho ven negre, i aquest any també perdrem, i ell, no, ja guanyarem, no passa nada, sí, no passa nada. I no cap problema mai amb res i que, bueno, no, això ha passat esto, però com aplica, i era un avantatge perdre-ho, el millor, perquè allà apreníem.
2: Sí.
0: I sobretot ens ensenya que això, a no patir, que hem de guanyar. i que guanyarem i que...
3: I donar espectacle, això ho tenia donar... molt clar. Sí. La gent no es pot avorrir a futbol.
0: Ah, això mateix. Sí. I donar espectacle, correcte. Jo, mentre tingui jo la pilota no els den els demés i qüestions d'aquestes.
3: Home, ell havia arribat a dir en una entrevista, li diu, vostè què prefiere, perder 3-0 o 6-3? I diu, 6-3. I diu, per què? Diu, perquè hi ha més espectacle.
0: Sí, sí, sí. Va ser així, va ser així. Què fa ell? Ell ens dona optimisme en el joc, això que tu dius. Sí. No n'hi ha prou en guanyar. Hi ha d'haver-hi quelcom més. I aquesta és l'impronta que hi ha a la Masia, que no n'hi ha prou en guanyar. S'ha de jugar bé. Mentre que el Madrid només és guanyar, jugar, no importa.
2: Són més mercenaris.
0: I aquesta impronta que té ara la Masia és el que ha transmès en el terreny de joc aquests nanos que hi ha ara, no? I això, que a més de guanyar, que hi hagi espectacle. Uh-huh. Que sempre es busca l'espectacle. I això per a l'espectador és molt agraït. És molt agraït per als que els agrada el futbol, esclar. I perquè no n'hi ha prou amb el fanatisme que era el que hi havia abans. I això és el que va canviar en Cruyff. Aquest fanatisme de que això barallant-nos entre nosaltres i no sé què, no sé quants, perquè aquest és millor que l'altre i que aquest fa més, aquest fa mal l'equip, l'altre no en fa. I ara aquests nanos és una pinya. Aquests nanos és una pinya. S'han acabat aquells egos, sí, que portava aquestes baralles entre els socis i entre ells. Ara, no, ara els vas veure ahir? És que són com germans.
3: Sí, sí.
0: És una pinya de germans.
1: Ells també es van saludar amb els del Real Madrid.
3: Sí, sí.
1: Tots, els del Real Madrid també es van portar bé, eh?
3: Sí, sí. Jo em pensava que vindrien a fer destrabada
1: no,
3: i
1: cal
3: no...
1: Cal dir-ho tot, eh?
3: Sí, sí.
2: No, ho vaig veure.
1: Sí, molt bé. No. Ara vaig trobar a faltar que jo crec que si jo fos jugadora estaria molt enfadada després d'haver guanyat i que no haguéssim, les dones també no haguessin pogut desfilar.
3: No, perquè les dones sí. Les fan desfilar, sí, perquè tenen dues finals més per davant.
1: Tenen
3: la Copa,
1: dues,
3: tenen la Copa del Rei i la Champions.
1: Vale,
3: i
1: vale,
3: no
1: vale.
3: Les volen destorbar. Ja, ja. Quan vale. Acabin, espero que guanyin les dues coses i llavors faran rua.
0: Maria, vale, vale. No pots dir res de les dones, perquè sí. De 3 o 4 anys cap aquí ha fet
3: fantàstic.
0: Un salt.
3: Sí, sí, sí.
0: Un salt que ja, perquè la dona anés a votar. O la dona no... Totes les reivindicacions femenines han durat segles. Sí. I aquesta ha durat... Sí. Res, 4 dies.
3: Però també
0: dies, gràcies al Barça.
3: Però també juguen molt bé, eh?
2: Juguen molt bé.
1: No, que sí, és el que diu ell, que 4 dies s'han posat al davant.
3: Sí, sí, sí.
0: No,
3: s'han
0: posat les piles. 4 dies han convertit la dona en un... Per quasi bé omplenar el Camp Nou.
1: Sí, sí, sí.
0: Un fet inèdit. La dona jugava amb 2.000 espectadors i ara en juguen 60.000.
1: Sí, sí, sí. L'altre dia eren 60.000.
0: És que per tant... Vull dir que no podem pas dir res, que la dona se li ha fet molt de bé i no crec que puguem criticar res del que es fa a la dona.
1: No, criticar no, perquè jo pensava que era estrany que no...
3: És perquè tenen coses importants i no les volen destorbar.
0: La final de la Copa d'Europa
3: i la Copa del Rei.
0: Sí, sí. De la Copa d'Europa ho tenen molt difícil.
3: Sí, sí, tant.
2: L'Arseni, que sap molt bé tot el que és el futbol, en Lewandowski, que ahir semblava que estava integrat, inclús amb la senyera en l'aire... És gran, per el que jo vaig pensar. Qui és aquest?
0: 37 anys.
1: 37 anys. Sí.
2: I és polac, a més a més.
0: Polac.
3: Sí. Polonès.
2: Polonès.
3: En català és polonès.
2: És molt bé, gràcies.
3: Són els madrilenys que es diuen polacos.
0: Cony de Toni. Aquest cony de Toni.
2: És polonès. Jo vaig veure que estava molt integrat. Quin és... jo volia saber quants anys fa que està en el Barça.
0: No, 3.
2: 3 anys.
3: Sí. No, 4. Pues,
0: ja. 4, ara farà els 4.
1: Ah, sí, sembla que era el pare de tots aquests
2: s'ha integrat.
3: Sí, sí.
0: Jo t'explico.
2: És el que volia saber, perquè sí. No.
0: Sí. Aquí a Barcelona es viu molt bé.
3: Sí. Ja. Diu que la família està enamorada.
0: Si vens de Polònia, sí, i vens d'Alemanya, com venia ell, sí, aquelles boires, aquelles pluges, aquell temps tan rufo, i venir aquí, comprar-se una casa o llogar, no sé què, no sé com està, si de lloguer o la té de compra. Jo que diria que és de compra, perquè parlen de que estan molt, però molt arrelats aquí. La dona, si es veu que s'hi troba, la dona es veu que és un crac, sí, amb sí, gimnàstica i coses d'aquestes qüestions, que és el que manté amb ell amb actiu. La dona és la que el manté amb ell, amb la dieta, amb la dieta i amb l'exercici particular. La dona es veu que és un crac d'aquest món. I la dona es veu que sí, està aquí, i esclar, la canalla ja no en parlem.
3: Sí, clar.
2: Aquest, ja, el que dius, ja no marxa.
0: Estan arrelats, jo diria que aquests ja, aquí ja no es
2: però
0: mouen.
2: Però com Messi, Messi també tornarà aquí.
3: Sí.
0: Avui he llegit a Messi, ja sabeu que ha comprat el Cornellà.
1: Sí, ha comprat el Cornellà, sí.
0: Doncs avui he llegit la notícia que acaba de comprar, per 11 milions, acaba de comprar un edifici per restaurar, i per convertir-ho en oficina.
2: Sí, ho he dit,
0: o sigui, el negoci l'està col·locant tot aquí.
2: Aquí. Per això dic que en Mercè no marxa. Mira, sí, sí, t'agraeixo, Arseni, que m'hagis informat sobre en Lewandowski, perquè jo vaig pensar que aquest Lewandowski i 30 i escaig d'anys i està tan arrelat i es veia tan identificat amb el club que vaig pensar, mira, m'has tret de dubtes.
1: Jo que no tinc res de futbol, que no hi entenc res, esclar, els de casa els agrada molt a tots, i jo sempre aquest era el que m'agrada a mi dir, perquè mira, gran, amb 37 o 38, dic moltes vegades, mira com marca. Sí, però és que aquí hi ha d'haver-ne tingut un altre aquí del davant, perquè els hi fa falta. Dic, però bueno, com que no hi és, els hi ha tret moltes vegades les castanyes del foc.
3: Però tenim un bon suplent, eh? Sí. No, en Ferran és un bon suplent.
0: Oi, va fer un partidà.
2: Sí, sí, sí. Aquí sí que es pot dir que darrere un gran home hi ha una gran dona.
3: I tant.
2: Però el que dius en
3: per això
2: que
3: és de tota la vida.
0: diuen que és una fora de sèrie.
2: Doncs, si
0: amb aquest món de la dieta i l'exercici.
2: Molt bé.
3: Moltes gràcies, Mariona. Gràcies, Pilar.
2: Gràcies,
3: Arseni. Ha estat un plaer. Bon plaer i visca el Barça.
0: Visca.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: Per aquells oients que s'acaben d'incorporar a la transmissió, val a dir que estan escoltant Ràdio Tordera, la 107.1 de la FM. Estem aquí a l'Ara i aquí, un programa presentat, dirigit, guionitzat i editat per Rosa Maria Ruscalleda. Avui m'ha tocat substituir-la, soc Antoni López, i tenim ara l'espai a la panxa del bou, que ens el porta en Lluís Josep. Bon dia, bona hora.
5: Hola, bon dia.
3: I... Avui parlarem d'una tribu de Tanzània, m'has dit.
5: Exactament, sí, una tribu que se'n diuen els Azda. És una tribu, doncs, que viuen al centre del país aquest de Tanzània, al voltant, doncs, d'un llac molt gran que es diu el Eyasi, i també hi ha una vall que se'n diu la vall del Rif. A prop tenen una planícia que se n'ha sentit a parlar molt, que és el Serengeti. El Serengeti, se n'ha parlat molt d'aquesta zona, perquè hi ha molta classe d'animals, hi ha parques, i si va, doncs, hi ha excursions d'aquí, inclús que van a fer excursions al Serengeti per poder fotografiar, pues, les girafes, els lleons, tota classe d'animals, eh? Però només fotografiar-los hi poc. És una comunitat ètnica, és de les més petites que hi ha aquí en el continent africà, i es pot dir que són també de les últimes que es mantenen feines i treballs amb estat de caçadors recol·lectors. Això vol dir, doncs, que sempre estan voltant, i es calcula, doncs, que és molt difícil de dir, però bueno, que queden uns 1.300 persones d'aquesta ètnia de la Azda.
3: Són nòmades, per tant, no, eh?
5: Sí.
3: Són nòmades, sí.
5: Això no ben bé tots, després ja ho explicaré.
3: Ah, que hi ha alguns que estan...
5: Esclar, són, a l'hora de calcular la gent que són és molt difícil, perquè com que sempre estan canviant de lloc...
3: Canviant de lloc, sí.
5: Llavors, doncs, a l'hora de fer el cens, doncs, és molt difícil. Més o menys, doncs, calculen que hi ha això. El tipus de llengua que parlen, o l'idioma, és una, és un idioma que van amb un, fan uns sons cruixents i sempre sonen monosíl·labs, com monosíl·labs com aquí amb les pel·lícules dels indis.
3: Sí, sí.
5: Doncs només diuen la paraula sense cap adorno més, doncs aquí també, però és uns sons raros. Com que han estat sempre molt i molt aïllats, ells doncs a la seva manera ja s'entenen, però un foraster no en tens ni idea.
3: Sí, clar.
5: En realitat, els que viuen així amb estat d'anar canviant, de caçador-recol·lector, es calcula que en realitat són uns 500 només els que estan així. I, bueno, i encara doncs viuen de la forma que vivien els seus antepassats, que és a base de caçar els animals que troben, i també doncs viuen de la natura, el que els hi don. Aquesta gent no té calendari, o sigui que ells el seu sistema de viure es regeix doncs per les vegades que surt el sol, la lluna, si és lluna plena, lluna menguant, o sigui, això és el seu calendari. Ells, no, per ells els anys no existeixen.
3: Sí, tenen calendari lunar, dient.
5: Sí, exactament. Sí. Però vull dir que com els calendaris que tenim nosaltres, no, no, els xinos, sí, els asiàtics o així, no, ells viuen la vida i passen de tot això altre. Ara bé, tots els coneixements que una persona doncs, al llarg de la vida va agafant es van retransmetent de forma oral de pares a fills o de nets a avis, vull dir que es va retransmetent d'aquesta manera, per tant tampoc no queda constància de res i bueno, com deia doncs, no tenen cap religió de res, o sigui que ells van vivint, a part doncs, de que per ells tant els dies que sigui l'any 1960 o 2015 és igual, és... es regeixen doncs, amb el sol i la lluna i amb això ja tenen prou. De religió no se'ns ni coneix cap. Això sí, doncs ells els morts els aveneren i els espíritus dels morts sí, però la cosa no surt d'aquí. S'alimenten principalment de fruits que troben pels arbres fruiters de per allà. També hi ha arrels d'algunes plantes que també són comestibles, els tubercles. Tot això, aquestes coses, la part, diguéssim, de recol·lecció de plantes, i així se'n cuiden les dones. Que, en realitat, és del que principalment s'alimenten. Els homes van a caçar, però com que també el sistema de caçar és molt i molt rudimentari, els hi costa doncs, poder capturar algun animal... Però bueno, sempre que agafen algun doncs s'ho mengen, però la fruita, la verdura i tot això és el que normalment ells s'alimenten. La caça no hi ha cap cosa específica, el que els hi surt pel davant ho maten i després s'ho mengen. Vull dir que en quant a la caça és molt, molt variada. L'única coses que no es mengen són les serps i les hienes. Perquè ells tenen el costum dels difunts, els posen així o sobre d'unes roques o sobre d'un arbre o sobre així, i clar, llavors ells, bueno, segur que ja deuen haver vist que les serps i les hienes al cap d'un temps se'ls mengen. Per tant, aquestes dues classes d'animals, això no ho toquen, no perquè toquen. Representa que, esclar, s'han menjat els seus difunts i són uns animals com si no sagrats, però que es menjaran un búfalo, es menjaran, no sé, una girafa, per dir-ho.
3: Sí, sí.
5: Però aquestes, les de serps i les hienes, això són intocables. Bueno, el lloc allà on viuen, la vivenda és molt i molt rudimentària, quatre pals i unes quantes branques a sobre, perquè com que a més doncs, estan canviant contínuament de lloc, tampoc es molesten massa doncs, a fer una casa massa confortable. Vull dir que ells construeixen ben bé doncs, per anar vivint un temps, i quan els sembla doncs, que allà no tenen cosa per subsistir, llavors canvien un altre lloc. Una de les causes doncs, que encara conserven les seves costums i poden estar una miqueta tranquil és que el lloc on viuen són terres que no tenen cap valor. o sigui, per la civilització, és unes terres que si no en poden treure profit, doncs els deixen estar allà.
3: I... O sigui, que no hi ha ni petroli, ni diamants, ni res.
5: Exacte, no hi ha cap cosa. Sí. Són terres ermes i la gent civilitzada allà ni s'hi costa. Ni inclús els veïns, o sigui, els veïns hi ha altres tribus, doncs no, vull dir, com que aquests estan en una zona molt àmplia, els deixen estar allà i aquests fan la seva vida. Però tot i així, des del 1950 s'ha vist que la zona per allà on acostumaven a moure-se s'ha reduït bastant, es calcula més d'un 50% de lo que antigament doncs, acostumaven a moure-se, doncs ara es mouen una miqueta menys, i bueno, allà fan la seva vida. Hem de tenir en compte que hi ha un miqueta de contrast dintre dels ASDA, perquè hi ha un grup que encara doncs, fan el foc amb aquell sistema de bastons. O sigui, fer doncs, agafar un bastó amb un tronc, fer el rodar i després posar-hi una miqueta de fulles seques i llavors s'encén. I en canvi hi ha una altra zona d'aquesta tribu que està més al costat de la civilització, que aquests doncs inclús van amb quads. En quad és un del sistema que per allà per moure's es veu que va molt i molt bé. Vull dir que hi ha un contrast dintre de la mateixa tribu, encara que no viuen junts, però vull dir que perquè allà les comunitats són molt petites, però bueno, que hi ha comunitats que viuen a la vora de la gent civilitzada i aquests doncs, s'han agafat doncs, amb el món modern, i aquests, doncs, bueno, rapen a centre del foc, ja on tenia el seu encenedor, i per desplaçar-se, doncs, en vez d'anar a peu, doncs, van amb un quad.
3: Molt bé.
5: Vull dir que hi ha dintre de la mateixa tribu hi ha el contrast, encara que aquests que van en quad poder ser que les seves creences i tot són d'aquests altres, però que s'han modernitzat una miqueta, o mica en mica van agafant... clar, és que això és molt llaminer al món modern.
3: Sí,
5: clar. Tot, i clar, la gent va canviant de mica en mica. La primera nit sense lluna, després de que ha mort un familiar, és costum doncs, fer doncs, com una festa i ballen una o sigui, fan una dansa que se'n diu l'etme, on les dones són les que estan al voltant de tota la gent que balla. Elles es dediquen només a cantar les cançons que elles saben, i allà els que ballen són els homes. Els homes són que ballen i tenen un sistema de ballar que el que fan és picar amb els peus a terra amb molta força, tenint en compte de que en els turmells porten com uns braçalets amb unes campanetes, que això fa un soroll característic de la dansa aquesta. I diuen que d'aquesta forma, doncs, picant a terra i saltant i així, fan sortir els espíritus dels morts que estan en allà, i aquests són els que els hi donen forces, els hi donen vitalitat en els homes.
3: El que hi ha mort.
5: El que hi ha mort.
3: Sí, per...
5: Representa que amb el picar tan fort a terra i saltar i així...
3: Vitalitat per...
5: Donen vitalitat en els homes i, doncs, a viure més bé i tot. Per això, doncs, les dones només es limiten a cantar, i els que ballen i això fan la juerga són els homes. Per agafar aquest espíritu dels morts, dels espíritus dels morts antepassats. Però això es fa cada vegada doncs, que hi ha un mort normal, doncs després, com la lluna és fosca,
3: lluna
5: o sigui, que
3: és
5: la negra nit,
3: sí,
5: fan aquest ball per absorbir... Es veu que llavors representa que surten tots els espíritus de tots els morts anteriors, i van fer. Són gent doncs, que només tenen una sola dona, i els nens en allà, doncs, bueno, fins a 5 anys, doncs sí, estan dintre del poblat, però a partir de 5 anys ja doncs, van amb les seves mares doncs, cap allà on hi ha una miqueta de fauna, bueno, per poder doncs, agafar doncs, tota la verdura i tota la fruita que poden. A partir dels 5 anys ja ajuden a les seves mares a agafar el menjar quotidià de cada dia, que, com he dit, això és el principalment, verdura i així és el que mengen més, i fruita. La carn és, mira, si els homes tenen sort i poden caçar alguna cosa, mengen, si no, doncs només verdura i ja està. A més, tenen aquí les costums de que si algú, doncs, dintre de la comunitat no es porta correctament, vull dir que fa alguna malifeta o fa alguna cosa que no és del sistema d'ells, el que fan és expulsar-lo de la comunitat, la fan marxar. Llavors aquests, és clar, com que tampoc saben on anar perquè no poden anar a cap més tribu de les seves, generalment acostumen a marxar, doncs, cap al món civilitzat. I llavors aquests, però, bueno, vulguin o no, doncs, s'han d'integrar, doncs, amb la gent civilitzada i separar-se completament de la tribu aquesta dels Afda. Vull dir que tenen unes lleis, no és que tinguin masses lleis, però, bueno, vull dir que si un es porta malament o no veu o consideren que per la comunitat és un perjudici, el fan marxar. L'expulsen.
3: Ah, però de totes maneres això és un inconvenient per aquells que tinguin, per exemple, problemes de salut mental.
5: Ah, bueno, llavors aquests sí.
3: Aquests també aquests, els deuen fer
5: no
3: fora.
5: No sé com ho deuen fer.
3: Clar. No.
5: Però bueno, vull dir que ells només volen la gent que es comporta i correctament, i si no, allà a la comunitat no estan ben vistos i per tant els expulsen i els fan marxar, i després aquests han de buscar la vida, doncs, allà on te poden, no? I clar, el puesto més fàcil és anar, doncs, en el món modern, i en allà, doncs, bueno, deuen trobar una feina o altra, o això ja és cosa d'ells, eh?
3: Que els antropòlegs diuen que aquelles tribus caçadores-recolectores qui mana de veritat són les dones, perquè són les que aconsegueixen més menjar.
5: Sí, bueno, les dones, en principi, són les que tenen més feina, perquè els homes normalment amb això de la cacera, doncs, bueno, sortirà al dematí, estarà tot el dia fora, portaran alguna de casa o no, però, en canvi, la dona, doncs, ha de, doncs, cuidar-se'n de la llar, anar a buscar, doncs, la fruita o la verdura per poder menjar, vull dir que s'ha de cuidar-se dels fills.
3: Sí.
5: Però llavors tenen molta més feina i la dona està... En aquí, pel menys, de fet, està ben considerat.
3: Sí, és el que diuen.
5: Que les dones... Ja dic, i aquests, o sigui, aquests tenen... Que només en tenen una, eh? Vull dir que no és allò d'aquells que en tenen vàries.
3: Poligàmia.
5: No, aquests no. I, bueno, amb això ja hem explicat, doncs, la...
3: Els Afda.
5: La forma
3: de
5: com viuen aquests els Afda, que estan aquí, doncs, està al cor de l'Àfrica, aquí a Tanzània, i ja dic, i estan a la vora d'un lloc que és turísticament s'hi va molt, al Serengeti, perquè aquí hi ha molta fauna de totes classes, i pels amants de la fotografia, doncs, aquí disfruten.
3: Doncs, Josep, moltes gràcies per estar aquí a la panxa del bou, i la setmana que ve més. Moltes gràcies.
5: Exacte, explicarem una altra cosa. Fins la pròxima.
3: Vinga, adéu.
4: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
8: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
2: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
1: Només a Ràdio Tordera.
3: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: Que t'escolta.

mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: Doncs fins aquí l'Ara i Aquí, un programa editat, dirigit i guionitzat per Rosa Maria Ruscalleda, la locució Toni López, a les cures de so i producció Martí Miret. Avui hem parlat de Sant Ponç, hem parlat de moltes coses sobre Sant Ponç, que és la festa major petita, que és una celebració molt nostrada, molt nostra, que allà trobaves a tothom i que hi havia el costum que els botiguers anessin, que la sardana abans era més important, però hem estat d'acord que el poble continua tenint un pols important i un braç i una columna fonamental dins la nostra dansa i altres, com aquesta casa, que apostem pel món de la sardana. Després hem parlat de la Lliga 25-26, una lliga en què el Barça, sortint del camp del Madrid, de Santiago Bernabéu, portava 5 punts menys i ara porta 14 més. És a dir, que ha recuperat 19 punts en 25 partits. S'ha parlat de massa bona feina dins del Barça, de la manera de jugar, de l'estimació total envers el club, de l'ADN Barça, són molt bona qualitat i valors, de Hansi Flick com a fonamental, sempre hem parlat de fer una gran maestria, filosofia del Barça, s'ha de guanyar oferint espectacle, les noies juguen molt bé i no van anar a la rutlla perquè tenen compromisos molt importants. Hem parlat amb en Lluís Josep a la panxa del bou dels Azda, que són una tribu de caçadors-recol·lectors. Hem parlat que en aquestes tribus la dona és molt important perquè és la que més porta aliments i ara hem tingut aquesta conversa amb la Dalú. A reveure, bon dia i bona hora. Demà més.
1: Emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.cat i xarxes socials.

0: projecte de l'espai agrari, on Torrera doncs, és una de les 5 parts que estan tirant endavant tot plegat.
1: El Club de Lectura porta avui la novel·la La gran família d'Antònia Carré Pons. L'autora acompanyarà la trobada avui per comentar el seu llibre. La Mercè Pujadas és conductora del Club de Lectura.
2: Un club de lectura no és mai d'una direcció, sempre és bidireccional. O sigui, ells diuen que surten sabent coses que no sabien, però jo també m'entrec conclusions de les diferents lectures perquè qualsevol llibre té tantes lectures com lectors.
1: Balanç positiu dels Sant Ponts 2026. Aquest any la meteorologia va acompanyar tothom qui va voler participar en les diverses activitats que es van organitzar al paratge natural de l'Ermita. En esports, el Club Futbol Tordera salta al camp del líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents a la grada. Escoltem l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
3: Nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol. Quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment aquesta jornada dimarts comença amb el cel serè, però l'acabarem amb xàfecs i tempestes, i és que aquesta tarda el temps s'ha de complicar amb un augment de la inestabilitat que deixarà precipitacions a qualsevol punt de la comarca. Localment podran ser intensitat forta i abundants, superar els 20 litres per metre quadrat. A banda d'això, hem de dir que els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, amb una situació marítima que estarà dominada bàsicament pel marejol, això sí, amb mar de fons. Les temperatures mínimes d'aquesta passanit han baixat a les fondalades i a prop de la costa, mentre que han pujat una mica cap a la serrada litoral. Les màximes baixaran en el conjunt del territori i vam tenir un dia molt suau en quant a temperatures. Es van disparar una mica les màximes cap als 24-25 graus. Avui amb prou feines arribarem als 22. Per tant, seran suaus, però no tant. De cara a demà persistirà la inestabilitat amb un matí variable i una tarda en la qual, altre cop, haurem de parlar de xàfecs localment de caire tempestuós, més probables demà al centre i al nord del Maresme.
1: Informatiu que completarem amb el Tordera en directe, avui parlant de celebració a l'Escola Badruna Tordera, i avui a partir d'aquesta tarda connectarem també amb colònies, en concret amb alumnes d'I4 a segon de l'Escola Brianxa que han marxat avui i demà de colònies a Brunyola, i connectarem, com dèiem, aquests propers dies. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dimarts 12 de maig.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Els sindicats educatius majoritaris tornen a sortir aquest dimarts al carrer en una vaga de sector. Reclamen la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. El Maresme serà un dels territoris especialment afectats, amb jornades de vaga previstes també per als dies 19 i 28 de maig. Els convocats denuncien l'immobilisme del departament i exigeixen reprendre les negociacions. Entre les principals reclamacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu dels docents, la reducció de ràtios a les aules, més recursos per l'atenció a la diversitat i menys càrrega burocràtica als centres. Així ho detalla Clàudia Cebrián, és membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i de la Selva.
1: Llavors, els motius principals són, per una banda, que ens trobem amb unes aules massificades, amb molts alumnes, amb moltes dificultats per atendre'ls, i una de les coses que volem és una educació de qualitat i per això volem menys alumnes per aula, per tant, baixar les ràtios, per poder atendre'ls a tots, perquè cada cop ens trobem una realitat molt més complexa de l'aula. D'altra banda, que ens trobem també amb molta sobrecàrrega de treball. Una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
0: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A les escoles bressol, els serveis mínims serà d'un membre de la direcció i 33% de la plantilla, mentre que els centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també es fixa un 50% del personal per garantir els serveis essencials.

0: D'altra banda, la setmana passada es va fer un pas de gegant per la protecció i el desenvolupament del sector primari a la nostra zona. L'Associació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es va presentar de forma oficial davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, demostrant la potència d'un projecte que uneix administracions i productors. L'associació destaca per la seva gran representativitat, ja que està composta per 5 ajuntaments amb Tordera com a peça clau, 3 cooperatives i 5 consells agraris municipals. Durant la reunió amb el conseller Ordeig, els representants de l'espai agrari van posar sobre la taula les qüestions que més preocupen el territori, com el pla de motes, el relleu generacional i l'educació especialitzada. Ho explicava el regidor d'Entorn Rural i Pagesia aquí a Tordera, Xavier Pla.
1: La interlocució amb el conseller Ordeig ha estat positiva. Se li ha transmès la preocupació pel pla de motes, també pel relleu generacional del sector, que és una cosa que en els propers 10 anys ens ha de portar doncs, amb molta feina i dedicar molts esforços, i també per fer possible aquest relleu també s'ha demanat l'ampliació de la formació en aquest sector i, per tant, doncs, la creació d'un grau superior en horta.
0: La trobada va finalitzar amb una valoració molt positiva per part de tots els integrants de la Baixa Tordera.
1: La reunió d'aquesta setmana ha transcorregut doncs, amb una sintonia plena amb la conselleria, ha captat doncs, les necessitats del sector i en aquest cas doncs, de l'espai agrari de la Baixa Tordera i per tant ha estat molt positiva. S'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre doncs, seguir reforçant el projecte de l'espai agrari, on Tordera doncs, és una de les 5 parts que estan tirant endavant tot plegat.
0: Aquesta presentació oficial obre noves vies de col·laboració de cara al futur que han de permetre reforçar el projecte i dotar el sector de les eines necessàries per ser competitiu i sostenible. Amb aquesta aliança, Tordera i els municipis veïns s'asseguren una interlocució directa i forta amb el govern per defensar els interessos de la pagesia de la nostra zona.

0: La Biblioteca de Tordera acull aquesta tarda una nova edició del Club de Lectura. La conductora del club, la Mercè Pujades, proposarà comentar la novel·la La Gran Família, d'Antònia Carré Pons. La sessió comptarà amb la presència de l'autora per comentar el seu llibre. La conductora del club, Mercè Pujades, explica que l'activitat és un enriquiment per a tots els participants.
1: Un club de lectura no és mai d'una direcció, sempre és bidireccional. O sigui, ells diuen que surten sabent coses que no sabien, però jo també m'entrec conclusions de les diferents lectures, perquè qualsevol llibre té tantes lectures com lectors.
0: El Club de Lectura serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Tordera i està oberta a tothom. Qualsevol persona interessada en formar part o rebre informació del Club de Lectura pot posar-se en contacte amb la mateixa Biblioteca de Tordera. I els tordarencs i tordarenques van ser fidels un any més a la celebració de la festivitat de Sant Ponç de l'11 de maig. Aquest any la meteorologia va acompanyar a tothom qui va voler participar de les diverses activitats que es va organitzar al paratge natural de l'ermita. La jornada va començar amb l'ofici solemne i la benedicció de les roses. Els cants de la coral de la parròquia i la processó per l'esplanada de l'ermita van adornar un matí que va finalitzar amb la rossada popular organitzada per la Comissió de Festes. A la tarda, jocs infantils i l'audició de sardanes amb la cobla Marinada van posar a punt i final a l'aplec de Sant Ponç 2026. Totes aquestes activitats es van realitzar gràcies a la Comissió de Festes, la Regidoria de Festes. Recordem que durant tot el dia hi va haver servei de transport continu i gratuït des de Tordera fins al paratge de Sant Ponç.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera va protagonitzar dissabte una d'aquelles gestes que queden gravades a la memòria. Els homes de Guillem Ferrer van vèncer per 1-2 al camp dels fins llavors líder, el Sils, sobreposant-se a un ambient hostil i a un autèntic diluvi. Una victòria d'orgull quadribarrat que ajorna la celebració local i manté viu el somni del títol a falta d'una sola jornada. L'equip va sortir amb una intensitat alta i al minut 14 Marc Ruiz va fer justícia al domini tordarenc obrint la llauna. Quan semblava que el partit estava sota control, l'àrbitre va assenyalar un penal al minut 40 que va permetre al Sils empatar abans del descans. Aquest gol va encendre un clima tens a les grades on part de l'afició local va increpar els jugadors i l'equip de retransmissió de Ràdio Tordera. A la represa, la resiliència visitant va tenir premi. Carlos Esquinas va tornar d'una lesió, va entrar al minut 82 i només dos minuts després va caçar una pilota morta dins l'àrea per certificar l'1-2 definitiu. El xiulet final, però, es va veure entelat per una invasió de camp i diversos incidents que van requerir la intervenció policial. Escoltem l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, valorant el final de l'encontre.
2: També vull aprofitar, no sé si d'això, però si alguna vegada s'ha dit alguna cosa que no tocava, s'ha dit alguna cosa que potser no estava fora el guió, doncs mira, potser demani disculpes, millor no se'n cauen els anells per demanar disculpes. El que està clar és que era tot esportiu, o sigui, jo no em fico res a nivell personal, a nivell d'això, és tot esportiu. Jo sóc entrenador de futbol a la tercera catalana, ojalà l'any que ve sigui segona, me treballo perquè l'any que ve estigui segona. Al final puc entendre que hi hagi rivalitat, perquè un va primer, l'altre va segona, sí. Està claríssim, però no sé, crec que s'ha passat un nivell, jo crec, i bé, sense més, nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol, quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
1: Amb aquest triomf, el Club Futbol Tordera se situa líder amb 69 punts, amb dos d'avantatge sobre el seu perseguidor. El títol i l'ascens directe es decidiran aquest dissabte al municipal, on si els tordarencs guanyen seran campions. Just després, el CEP Tordera va certificar la permanència a Supercopa Catalunya. Malgrat la derrota per 70-42 a la pista del Càmping Bianya a Roser, el CEP Tordera ja pot celebrar la salvació matemàtica a la màxima categoria del bàsquet català. No va ser un duel senzill per les de Marc Alonso, que van pagar car un inici erràtic amb només 4 punts anotats en el primer quart. Tot i la millora en el segon període, 33-16 al descans, la solidesa ofensiva del Roser va impedir qualsevol intent de remuntada. Cal destacar l'actuació individual de Júlia Juventeny, que van signar uns números espectaculars, 22 punts, 8 rebots, 7 recuperacions i 33 de valoració. La derrota de l'Espanyol contra el Premià confirma de forma definitiva la permanència tordarenca a falta de dues jornades per acabar la Lliga. El Club Petit Tordera va tancar diumenge la seva participació al Parroquial aquesta temporada amb un brillant triomf per 4-2 davant el Sant Cugat. El duel va estar marcat pel gran encert d'Arnau Vidal, autor d'un doblet decisiu en el seu últim partit a casa amb la samarreta groga i vermella. Tot i que el Sant Cugat va empatar el maig en dues ocasions, la solidesa defensiva i les intervencions provincials de la porteria local van mantenir el Tordera dins el partit. Els gols de Dani Traqui i Nacho Fernández van segellar una victòria que certifica la cinquena posició a la taula. El Parroquial va acomiadar l'equip i Vidal amb un ambient festiu per cloure la temporada notable. Escoltem Arnau Vidal.
3: Sí, bueno, jo al final la temporada que ve no seguiré jugant a hockey, fins aquí la meva etapa en el hockey, ha sigut una etapa molt divertida, he jugat a Hockey Lliga, he jugat aquí amb el Tordera Hockey Plata, he jugat a Nacional, he jugat a totes les categories i traient això estic molt content, m'emporto moltes experiències, m'emporto moltes amistats i bueno, una altra etapa a la meva vida.
1: Finalment, l'equip tancarà oficialment la temporada el proper dissabte a la pista del GEC. Pel que fa a l'Atlètic Club Tordera, va tancar la jornada amb una contundent victòria per 2-5 a Tossa. Tot i haver de remuntar el marcador en dues ocasions, els torderencs van exhibir la seva estadística golejadora en els instants finals. En només 4 minuts van anotar 3 gols per sentenciar el maig. Amb aquests 3 punts, l'Atlètic es manté tercer amb 52 punts a 5 de la segona posició. Amb aquests 3, tot i que la posició actual ja garanteix un ascens, l'equip lluitarà fins al final per la segona posició, que atorga l'ascens directe a la categoria de preferent.

0: La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Ens ho explica Esther Minguell.
1: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
1: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
3: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
4: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
1: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: Un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona els darrers 3 anys per tentatives suïcides i autolesions. És el fet que va augmentar des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina i el gas del riure. Ens ho explica Maite Podo a la següent crònica.
5: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
6: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
5: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
0: Anem per la informació del temps, previsió meteorològica de la veu d'en Joaquim Serra.
7: Comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel serè a tota la comarca. De tota manera, hi ha aire fred en alçada i això en aquesta època de l'any implica que tenim inestabilitat. De moment, les temperatures nocturnes de la passada nit amb el cel serè han baixat a les fondalades de l'interior de la comarca i també a la costa, mentre que s'han mantingut o han pujat a la serralada litoral. Tot això en un matí, com dèiem, de sol, però aquesta tarda esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que localment podran ser d'una certa intensitat i també podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Els vents avui bufaran fluixos, força variables, però amb predomini de la component marítima, per tant, vents humits, i la situació en quant a l'estat del mar ha d'estar dominada una jornada més per la mar de fons. De cara a demà, la inestabilitat no marxa, es manté. Encara al matí, variable, però a la tarda altre cop podem tenir alguns xàfecs irregulars, principalment al centre i al nord de la comarca, amb vents novament fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que, com avui, continuaria dominada pel marejol, però amb lleugera mar de fons. Demà les temperatures semblants a les d'avui o un pèl més baixes. Demà passat, dijous, continuarà el temps inestable i, novament, després d'un matí en el qual ja podrem tenir algun primer xàfec, sembla que a la tarda aquestes precipitacions es farien una mica més generals i es podrien presentar a qualsevol punt de la comarca. Evidentment, tot això ho hem d'anar veient, ho hem d'anar refrescant allà dels pròxims dies, però ara per ara sembla que tindrem, durant bona part d'aquesta setmana, un temps que vindrà marcat pels ruixats i per les tempestes aquí al Maresme.

Neutralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Bé, marxem de colònies perquè tenim alumnes de l'Escola Brianxa que avui i demà han marxat de colònies, concretament a Brunyola. Estem parlant d'alumnes d'I4, d'I5, de primer i de segon. Anem a veure com estan. Parlem primer de tot amb la Sílvia. Sílvia, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé,
1: des de Can Font.
0: Suposo que bé, tothom molt content, amb moltes ganes, amb molta activitat, eh?
1: De moment estem bé, el temps ens està aguantant i hem pogut fer totes les activitats que teníem previstes per avui.
0: Molt bé, aquí em sembla que tens tota una representació de nens i nenes d'aquests cursos que comentava de la vostra escola, que ens volen explicar diferents coses.
1: Sí, tenim dos nens i nenes de cada classe, els representants, i ens explicaran una mica com ha anat el dia d'avui fins ara. Comencem per al grup de segon, la Núria. Núria, què ens explica?
2: Quan hem anat a l'autocar, hem pujat... primer hem deixat les motxilles, després hem pujat el viatge, dos autocars.
1: I com ha anat el viatge?
2: Molt bé.
1: Ha sigut llarg o curt?
2: Una mica llarg, a dins del bosc.
1: T'ha acabat?
2: Sí.
1: Un paisatge molt maco. Mira, tu què ens expliques?
3: Hem arribat, hem deixat les motxilles, hem agafat l'esmorzar... Ens hem quedat, hem esperat, ens hem menjat l'esmorzar.
1: Molt bé, i hem anat a visitar?
3: I hem anat a visitar.
1: Tota la casa?
3: Tota la casa.
1: I la Lili què ens explica? Què hem vist a la casa, Lili? Què hi ha? A veure.
2: Lliteres.
1: Què més? I per fora? Que hem anat molt per fora. Què has vist per fora, tu?
2: He vist uns peixos que estaven allà a l'aquari.
1: Molt bé, tenim una peixera. Què més?
2: També.
1: Ai, quins nervis. Què hem vist? Tenim jocs per anar a jugar o no?
2: Sí.
1: Explica-ho.
2: Tenim els arbres.
1: Sí, però mira, explica. Què has fet abans? Hem anat a passejar pel bosc i què hem trobat?
2: Animals.
1: I què més? Un? Què hem trobat, en Lil?
2: Un astronauta.
1: Oh, en sèrio?
2: Sí.
1: I què feia l'astronauta?
2: Sol estava dient coses, però estava dient del teu amic i ja està.
1: Tingueu algú?
2: Sí.
1: I ens ha preparat jocs o no, aquest astronauta?
2: No, ens ha preparat l'Ita.
1: I tornarà o no tornarà?
2: Tornarà.
1: Ah, menys mal. A veure, en Luar, què ens expliques tu?
2: Que hem desmuntat...
1: Les maletes.
2: Les maletes, hem fet els nostres llits.
1: Molt bé.
2: Hem preparat el pijama.
1: Molt bé. Ho tenim tot a punt per anar a dormir.
2: I hem deixat... Què? I hem deixat el cert de dormir al llit.
1: Molt bé, tot preparat.
2: I hem deixat la motxilla.
1: Perfecte. Ens hem hagut d'abrigar una miqueta, perquè fa una mica d'airet, eh? Però bé, què ens expliques tu, Elsa?
4: El dinar.
1: Molt bé, què has dinat avui?
4: Pues macarrons blancs, n'hi havia com de salsa, però no m'agradaven.
1: T'agradaven?
4: La meva mare me'ls cuina i són un asquete.
1: Oh. I avui bé o no, els blancs?
4: Pitxi, si te'ls menges amb aigua, per mi, m'agraden.
1: Molt bé. I la botifarra i les patates, què?
4: No, la botifarra m'agrada més,
1: pitxi. Així, poquet.
4: Després
1: m'ha agradat. I a tots els altres ens ha agradat el dinar?
4: Sí!
1: A la pista. I a la pista que hem fet? Joc qualsevol o joc d'astronauta? Joc de l'espai, sí o no?
4: Sí.
1: Quin t'ha agradat més de tot? No sé quin... Has fet la reixa, has de la xarxa? No? Pots parlar de prou?
4: Sí.
1: A veure.
4: Que hem jugat que on eren unes coses que estaven a davant i unes que tenien capos
2: a darrere perquè no els veiessin. I si els veiessin, es posarien de davant.
1: Val, com fes una paret, oi?
2: Sí.
1: I què, guanyat?
2: Jo no, la Júlia, jo no els veiessin.
1: Molt bé. Són divertits, els jocs?
2: Sí.
1: Molt bé. Ara tornem a jugar més, oi?
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs... No. Aquí. Lluís?
0: Sí, sí, sí, estic aquí, sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Doncs hem deixat aquí a tots que parlin i que diguin les seves, ja veus, ja de tot.
0: Molt bé, i veiem que veig que gira tot entorn a l'espai, astronautes, diguem que anirà sí, la cosa per aquest, aquí, eh?
1: Sí, aquest any a l'escola estem fent un projecte de l'espai des d'un any fins a ESO4, i llavors doncs, hem intentat que el tema d'aquestes colònies ho fos i ho hem aconseguit, i llavors... Tot gira al voltant de l'astronauta.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per explicar-nos totes les activitats que esteu realitzant i demà al matí tornem a parlar a veure sobretot com ha anat aquest joc de nit, a veure si el temps us permet fer totes les activitats.
1: Sí, i... de moment estem bé, no ens plou i sembla que aguanta.
0: Bueno,
1: però
0: esperem.
1: Si plou tampoc passa res perquè aquí a aquesta casa hi ha molts espais interiors que ens hem de fer molts jocs i passar-ho bé.
0: Perfecte.
1: Per tant, aquí li... estem bé.
0: Molt bé, doncs
1: de moment, només ha caigut un de cul amb una bassa, però res més.
0: Per tant, missatge de tranquil·litat a les famílies. Que
1: vagi... tranquil.
0: Molt bé. Doncs demà tornem a parlar, Sílvia. Moltes gràcies i que us ho passeu molt bé.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Vinga, adéu-siau. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu a tothom.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Comencem nova edició del programa Tordera en directe. Avui som a l'escola Badruna Tordera perquè volem conèixer sobre... Hi ha una activitat que tenim agendada però que volem conèixer més sobre ella. Tenim amb nosaltres el director de l'escola, en David Fernández. Hola, David,
2: bon
1: què tal?
2: Molt bé, molt bé.
1: Ens trobem a l'entrada de l'escola on podem veure, doncs, a banda dels murals que encara hi ha de Sant Jordi, sí, que són molt treballats, veiem un plafó on es parla del Badruna Alumni i un logotip que ens recorda una miqueta els logotips que s'han utilitzat a la celebració dels 200 anys de la congregació Badruna. David, hi ha alguna relació entre aquesta celebració dels 200 anys amb aquest logo Alumni que veiem aquí darrere?
2: Sí, doncs mira, us explico. Aquest any hem celebrat els 200 anys de la fundació de les Escoles Badruna a Catalunya. Vam fer una celebració així important al Terracoarent al febrer. I en el marc d'aquesta celebració dels 200 anys s'ha volgut impulsar tota aquesta plataforma Alumni, que ja s'havia treballat una miqueta per reforçar aquest vincle amb els dics alumnes, però s'ha creat una plataforma una miqueta més potent. I llavors, per donar-hi visibilitat, doncs hem creat, o hem fet arreu de tota Catalunya, festes Alumni.
1: Molt bé, David, explica'ns una miqueta, doncs, el projecte Alumni. Jo el relaciono molt, per exemple, amb projectes universitaris, no? No sé si s'ha agafat d'aquesta relació del món universitari també en el món de l'escola. Explica'ns a què consisteix.
2: Sí. Bé, la idea és reforçar els vincles amb els exalumnes de l'escola. Llavors, s'havia fet alguna activitat, alguna actuació concreta, però ara, arrel dels 200 anys, on s'ha volgut crear aquesta plataforma, que si veieu aquí hi ha moltes, a part de les trobades que parlarem ara més concret, doncs formació per als exalumnes, avantatges, fins i tot borsa de treball, ajudes perquè puguin fer voluntariat, és a dir, que fer una mica més global. I en això concret que us deia de les trobades, doncs aquí a l'escola organitzem aquesta trobada Alumni el dia 15 de maig, que és una miqueta la festa a nivell escola Badruna Tordera. Arreu de tota Catalunya s'han creat també aquestes festes i nosaltres volem, doncs, que la gent vingui a l'escola, la gent que fa més temps que no trepitgi l'escola pugui fer una visita per l'escola i la gent que la coneix una miqueta més, doncs, relacionar-se amb antics mestres que vindran, per exemple, i llavors farem una sèrie d'actuacions que potser no explico molt concretament per donar una miqueta d'emoció a la cosa, però la idea és això, que el dia 15 tothom que vulgui pugui venir a l'escola. En principi a 6:45 obriríem l'escola fins a les 9 aproximadament, amb una sèrie d'activitats que, si un cas, després podem concretar una miqueta més.
1: Exacte, molt bé. Després les concretem. Entenc que s'obre així una línia estratègica, diguéssim, a nivell de la congregació, per no només centrar, diríem, el que seria l'avui de l'escola, de famílies, d'alumnes, sinó que també es busca el contacte amb la societat i amb antigues persones, no?, que havien format part de l'escola.
2: Exacte, sí, sí. O sigui, hi ha com una part de Badruna Tordera, diríem, que és tornar a acceptar els alumnes que vinguin a l'escola, que ens ajudin, per exemple, a fer orientació professional, per exemple, i coses concretes, però a nivell Badruna Catalunya també se'ls oferirà, doncs, això que dèiem, borsa de treball, possibilitat de fer voluntariat a altres llocs d'Europa on tenim comunitats, és a dir, una sèrie d'activitats ja més globals, com deies tu, a nivell de les 39 escoles es va donar a Catalunya.
1: Per tant, és tornar a activar persones que havien tingut relació amb l'escola, no?
2: Exacte, sí, sí, que tornin a venir a l'escola, també els ajudem o els diem que poden fer, per exemple, un sopar després d'aquesta trobada, aquest vespreig que dèiem del dia 15, perquè hi ha moltes promocions que t'expliquen, no?, de que ens agradaria trobar-nos, però a vegades no tenim l'excusa o no tenim l'opció, doncs mira, potser aquesta excusa pot ser bona per després fer un petit sopar i trobar-se la gent de la promoció, no?
1: Molt bé, tot això s'activa, ens deies, ja d'una manera digital, o quines són ara les possibilitats que tenen persones que hagin sentit de parlar o que sentin ara de parlar d'aquesta trobada per poder, com a mínim, venir en aquesta primera trobada i a partir d'aquí participar d'aquest projecte?
2: Molt bé. O sigui, com dèiem, no?, s'ha creat aquesta plataforma Alumni a nivell de tot Badruna i la manera de fer-ho correcta és entrar a la pàgina web de l'escola o de qualsevol altra escola, però de l'escola nostra, i allà hi ha una part que diu Alumni i registrar-te, i llavors això et donarà accés a la plataforma Alumni, que és on et pots apuntar a la festa. Si hi ha gent que té alguna dificultat, perquè hi ha aquesta part digital, que potser hi ha exalumnes que són d'altres generacions que han tingut alguna dificultat, doncs que vinguin a l'escola, que diguin, mira, sí que volem venir el dia 15, no ens hem acabat d'en sortir amb el tema de més digital, doncs els apuntem i comptem amb ells. La idea és que vingui com més gent millor i ens puguem retrobar amb generacions més properes, de fins i tot joves que fa poc que han acabat, amb generacions més antigues, que hi ha moltes persones grans que van venir, perquè a l'escola ja tenim una sèrie d'anys, i que tenen moltes ganes, no?, d'assistir a la festa.
1: La porta d'accés, per tant, a tot aquest nou projecte seria d'entrada aquesta trobada.
2: Exacte, sí, sí.
1: Molt bé, David, ens hem traslladat al pati de l'escola, un espai que, bé, que jo crec que exalumne ha canviat molt. Aquí serà, entenc, el punt neuràlgic d'aquesta trobada, que, com ens deies, és ara mateix aquest primer punt de contacte amb l'alumni. Explica'ns una miqueta com anirà aquesta trobada.
2: Molt bé, va, us desvello algunes coses de la trobada. O sigui, la trobada és el dia 15. La idea és que a 6:45 aproximadament obrirem l'escola i els exalumnes que vulguin poden venir a visitar l'escola. Això que deies tu, el pati, que sí que ha canviat, algunes classes, les entrades, gent que fa temps que no ha vingut a l'escola i que pugui visitar. Potser hi haurà gent que no tindrà tant d'interès perquè ja fa poc que ha estat per aquí. Vale. Una vegada hagin fet aquesta visita, doncs farem una mica la inauguració de la festa, per dir-ho d'alguna manera, i hi haurà una sèrie d'actuacions que ens fa molta il·lusió perquè són actuacions musicals, d'altre tipus, d'exalumnes, o sigui, d'alumnis que hem demanat que, si volien, i els hi feia molta il·lusió venir, hi haurà un petit escenari i ells faran, ja publicarem per les xarxes una mica l'horari de les actuacions i que pugui la gent, doncs, gaudir d'aquestes actuacions. Hi haurà una mica de pica-pica i també hi haurà un servei de bar per la Pitt Foundation, que és on nosaltres aquest any a l'escola aboquem totes les accions solidàries, i la idea és aquesta, que la gent pugui estar per aquí a l'escola, sobretot estarà tot assentat aquí al pati de l'escola, i pugui passar una estona recordant històries, anècdotes, veient profes antics que potser ara feia temps que no veia.
1: La idea per tant, aquesta. Entenc que també hi haurà alumne, però també hi haurà professorat.
2: Sí, clar, hem convidat a mestres de l'escola que estan aquí, que els fa il·lusió veure alumnes que fa un temps que són fora, però també exprofes, que també els fa molta il·lusió, doncs, veure i reconèixer gent que havia tingut a classe, i a l'inrevés, no? Jo crec que hi ha molts alumnis que els farà il·lusió veure, doncs, mestres, no sé, com la Roser, com la Flora, etcètera, etcètera, que vindran a la festa també.
1: Mm-hmm. Molt bé, aquesta festa es fa aquest any. Uh-huh. Està prevista continuïtat? Hi han previstes altres tipus de trobades entre els alumnes antics de l'escola?
2: Uh-huh. Sí, la idea és, això és el punt de partida, una mica que dèiem, i a partir d'aquí poder fer altres activitats. No les tenim ara encara estipulades, però sí que la idea és que cada curs fer alguna acció, alguna activitat que inclogui els exalumnes d'alguna manera o una altra. Alguna cosa o potser més festiva, però també alguna cosa més a nivell professional o de col·laboració amb l'escola.
1: Bé, David, 200 anys per una congregació, entenc que són molts anys d'educació continuada. Sí. S'han fet celebracions, s'han fet activitats. Sí. Com hi participa l'Escola Badrona Tordera? En quines activitats hi han hagut més de tot això?
2: Molt bé. Et deia, no?, que el Fabrés va fer la festa així més institucional a Tarragona, amb totes les escoles, totes les persones, famílies, alumnes. I els alumnes aquí a Tarragona van participar fent una cantata. Una cantata que s'ha organitzat justament i que s'ha fet expressament per aquests 200 anys. I alguns dels nostres alumnes van participar-hi, però no van poder anar-hi tots. Llavors el decidit és fer-la, la cantata aquesta, al Teatre Claver, perquè tots els alumnes puguin participar i totes les famílies puguin venir a veure-la. Llavors, perquè la cantata encara sigui una miqueta més gran, l'hem compartit amb els alumnes de l'Escola Badrona de Malgrat. Llavors, el dia 27 de maig es farà aquesta cantata al Claver, amb alumnes de Badrona Tordera i Badrona Malgrat, totes les famílies, evidentment, d'aquests alumnes, i també obert a la gent que vulgui. Llavors, si algú li fa il·lusió veure que és una cantata, la veritat que molt xula i molt emocionant, doncs, en breu, estaran les entrades possibles de comprar a través de la web del Teatre Claver, i llavors poden accedir aquest dia 27 de maig a la cantata.
1: Què és una cantata?
2: Una cantata. Una cantata és un conjunt de cançons que tenen un fil argumental, que nosaltres a l'escola fa molts i molts anys que participem a la Cantània, que està organitzada pel Departament d'Educació, però que aquest any, ja que teníem la cantata Badruna i que ha estat escrita expressament, fins i tot es diu Quimà, una mica jugant amb el nom de Joaquima, no? Uh-huh. O sigui, que ha estat creada per això. I llavors, fins i tot tenim la sort del dia aquest que us deia, 27 de maig, que el creador de la cantata i la directora de la cantata estaran aquí amb nosaltres dirigint la cantata i participant en aquesta actuació. Per tant, bueno, pensem que pot ser un acte també molt maco a nivell de 200 anys aquí a Tordera.
1: Molt bé, hem sortit de fora al carrer, feia aquest darrer tram d'entrevistes. No sé si teniu algunes activitats més que també de l'escola que siguin adreçades al poble.
2: Sí, mira, una que té també a veure amb els 200 anys, que potser queda una mica més lluny, però perquè jo penso que està bé que la gent ho conegui, a Montserrat hi ha el que se'n diu el Camí dels Fundadors, que són fundadors de diferents, per exemple, Badruna, o Escolapis, etc. I a nivell Badruna s'ha fet una imatge molt xula, que l'ha fet a més un mestre de Badruna Malgrat, que estarà dintre d'aquest Camí dels Fundadors. Llavors, els alumnes, per exemple, avui, justament avui de primer i segon d'ESO, han anat a Montserrat a fer aquesta visita del camí aquest, veuran l'estàtua així a mitges perquè la inaugurem d'aquí un parell de setmanes, però la podran veure. I l'altra cosa que també ens fa molta gràcia poder fer una mica de difusió, perquè és una cosa que a l'escola ens l'estimem molt, és la caminada solidària que sempre fem al voltant de Santa Joaquima. Aquest any és el diumenge 24 de maig, i bé, una mica com aquests últims anys, amb un parell de recorreguts perquè la gent tranquil·lament pugui anar-hi caminant, anar-hi corrent, més llarg, més curt. Hi ha sortejos, hi ha la botifarrada, també la col·laboració amb la Pitt Foundation, que és
1: l'entitat que us cura.
2: Aquesta entitat monodeficiències primàries, i que la farem aquest dia 24. Llavors animem a tothom que vulgui apuntar-se, doncs hi ha uns cartells pel poble, hem enviat també a nivell digital els cartells i la gent es pot apuntar i gaudir d'aquesta caminada que sempre ens porta molt, molt bons records.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns, David.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i us convidem a tots aquests actes i que pugueu venir-hi i assistir-hi.
1: Amb aquesta invitació acabem el Tordera en directe. Adéu-siau.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.